0: atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada com explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetrar l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a

0: 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
1: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
2: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
3: 3CAT Info.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els dos cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
4: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa però no hi van anar. Per això a la nit la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fuga molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
4: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
1: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
3: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
3: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
3: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
3: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrain i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
11: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
12: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir, ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
11: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzivat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Nit matinada, càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tot a Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punts del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
14: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
15: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
14: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
16: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
14: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
17: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
18: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana, vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
17: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
19: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
17: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
20: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí" i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
21: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
2: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
21: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
2: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
22: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
10: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
23: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i en canvi actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
10: Esports.
0: Amb David Ubach.
24: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
25: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
24: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
1: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra, que bueno, aquí los argentinos cuando terminan el partido están muy felices.
24: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
4: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
24: Més futbol, Mundial a banda.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxa del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
24: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
7: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
24: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
5: 3CAT Info.
24: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
5: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explica l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents, pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetrar l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. La Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Said, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3CAT Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte a ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamació de soberania.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Aigua ja en tenim per poder fer i, a més a més, una cosa molt important que deu vegés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Serra de Rilles i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vegés.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha de decidir tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
24: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
25: Jo estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
26: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
27: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
1: The journey of the whole show.
26: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22, i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha combinat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
8: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
7: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
7: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
11: Puedo aportar pese a mi edad veteranía porque ya llevo muchos años, soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
7: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
6: 3CAT Info.
7: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
12: Va ser raro, però de companyeres con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora que me veo preparada.
7: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natalia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
7: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, l'últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la Ronda Francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: 3cat info.

Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del

0: per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com explica l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetrar l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
5: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat.

0: sent els caps, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
1: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
2: 3CAT Info.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els dos cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts a la migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
4: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que hi fuga molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
5: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que aplicava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
6: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
3: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
7: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez Tornes a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
8: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
2: Confianza en la justícia i que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
8: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumà i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
8: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
11: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
12: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir, ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
11: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
14: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
15: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és en aquest cas de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
14: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
16: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
14: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
17: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
18: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
17: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
19: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
17: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la direcció nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
20: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí" i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
21: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
22: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara: un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
21: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
1: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos y hermanas o a la actual pareja de la víctima.
21: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
4: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
10: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
5: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i en canvi actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
10: Esports.
0: Amb David Ubach.
17: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
23: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un club. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
17: Oyarzabal, de penal provocat per la Mínia Mal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
24: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra, que bueno, que los argentinos cuando terminan el partido estén muy felices.
17: Mentrestant, el porter dels anglesos Jordan Pickford s'ha referit a la influència de Leo Messi.
25: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
17: Més futbol, Mundial a banda.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff
2: arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, De Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
6: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
2: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
7: 3CAT Info.
2: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la general, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
7: 3CAT Info. Són dos quarts de quatre.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu a Osona ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetrar l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts a la migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Said, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca había sucedido democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3CAT Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrucini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transports, habitatge, sobretot, el tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte a ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamació de soberania.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i precisament un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Això ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important que no veigés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
24: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
25: I estic sorpresa, suposo que fins que no renomin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC, Marta Vives.
26: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
27: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
1: And that's the journey of the horse show.
26: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22, i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha combinat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
8: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
7: De la Fuente ha repetit l'11 en el partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casadó ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casadó en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
7: Més futbol. A segona aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
11: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
7: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
6: 3CAT Info.
7: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
12: Va ser raro, però de companyeras con las que yo viví esos años, quedaran dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
7: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natalia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
7: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pasqual, i és que Pasqual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, l'últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
6: 3cat.info.

Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any.

0: i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
1: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
2: 3Cat Info.
1: Benvingut, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info.
1: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada com a ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
1: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
5: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
1: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
6: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
1: Mareig, mal de cap, deixar de sortir.

0: Cua o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: 3CAT Info.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els dos cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
2: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
3: Jo també he vingut a banyar de petit. I Roca Negra és un puesto que hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
4: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
5: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
2: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
6: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
7: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no està enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
8: Confianza en la justícia i que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la innocència de David Sánchez.
7: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumà i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
7: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
10: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
11: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir, ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
10: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
12: Nit matinada, càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
13: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
14: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por d'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
13: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
15: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
13: Salellas ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
16: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Maillau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
17: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
16: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
18: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
16: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
19: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí" i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
21: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
20: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
3: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos y hermanas o a la actual pareja de la víctima.
20: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
4: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
1: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any. Fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
22: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i en canvi actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
16: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
23: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
16: Oyarzabal, de penal provocat per la Mínia Mal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
24: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra, que bueno, que los argentinos cuando terminan el partido están muy felices.
16: Mentrestant, el porter dels anglesos Jordan Pickford s'ha referit a la influència de Leo Messi.
25: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
16: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff
2: arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, De Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
6: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
2: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
7: 3CAT Info.
2: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la general, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
7: 3CAT Info. Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fuga molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, som nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absolt del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Said, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3Cat Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva, el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa, doncs, molt més, millor transport, habitatge, sobretot, el tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa, doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i precisament un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa este estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Això ja tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important en aquest Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Albagés.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
24: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
25: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC, Marta Vives.
26: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
27: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle.
1: And that's the journey of the horse show.
26: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22, i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
8: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
7: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
7: Més futbol. A segona aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
11: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
7: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
6: 3CAT Info.
7: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
12: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
7: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
7: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pasqual, i és que Pasqual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la Ronda Francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
10: 3CAT Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.

0: Sobre la pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
2: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com explica l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
3: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
2: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
3: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
2: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
4: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
5: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
6: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre.

0: i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
1: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
2: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
3: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algo otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
0: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
4: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
4: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
6: 3CAT Info.
7: 3CAT Info.
4: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
4: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
8: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
9: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
8: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
10: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque Nunca l'havia sucedido en democràcia.
8: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
7: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
11: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir, ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
7: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
6: El temps.
4: Sentim la previsió de Gemma Puig.
12: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
13: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
14: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
13: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
15: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
13: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
4: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
7: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
16: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana, vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
7: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
17: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
7: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
4: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
18: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
4: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
19: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
20: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
19: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
20: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia d'esa pareja o d'esa mujer, por supuesto també a los ascendientes i a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
19: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
4: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
1: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
4: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
6: 3CAT Info.
4: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
21: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
4: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i en canvi actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
6: Esports.
4: Amb David Ubach.
22: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
23: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
22: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
24: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
22: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
25: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
22: Més futbol, Mundial a banda.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
26: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
22: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
0: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
22: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
6: 3CAT Info.
22: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça, de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la general, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
6: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Trufó de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
2: David Ubach, què destaquem?
3: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
4: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
5: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
4: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
5: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
4: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
2: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algo otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar, un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Said, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3CAT Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamació de soberania.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa este estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Això ja en tenim per poder fer i, a més a més, una cosa molt important que té el Vallès és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Serra de Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà aquest parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
24: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
25: Ja estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
26: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
27: El meu espectacle tracta de patrons en marxa.
1: La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle.
6: The journey of the whole show.
26: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22, i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
9: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
8: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
8: Més futbol. A segona aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Iván Morante i Izan González. Sentim Iván Morante.
12: Puedo aportar pese a mi edad veteranía porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
8: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
7: 3CAT Info.
8: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
27: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
8: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info.
8: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la Ronda Francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
7: Trescat Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salellas hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salellas i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pascual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més nucleus.

0: al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a la Noia, Montse Gené.
1: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explica l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
2: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
1: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetrar l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
2: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
1: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
3: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
4: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
5: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
6: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa però no hi van anar. Per això a la nit la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim

0: màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
1: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fuga molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
2: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, es el río, fa calor, son nanos, ¿qué quieren ver? Lo que es una pena.
3: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies, otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
0: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
4: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
4: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
4: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
7: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no està enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
8: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
7: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había oído de democracia.
7: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
10: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
11: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir, ens agradaria fer-ho diferent. Voldrien invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
10: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
6: El temps.
4: Sentim la previsió de Gemma Puig.
12: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
13: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
14: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
13: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
15: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
13: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
4: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
16: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
17: No em sento al costat d'Aliança Catalana No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
16: DAS ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
18: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
16: Enric DAS atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
4: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
19: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
4: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
21: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
20: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
21: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
20: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
4: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
22: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
4: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
6: 3CAT Info.
4: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any. Fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Andarroc.
1: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
4: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i en canvi actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
2: Esports.
4: Amb David Ubach.
3: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
23: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
3: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
24: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra, que bueno, aquí los argentinos cuando terminan el partido estén muy felices.
3: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
25: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
3: Més futbol, Mundial a banda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
26: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
3: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
27: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
3: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
2: 3CAT Info.
3: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
2: 3CAT Info. Són dos quarts de set.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, som nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Said, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3Cat Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva, el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa, doncs, molt més, millor transport, habitatge, sobretot, el tema. Les escoles no tant, perquè com està creixent, els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs, es donarà la paradoxa, doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32, entre Sitges i l'Arboç, i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des d'on el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i precisament un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa este estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Aigua ja en tenim per poder fer i, a més a més, una cosa molt important que té el Vallès és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de les Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà a què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
24: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
25: Jo estic sorpresa, suposo que fins que no renomin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC, Marta Vives.
26: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
27: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle.
1: The journey of the horse show.
26: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
6: Esports.
0: Amb David Ubac. La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22, i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
7: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
0: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: Més futbol. A segona aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
9: Puedo aportar pese a mi edad veteranía porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
6: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
11: Va ser raro, però de companyeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
0: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natalia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
0: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, l'últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
12: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 23 graus a Castell-Llaro, 25 a Sant Romà d'Abella, 27 a Vinebre, i això tot just comença. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tindrem les temperatures més altes de la setmana, a bona part del país.
1: Correcte, i a més, en llocs potser no tan habituals, com per exemple el Vallès, avui potser, per exemple, poden arribar als 40 graus en punts com Terrassa, o 39 a Granollers. Per tant, doncs, atenció a aquesta situació de temperatures altes, amb un dia també amb que el vent aponentat pot incrementar aquest perill d'incendi, especialment cap a l'Alt Pirineu, al nord de les comarques lleidatanes. Per tant, també molta precaució amb aquesta situació, en un dia que serà bàsicament assolellat, molt calorós. El pic de la calor serà avui, i a partir de demà sembla que la tendència serà cap a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Avui tindrem, per tant, el pic de la calor. Deia el Tomàs que el Vallès el grau de perill és molt alt, el Baix Llobregat també s'esperen temperatures molt altes, i això fa aquesta previsió de calor per avui, que també augmenti, evidentment, també ho deia el Tomàs Molina, el risc d'incendis. Tenim risc extrem en 111 municipis de 20 comarques, és el doble del que teníem ahir. De fet, encara tenim un foc actiu que no s'ha estabilitzat encara. És el foc de Rubió, a l'Anoia. Ahir a última hora havia cremat una cinquantena d'hectàrees.
2: La zona és abrupta, té moltes pendents, pujades, baixades, camps molt petits, estrets, que llavors això no permet moltes vegades doncs, fer una franja de seguretat o cultivar per poder aturar l'incendi, i és el que ens preocupa. I és un bosc doncs, que és jove o relativament jove i per tant crema més ràpid.
0: És el que explicava Alfons Caçador dels ADFs. Avui farem seguiment d'aquest foc i dels efectes de la calor, que també es noten als centres sanitaris. De seguida ho explicarem, però les visites relacionades amb les altes temperatures, les visites a hospitals, a ambulatoris, han augmentat un 40% en aquests últims dies. Tot això aquest dimecres, en què, un avís per navegants, tornem a tenir vaga de Renfe. La convoca a tot Espanya un sindicat minoritari. L'última vegada que es va convocar una aturada similar va tenir una repercussió escassa en el servei, però igualment s'han decretat serveis mínims del 66% en hora punta, del 33% la resta del dia. Per tant, una cosa a tenir en compte si avui heu d'agafar el tren. A l'Àgora, avui analitzarem abastament la sentència contra el germà de Pedro Sánchez, que coneixíem ahir poc després d'acabar el Matí de Catalunya Ràdio. El germà del president espanyol ha estat inhabilitat durant 9 anys per prevaricació. La sentència considera demostrat que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz, per bé que la mateixa sentència diu que no està clar qui va demanar que se li creés aquest lloc de treball. El govern espanyol i el PSOE, agafant-se això, han sortit a criticar la decisió.
3: Pues me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
4: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Algunes de les reaccions que hi havia ahir poc després de conèixer la sentència. A l'Àgora parlarem amb el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, per veure com valora aquesta sentència. Avui també parlarem, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salelles. Li volem demanar com s'ho farà a partir d'ara, ara que el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida, que també explicàvem ahir, de Junts.
5: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb, tenim un govern que continua.
0: És el que deia l'alcalde Lluc Salelles, que ens acompanyarà avui al Matí de Catalunya Ràdio. En temps d'Àgora també parlarem amb Toni Comín. Ho farem el dia abans del Toni Comín, aquí ahir Junts li reobria la investigació per suposat assetjament, quan és al Parlament Europeu. També parlarem amb Toni Comín el dia abans de l'esperat pronunciament de la Justícia Europea sobre l'amnistia i el dia que el diari Ara, com dèiem, publica que Junts li ha reobert la investigació. A partir d'un quart d'onze, evidentment, Àgora Esportiva.
6: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final y creo que estamos haciendo un trabajo impresionante.
0: És el que deia Pau Cubarsí després que Espanya hagi certificat el passi a la final del Mundial del Futbol. El seu rival sortirà de les segones semifinals d'avui, de la segona semifinal, entre Anglaterra i l'Argentina. Ahir la selecció espanyola es va imposar clarament a França per 2-0.

0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol i Eva Pomares.

0: De moment, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Cacera.
2: El PSOE i el govern espanyol titllen de barbaritat i d'intent de fer caure l'executiu la condemna contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. L'audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: La sentència conclou que es va crear una plaça de coordinador dels conservatoris de música expressament per a ell. L'absol, però, del delicte de tràfic d'influències que hauria pogut portar a la presó, perquè no ha quedat provat si l'ordre de dissenyar-li un vestit laboral a mida venia d'instàncies superiors.
4: Portaveus socialistes i diversos ministres han sortit en les últimes hores a carregar contra aquesta decisió judicial, que la defensa ja ha dit que recorrerà. Avui Pedro Sánchez va a Gibraltar, un acte commemoratiu de la demolició de la tanca. A les 12 farà una declaració institucional, serà la primera oportunitat que tindrà per referir-s'hi.
0: Anem a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
5: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
6: Confianza en la justícia i que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la innocència.
5: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
7: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
5: El president espanyol ha rebut la sentència de viatge oficial a París i quan està a punt de saber si la seva dona també anirà a judici per suposats delictes de corrupció. Des de Madrid, Dani Sainz, deja per matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua el degoteig.
2: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara avui davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pel cas Leire. També estan citats els fiscals que es van reunir amb l'exmilitant socialista investigada, recordem, per intentar desestabilitzar les causes judicials que afectaven el Partit Socialista i la Moncloa.
3: També aquesta setmana s'hauria de confirmar si la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
0: Dol oficial.
4: A partir d'avui a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident.
0: Més detalls, Maria Costa.
8: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
9: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
10: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Molt mal inici.
2: De la campanya de bany al començament d'aquest estiu a Catalunya, en l'últim mes ja han mort ofegades 20 persones, quan entre el juny i el setembre de l'any passat en van morir 28.
3: La majoria, 11, han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas dels dos nens de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
11: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Toca sostre.
4: Catalunya afronta avui el moment més crític de la tercera onada de calor amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus.
2: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques i mantenen també la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La calor, que per cert també ha disparat les visites als centres d'atenció primària.
0: Més detalls d'això, Cèlia Forment.
12: A l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de

0: Gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres.
1: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I, malauradament, nous incendis.
3: Els bombers esperen estabilitzar les pròximes hores l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal. Ahir al vespre s'hi havien mobilitzat una cinquantena de dotacions. L'inspector Joan Rovira és el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud.
4: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
5: El que ja es va poder donar per estabilitzat ahir al vespre va ser un incendi a Cunit, al Baix Penedès. El foc va obligar a confinar durant una hora tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal.
2: Tres minuts i arribarem a un quart d'avui. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Ja és història.
6: Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar.
7: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
3: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebrava aquest acord firmat ahir a Brussel·les que farà possible la lliure circulació de persones. De fet, centenars de persones ja l'han travessada simbòlicament aquesta mateixa nit.
5: Cada dia passaven per aquest control 15.000 treballadors des de la línia de la Concepción fins al Penyal. Tot i el pas històric, Espanya anuncia que no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Picardo.
8: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
9: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
2: I s'intensifica.
6: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians reactivat aquesta nit passada. Donald Trump fa marxa enrere amb la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz.
2: Washington, Oriol Serra.
10: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
11: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
10: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Discursos d'odi.
3: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han fet a la cambra discursos de despreci que vulneren el codi de conducta dels diputats.
2: Joan Vilaplana.
12: La comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa haurà de decidir si el sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, hauria assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta relacionada amb l'ús del vel.
13: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
12: Pel que fa a Joan Garriga, de Vox, se li retreu que col·loqués cartells titllant d'assassí l'expresident Lluís Companys i també aquestes paraules vinculant els socialistes amb les drogues i la prostitució.
14: Gastar-se el dinero en drogues i putes com han hecho los socialistas.
12: Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Joan Vilaplana pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I en minoria.
5: El govern de Girona, després de la sortida de Junts, la ja ex-vicealcaldessa Gemma Geis argumenta la decisió quan falta menys d'un any per les eleccions municipals perquè diu que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde.
2: Girona, Laia Claret.
15: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
16: Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és en aquest cas de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
15: Lleis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
17: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
15: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i per tant els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ja es queden.
6: Dues de les regidores de Junts a Cambrils, al Baix Camp, finalment continuaran el partit i no passen a Aliança Catalana, tal com ha fet el fins ara líder del partit a l'Ajuntament, Enric Dasa. D'aquesta manera, el partit de Carles Puigdemont reté part del grup municipal.
2: Tombats.
3: No hi ha hagut sorpreses i la majoria de PP, Vox i Junts ha rebutjat els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa.
5: L'executiu espanyol ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet de Junts ficava la banya en els casos de corrupció de l'entorn del PSOE.
18: La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. Ho farà amb una injecció de més de 6.000 milions d'euros més per aquest any i el que ve. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
19: És un dia importantíssim per a la política social d'aquest país i que el 14 de juliol de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
18: A Catalunya gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència i prop de 39.000 continuen en llista d'espera per obtenir la valoració. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Oriol. Això, evidentment, sobre la votació que va fer el Congrés dels Diputats donant llum verd a la reforma de les lleis de dependència amb una pluja de milions que, en teoria, hauria d'arribar a les persones que se'n han de beneficiar. Encara alguna cosa més. Violència vicària.
6: El Consell de Ministres ha aprovat la llei que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
20: En estos casos y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
3: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària a Espanya, 3 dels quals aquest any.
2: 100 quilòmetres.
6: La P7 tindrà més carrils al llarg d'un centenar de quilòmetres amb una inversió de 500 milions del Ministeri de Transports. Segons avança avui el periòdico, són 4 projectes que permetran incorporar tercers i quarts carrils en la que és la principal autopista catalana.
3: En concret, això afectarà els trams Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca, Centre i B23 Martorell, que guanyaran un quart carril, i l'Hospitalet de l'Infant Amposta, que en guanyarà un tercer. D'aquesta manera es vol augmentar la capacitat d'aquesta infraestructura, que els últims 5 anys, des que es van retirar els peatges, ha vist incrementat de manera important el volum de vehicles que hi circulen.
2: Més creixement.
6: Un informe de la Comissió Europea apunta que Catalunya serà un dels territoris on més augmentarà la població els pròxims anys. Les dades dibuixen una Catalunya de 10 milions d'habitants al 2050. Ara n'hi ha una mica més de 8.
2: Brussel·les, Bruno Forte de Mires. Recuperem després aquesta crònica del Bruno, de moment ensorrat.
3: Un edifici de 3 plantes aquesta matinada a Benetússer, a l'Horta Sud, al País Valencià. No hi ha ferits. De fet, els veïns els havien evacuat per prevenció, perquè ja s'havien detectat esquerdes i també sorolls al bloc. A més, s'havia evacuat un altre edifici pròxim que els tècnics municipals estan avaluant.
2: Queixes.
6: A Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, denuncien que les administracions continuen sense respondre als seus problemes econòmics. Demanen, per exemple, que se'ls avancin ajudes. Alba Carreras és propietària d'una clínica dental.
21: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja se verà a què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
2: I 244 milions.
3: És el que va facturar la música en viu a Catalunya el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any.
2: Montse Pujol.
0: La causa més destacada de l'augment dels concerts ha estat la implantació del model de festivals, que ha multiplicat per 7 el 500.000 d'espectadors del 2001 fins als 3,7 milions del 2025. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català registra un retrocés. Sentim Lluís Andrau, director del grup Enderroc.
1: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: Des del 2001 s'ha certificat el retrocés de la indústria discogràfica catalana de 82 a 21 milions causada per la crisi del format físic i la desaparició dels grans segells. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, una bona notícia. Tenim estabilitzat l'incendi de Rubió, la noia. Segons han comunicat els bombers fa ben pocs minuts, asseguren que durant tota la nit han estat treballant amb una vintena de dotacions, un centenar d'efectius, i ara sí que aquest incendi es pot donar per estabilitzat. Per tant, ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya, la qual cosa, evidentment, és molt bona notícia en vistes de la calorada que ens espera avui. En fi, anem als esports. Ara sí, Robert Prat, què tal? Bon dia.
22: Bon dia.
2: La selecció espanyola es converteix en la primera finalista del Mundial amb una victòria molt clara davant França per 2-0.
22: Espanya va superar França molt apàtica, que es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Oyarzabal de penal, minut 22, Pedro Porro, minut 58, van marcar pels espanyols. Pau Cubar.
23: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
22: Pedri va ser suplent.
2: L'altre finalista sortirà del partit que avui disputen l'Argentina i Anglaterra.
22: Partidàs a partir de les 9, l'argentí Rodrigo de Paul parla d'oportunitat única.
24: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminan el partido estén muy felices.
2: Tot això pel que fa al Mundial, però, Robert, Frenkie de Jong podria estar ben mitja temporada de baixa?
22: Sí, sí, mitja temporada, té una lesió al genoll dret, se l'ha fet al Mundial, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa, se li han de fer proves mèdiques complementàries, ja se li han fet, però s'ha de determinar l'abast exacte d'aquesta lesió. Mentrestant, Marc Casado deixa oberta una porta a marxar del club. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
22: En bàsquet, al Barça arriba un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa Xavi Pascual. Pogacar guanya l'etapa de muntanya al Tour en solitari i ja treu 3 minuts i mig a Vingegaard. Avui, etapa plana a la ronda francesa.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
27: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
28: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
27: I se't transmet el fred a la mà?
28: Suposo.
27: Oh.
29: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
32: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
33: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
34: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5: 5, 6, 17, 34 i 36. Els sols, el 3 i l'11.
34: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: Vinga, històries del Mundial. Avui juga Argentina-Anglaterra, ho deia ara el Robert, dues seleccions històriques amb una rivalitat política, però que tot just s'han enfrontat 5 vegades.
5: De fet, Leo Messi mai ha jugat contra Anglaterra, el país que va inventar el futbol, contra el país que el viu amb més passió i sovint amb més irracionalitat. Argentina-Anglaterra, una rivalitat en què políticament ve ràpidament al cap l'any 82 i les Malvines. British sovereign territory has been invaded by a foreign power. Un intent infructuós de l'Argentina de conquerir aquest arxipèlag que es troba a prop de la Patagònia. Feia prou més d'un segle i mig que hi havia hagut enfrontaments bèl·lics entre tots dos països, una tensió que es traslladaria després als terrenys de joc. Es creuen per primer cop a Xile 62, 3-1 per Anglaterra, però el primer partit calent seria 4 anys després, al 66, quarts de final del Mundial a Wembley.
4: Me expulsen a mí del campo de juego por yo pedir el intérprete. Nada más, yo no hice un foul violento, no insulté a
5: l'àrbitre. El capità argentí d'aleshores, Antonio Ratín, qui per cert va morir aquest passat cap de setmana, encara es preguntava 60 anys després per què l'havien expulsat. Una expulsió que va marcar el partit, Anglaterra va acabar guanyant 1-0. Però el que segur ha passat a la història i que ningú ha oblidat, els quarts de Mèxic, 86.
7: Válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo vio. Argentina está ganando por 1-0. Y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano.
5: Va ser el mateix Maradona qui va batejar l'històric gol quan al vestuari un periodista li va preguntar si havia tocat la pilota amb la mà i va respondre una mica amb el cap, una mica amb la mà de Déu.
7: Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gol tercer para Borruchaga, siempre Maradona.
5: Partit marcat per la mà de Déu i pel que per molts és el millor gol de la història, que va tombar Anglaterra en un Mundial que s'acabaria emportant l'Argentina. Els dos precedents més recents, i no sense polèmica, no s'oblidarà d'haver jugat contra l'Argentina. David Beckham va viure un dels moments més durs de la seva carrera. França 98, vuitens de final. 2-2 a l'inici de la segona part.
8: A red card for David Beckham. Well, question marks have been raised over his temperament on the big occasion.
5: I Beckham al carrer per donar una patada des de terra a Simeone. Es va arribar als penals, va acabar guanyant l'Argentina, la premsa britànica es va carnissar amb l'aleshores jugador del United. 10 lleons heroics i un noi estúpid, titulava The Sun.
2: Vinga, parlem de televisió, el més destacat amb la Mariela Cubells, avui el San Fermines.
9: Ni m'agraden ni em sembla acceptable el que representa la festa dels San Fermines, com el maltracte animal, per exemple. Com cada any, la tele pública fa un desplegament considerable amb directes i retransmissions especials d'esta festa. Em resulta desconcertant que siga la mateixa tele pública que no permet paraulotes, que sol amagar-les amb xiulets, com fa a la Resistència, per exemple, perquè, clar, i si hi ha nens mirant? Sembla que si veuen patir a un bou, no passa res.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Satisfacció Garantizada.
3: Se centra en una dona divorciada que entra en el món de les plataformes de sexe en línia i que enmig d'una sessió veu com ataquen violentament el jove amb qui està mantenint relacions. A partir d'aquí queda atrapada en una trama de xantatge i assassinats. Una sèrie que barreja suspens, humor absurd i drama personal. Té bons girs de guió i interpretacions excel·lents per part de Tatiana Maslany, coneguda per la sèrie Orphan Black, i Murray Bartlett, que segur que recordareu pel seu paper de gerent de l'hotel a The White Lotus. Des d'avui la teniu completa a Apple TV. Té 10 capítols.
2: Vinga, i per arribar a dos quarts, algun dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
10: Atendé, monsieur. Écoute, s'il vous plaît.
11: Arrobas caltera!
5: A hores d'ara ja no hi ha pistes, de fet, sobre qui està al darrere del robatori d'ahir.
11: No, pues no tengo ni más remota idea de quién puede estar detrás, pero si el colegiado pitó lo que pitó, pues...
5: A ver, señor Florentino, de què està parlant vostè?
11: No estan hablando del partido contra el Getafe?
5: No, estem parlant del robatori de joies al Museu del Louvre.
11: Bueno,
5: és un altre robatori.
11: És que les escuché hablar d'un robo i digo, mira, ja estan echant mierda al Real Madrid otra vez.
5: Bueno, sí, també ho farem, però d'aquí una estona, perquè ahir va tornar a guanyar robant el Madrid.
11: Bueno, això és interpretable, caballero. Lo que para usted es un robo, para mí es un acto de responsabilidad del colegiado, de respeto a su vida y a la de su familia. Y al fin y al cabo, pues es poner las cosas en su sitio.
5: Després en parlarem.
11: Lo del Louvre, lo mismo. Que ha sido un robo, pues es una opinión que tienen ustedes, pero...
5: No, es cap opinió,
11: No, es una opinión.
5: No, es un robatori.
11: A ver, ¿eran del Louvre las joyas?
5: Bueno.
11: Ah, ¿antes de quién eran?
5: Ya.
11: Claro. Y si yo...
5: ¿Quién roba aquí, no?
11: ¿Quién roba quién? El primero, el segundo. Y si yo solicito a unos señores, previo pago, para que me proporcionen las joyas, ¿estoy robando? No. pagado por unos servicios.
0: Ja, no, no, no. Això és una interpretació molt, bueno, molt, sí, molt forçada.
11: Mi querido Fenutrio, esté tranquilo, que si tanto les preocupan unas joyitas, pues hago un par de llamadas a ver quién las tiene y se lo comento.
1: Això del Louvre també hauríem de pensar i revisar com ha sigut aquest robatori, perquè amb tantes sèries de ficció que et donen tantes idees...
2: Amb el robatori del Louvre, que encara s'investiga, arribarem a 2:15. Clavats, 8:15.

0: I una bona notícia per començar el matí, perquè els bombers fa ben pocs minuts que han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia, que a última hora d'ahir havia afectat una cinquantena d'hectàrees. Durant la nit ja han estat treballant un centenar d'efectius i fa uns pocs minuts els bombers han confirmat que l'han pogut donar per estabilitzat. Una molt bona notícia tenint en compte que avui tindrem les temperatures més altes de tota la setmana a bona part del país. De fet, tenim totes les comarques en alerta per calor. Al Baix Llobregat i al Vallès el grau de perill per calor és molt alt, es poden veure temperatures superiors als 40 graus i això evidentment fa que es multipliqui el risc d'incendis. Risc extrem en 111 municipis de 20 comarques. És el doble del que teníem ahir. A l'Àgora, avui analitzarem la sentència contra el germà de Pedro Sánchez d'inhabilitat durant 9 anys per prevaricació perquè veu demostrat la sentència que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz. El govern espanyol i el PSOE han sortit en tromba a criticar aquesta decisió.
1: Pues me parece una auténtica barbaridad. Porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
2: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Són algunes de les reaccions que han arribat des del Partit Socialista. Avui ho explorarem una miqueta més perquè a 8:45 a l'Àgora parlarem amb José Zaragoza, un dels històrics diputats del PSOE al Congrés. També parlarem avui amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salelles, per saber com s'ho farà a partir d'ara, un cop el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida abrupta de Junts.
3: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb, tenim un govern que continua.
0: I, evidentment, hem de parlar del Mundial, una altra de les notícies de la nit. Robert Prat.
4: La selecció espanyola és la primera finalista d'aquest Mundial, molt superior a França, guanya 2-0, gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. Argentina i Anglaterra busquen a les 9 l'altra plaça de finalista, mentre que De Jong es sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la seva greu lesió al genoll. El jugador del Barça podria estar sense jugar mitja temporada.
0: Gràcies, Robert. Ens falta el temps, i això vol dir calor, calor i calor, Tomàs Molina.
5: Especialment a les comarques de Ponent, però atenció en particular al Vallès, perquè, per exemple, a Terrassa poden arribar als 40, a Granollers 39, per tant, calor intensa durant el dia d'avui. Atenció també a la presència de vent, especialment cap a l'Alt Pirineu, que farà que augmenti el perill d'incendis en un dia, bàsicament assolellat a tot arreu, molt xafogós i amb aquesta sensació de calor intensa. A partir de demà, la temperatura comença a la baixa, però encara hi haurà alguns 40 graus i demà també comença un canvi de temps, amb nous ruixats, amb tempestes que en alguns casos podran ser intenses.
0: Paciència amb aquesta calor, eh? Avui explicarem al matí de Catalunya Ràdio quines conseqüències té aquesta situació, però també val la pena repassar la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia.
6: Bon dia. Aquest matí de nou hi ha retards a les línies R13 i R14 entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar la incidència. També el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Girona a 7:45 ho farà 10 minuts més tard. Recordar que avui hi ha vaga convocada a tot l'Estat per un sindicat minoritari. Hi ha serveis mínims establerts i pot haver algun retard més a la xarxa de Rodalies.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs circulació complicada aquesta hora a la P7. Hi ha cua a Sant Cugat en sentit nord per un vehicle avariat que ocupa el voral i entre Barberà i Badia del Vallès també en sentit nord per un accident que talla un carril. També retencions en aquesta mateixa via en sentit sud de Santa Perpètua a Barberà del Vallès. A Barcelona, retencions habituals a les rondes. Destaca la cua a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, se m'oblidava, l'Aitor Arriaga, el Joan Guirà, el Pere Rossinyol i la Eva Pomares per comentar tots aquests temes i molts d'altres que tenim avui sobre la taula. Ara mateix passen 4 minuts de 7:45, com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris. Comencem per les portades i les opinions destacades. Marc Forada, Pol Foradada, com estem? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb la selecció espanyola, totes les portades.
9: Sí, titulars i grans fotografies de tot arreu. El periòdico Espanya platòrica a la final, foto de la celebració del gol d'Oyarzabal. A La Vanguardia es parla de recital de futbol.
10: I ara la foto és del final del partit, a la celebració d'aquest pas a la final. Justament el titular a peu de fotografia diu Espanya a la final del Mundial.
9: Precisament editorial en aquest diari d'Antoni Bassas, titulat El Mundial ja no és nacionalisme banal, sinó principal.
10: I escriu Bassas que és la gran màquina d'alimentar identitats.
9: I que no hi ha desfilada militar, Eurovisió o Nobel capaç de posar tanta gent diferent darrere una mateixa bandera.
10: L'altre gran tema del dia és polític i judicial, titulars pastats a La Vanguardia i a l'Ara, el germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació.
9: Al diari del grup Godó hi llegim l'editorial que signa el seu director Jordi Juan, titulat El germà del César, on relata totes les fases per les quals ha passat el cas.
10: I es pregunta quants càrrecs ha dit s'han creat Espanya els últims anys, però sentencia que el germà d'un president espanyol ha de ser molt cautelós amb les seves decisions.
9: Altres temes de portada, el periòdico avança que l'AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres.
10: Transports hi invertirà 500 milions d'euros amb l'objectiu de dotar de més capacitat una via que cada cop està més i més saturada.
9: I dues coses més per acabar. El País, al final de la tanca de Gibraltar, obre una nova era entre el Regne Unit i Espanya.
10: I l'ara que es fa ressò dels dos bessons trobats morts al riu Ter a Manlleu.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista David Bassa?
8: Llegeixo al The Guardian un irònic article d'en Jonathan Friedland titulat «Els escèptics aplaudeixen el desglàs amb temperatures rècord». A l'article, en Friedland subratlla com fins i tot ara, quan les onades de calor estan fent estralls a banda i banda de l'Atlàntic, encara hi ha negacionistes del canvi climàtic. I aquí, en Friedland fa una comparació amb la pel·lícula «Don't Look Up, No Miris Amunt», d'en Leo DiCaprio. Una pel·lícula on el món s'enfronta a una catàstrofe imminent per la topada d'un meteorit gegant contra la Terra. Però la població opta per no mirar cap amunt. Doncs això, si no volem assumir la realitat i anem fent l'orni, acabarem tots ben cuits.
11: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
12: Sí, sort que ha portat nous.
13: La teva vida necessita l'Esto. Amb Lidl Plus 200 grams de nous per 1,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
14: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
14: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
14: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
18: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
19: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, seguim el repàs a la premsa. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Sílvia Andrés. La dona del Premi Nobel, Joseph Stiglitz, elogia l'Hospital Josep Trueta de Girona.
22: Ania Schifrin afirma que el centre sanitari gironí va salvar la vida del seu marit. Ho llegim al diari Ara en un emotiu article d'opinió que ha escrit la dona del Premi Nobel d'Economia. Stiglitz feia mesos que arrossegava molèsties sense un diagnòstic clar als Estats Units. La parella va decidir passar unes setmanes a Cadaqués per completar la recuperació de l'economista, però pocs dies després d'arribar, Stiglitz va empitjorar i va acabar al Josep Trueta de Girona i va estar ingressat 18 dies. La dona del Premi Nobel lloa la professionalitat del personal del Trueta i, de fet, el títol de l'article és tota una declaració d'intencions. Invertiu en sanitat pública, no la privatitzeu.
0: El barri vell de Girona, nou escenari de Disney.
23: Girona ja és un escenari habitual de grans produccions audiovisuals internacionals. Aquesta setmana han començat les feines de muntatge per al rodatge de la nova pel·lícula de Disney, Embolicats. El diari de Girona explica que els carrers del barri vell, amb el seu estil romàntic i gòtic, són ideals per l'ambient medieval que pretén recrear la cinta. Recordem que aquest rodatge comença tot just un mes després que es paralitzessin diverses zones del centre de la ciutat per la gravació de la sèrie d'Amazon Prime, Tomb Raider.
0: Troben sucre a la Via Làctea.
22: El descobriment l'ha fet un grup de científics internacionals i és la primera vegada que es detecta aquest tipus de sucre en l'espai interestel·lar. Ho llegim al diari El País, que explica que aquest descobriment ofereix noves pistes de com va poder sorgir la vida a la Terra, ja que el sucre n'és un component bàsic. La dada curiosa és que aquest tipus de sucre també es troba en el gerds i en altres fruits vermells.
0: I Volkswagen contracta 100 ovelles.
23: La companyia automobilística alemanya ha posat a treballar 100 ovelles en els camps de la seva planta fotovoltaica de Polònia. De fet, les ovelles han substituït els tradicionals tallagespes. Es veu que les ovelles són més efectives que les màquines perquè mengen l'herba que hi ha al voltant de les plaques solars sense fer-les malbé. De fet, la presència de les ovelles sembla que és beneficiosa per al microclima local, però també per a la butxaca de Volkswagen, que ara que ara està de retallades.
0: Anem a dir això, estem de retallades i agafem ovelles.
23: Sí, que
0: mica,
23: no paguen.
0: Una mica contradictori. Vinga, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Mireia Isari i Albert Duran.
1: A la premsa francesa, la derrota de la selecció davant d'Espanya centra l'atenció i desplaça la informació de la festa nacional del 14 de juliol. A Liberación diuen que els francesos deixen escapar la final. A Le Monde asseguren que cauen bruscament del seu núvol. Al Clarín, el Mundial també capara gran part de la seva portada digital. L'enfrontament que la selecció argentina tindrà amb l'anglesa desperta fantasmes del passat. Destaquen les paraules d'Scaloni, seleccionador dels argentins, que diu que hem de tenir memòria, però això només és un partit de futbol. Anglaterra, en canvi, Donald Trump és el protagonista a The Times i The Guardian. Les dues capçaleres expliquen que el president nord-americà amenaça d'inutilitzar totes les centrals elèctriques i els ponts de l'Iran.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, el diari Cinco Días explica que CaixaBank ultima el seu desembarcament comercial als Estats Units per assessorar grans fortunes. L'entitat té previst començar a operar-hi l'any que ve i s'instal·laria a Miami. De moment ja ha anomenat un responsable d'aquesta seu. Per la seva banda, l'Expansión diu que Catalunya, Madrid i Andalusia assumeixen el 49% del cost total de l'absentisme laboral a l'Estat. La factura es dispara fins als gairebé 60.000 milions d'euros cada any, dels quals Catalunya n'assumeix 11.000. Finalment, On Economia assegura que les cadires de plata divideixen la Cambra de Comerç. Aquestes cadires es destinen a empreses que fan una aportació de 75.000 euros a l'any. Actualment n'hi ha dues i la Cambra vol que passin a 10. Pimec i Eines de País han anunciat que hi votaran en contra.
0: Vinga, anem a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Mundo Deportivo parla d'un equip espanyol que va sotmetre a França amb un partit sensacional davant un conjunt francès impotent en atac. 16 anys després, Espanya tornarà a jugar una final d'un Mundial.

L'esportiu destaca que 9 catalans jugaran la final del Mundial després de minimitzar França i apunta a una final entre Lamine Yamal i Leo Messi. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que el bany de futbol que Espanya li va donar a França era impensable. El periòdico parla d'una Espanya platòrica que anul·la a França. Francisco Cabezas explica que aquest joc d'Espanya és cruifista, amb clar protagonisme de la possessió de la pilota, sense ídols, prioritzant un futbol coral insuportable que nega el futbol dels solistes. Sergio Viñas escriu que és l'Espanya dels sense nom, sense la necessitat que les estrelles tirin del carro.

0: El diari Ara diuen que va ser una lliçó de futbol d'una generació increïble. A El País remarquen que Deschamps s'acomiada de la selecció francesa amb només una rematada d'Mbappé. Pel Marc, que va ser un bany històric. I l'equip francès il·lustra el partit amb una gran imatge d'Mbappé i un titular, Estrella Fugaz.
1: Ai, això m'ha matat. 2 minuts i arribarem a 3:15. Ja la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: La supermodel xeca Eva Herzigova s'ha casat, la recordeu? Va ser la que va protagonitzar la legendària campanya de Wonderbra. Una de les singularitats d'aquest casament és que ho ha fet amb la seva parella dels últims 25 anys i pare dels seus 3 fills. Per a la cerimònia, Herzigova, de 52 anys, va fer tota una declaració d'intencions. Vestit senzill, sense maquillatge i amb un simple recollit. Aquesta imatge natural contrasta amb les darreres aparicions de l'actriu Sacha Listeron, que està superprima per al medicament de prima de moda ara a Hollywood. De fet, fa una mica de coseta mirar-la i tot. En canvi, el missatge de la model xeca és molt potent perquè declara als 4 vents que se sent orgullosa del seu cos de 52 anys. Un apunt final que no puc evitar, que és la kafkiana celebració de la família reial espanyola per la classificació d'Espanya a la final del Mundial. Jo trucaria als britànics per un parell de consells.
1: A les xarxes socials, ahir la família reial, com deia la Sílvia, va exposar com el rei, amb tota la família celebraven el passi a la final del Mundial. En fi, a 7:45 al matí de Catalunya Ràdio, mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia un altre cop.
1: Qui fanx avui?
3: Doncs mira, avui va de roquers. Hey, ho, let's go! Marc i Ramone, bateria de Ramones, fa 70 anys, és del mateix dia i any, Joe Satriani, guitarrista de referència pels amants del rock instrumental. El 15 de juliol també va néixer l'actor nord-americà Forest Whitaker, el que va guanyar un Oscar per la pel·lícula L'últim rei d'Escòcia fa 65 anys. Una altra actriu, Diane Kruger, està d'aniversari, és l'espia Bridget von Hammersmark amb Maleïts malparits de Quentin Tarantino. Per últim, qui també farà festa avui és el periodista Eduardo Inda, que en fa 59, i una altra periodista, companya de TV3, l'Anna Teixidor, en fa 48.
1: I el Santoral, Mireia.
3: El Santoral d'avui recull uns quants noms, però el principal és Bonaventura. Segons l'IDESCAT, hi ha 173 persones a Catalunya amb aquest nom, 156 homes i 17 dones. Altres sants d'avui, a veure si en tens alguna llegenda, són Pompili, Piroti, Antíoc, Bonosa o Zòsima.
1: Zòsima?
3: Sí.
1: Amb Z, això, eh?
3: Sí, exacte.
1: No, crec que no en tinc cap.
3: Has vist? Cada dia aprenem
1: coses
3: noves.
1: Sí, no, m'agrada molt el Zòsima. Gràcies, Mireia. Cada dia aprenem coses noves, com diu la Mireia, i cada dia a aquesta hora fem una recomanació literària des del matí de Catalunya Ràdio, des d'una llibreria.
4: Soc la Mary Pineda Puig, llibretera de la llibreria Buc a Torelló, i aquest estiu vull recomanar-vos Metamorfosi de la Míriam Cano, una petita joia que recull 2 estius i una primavera. Ara que ningú ens escolta, us confessaré que no sóc gaire amiga de les guies de viatge. El que sí que m'agrada, en canvi, és poder llegir a gent que ha viscut de primera mà les zones que visitaré. L'any passat la Míriam em va reconciliar amb una manera molt concreta de viatjar, aquella que té més a veure amb la calma i amb incloure, en el transcurs frenètic d'uns dies en què tot és nou, el no fer res. Així que la meva recomanació per aquest estiu, per tots aquells que viatgeu o no a Grècia, és que llegiu Metamorfosi i que recordeu que viatjar és redescobrir-nos, primer de tot, a nosaltres mateixos.
1: Passant 2 minuts de 7:45, aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere.
7: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno.
8: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus 2 fills no havien tornat a casa.
9: Jo també he vingut a banyar de petit.
10: I Roca Negra és un puesto que hi fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remull i encara que sàpigues nedar, o xucador, xucla.
11: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
12: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
13: Lluc Salellas acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
14: Entenem que és un error, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
15: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado.
16: Degoteig.
17: Acció de degotar o degotejar, caure gota a gota. A qui li pot degotar la suor del front és a Pedro Sánchez, perquè l'endemà de la sentència, el seu germà, per prevaricació, continua el degoteig de casos amb la declaració de la presidenta del PSOE en el cas Leire. Això la setmana que s'hauria de confirmar si la seva dona anirà a judici per corrupció.
16: Minoria.
17: Els menys, el més petit de dos nombres que es consideren formant part d'un tot. Qui serà més petit és el govern de la ciutat de Girona, després de la sortida confirmada ahir de Junts. A falta de 10 mesos per les municipals, la ja exvicealcaldessa assegura que se n'ha fartat de no poder influir, diu, en el govern de l'alcalde Salelles.
16: Persiana.
17: Tanca en una porta, en una finestra, segons el DIEC, en sentit figurat, abaixem la persiana o tanquem la paradeta quan tanquem un negoci de forma definitiva. Avui lamentem que ahir va tancar l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat. Aquest, malauradament, també és un altre degoteig.
16: Posem-hi ara tres xifres amb Albert Duran. 500.
18: Són els milions que el Ministeri de Transports destinarà a ampliar carrils de l'AP7 al llarg de 100 quilòmetres per poder incrementar la seva capacitat. El Ministeri actuarà als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell i Vilafranca Centre, la B23 i Martorell i l'Hospitalet de l'Infant i Amposta.
16: 28,3.
18: Són els milions de persones que han passat per l'aeroport del Prat durant els primers 6 mesos de l'any, segons les dades d'AENA. Aquesta xifra significa un increment del 4,4% en comparació amb el mateix període del 2025.
16: 39.
18: Són les hores de son que els barcelonins perden de mitjana al llarg de l'any a causa de la calor i les altes temperatures nocturnes. Segons els experts, el canvi climàtic ha duplicat en 50 anys la pèrdua de son en més de 1.300 ciutats de tot el planeta.
16: I tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, el capità de la selecció francesa, el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, inclinat cap endavant, colze sobre les cames i tapant-se la cara amb les mans.
19: Nit molt discreta, molt fluixa de l'estrella i del conjunt de la selecció francesa, que tot i partir com a favorita per molts, va deixar molt a desitjar ahir a les semifinals contra Espanya. França i Mbappé es queden sense la seva tercera final del Mundial consecutiva. L'equip titula avui destrossa a Dallas. I pel que fa a les notes, 3 per Mbappé, 2 per Dembélé.
16: A la segona imatge veiem dues persones saludant, envoltades de càmeres. És de nit. De fons s'hi veu una multitud de persones en una gran porta reixada que està oberta. I en un costat, la bandera britànica i la bandera de Gibraltar.
19: Són l'alcalde de la línia de la Concepción, Juan Franco, i el ministre en cap de Gibraltar, Fabián Picardo. Aquesta nit ha desaparegut, encara que de moment només de manera simbòlica, la tanca, el punt fronterer que cada dia havien de travessar 15.000 treballadors. Un acte simbòlic que algunes cròniques avui recullen com que alguns dels vigilants van presenciar l'acte seguint de reull la semifinal del Mundial.
16: I la tercera imatge ens l'envien des de Tarragona. S'hi veu un grup de persones ben equipades, amb barrets, amb gorres, treballant a ple sol al jaciment Iber de Tivenys, al Baix Ebre. Al fons s'hi observa una zona boscosa, amb camps de fruiters a tocar dels canals de rec i del riu Ebre. És un jaciment amb molta història, Jordi Barranca.
20: Sí, és un assentament que va estar ocupat durant més de 6 segles. Va ser abandonat l'any 130 abans de Crist i ara s'han trobat evidències que també es va utilitzar tensió durant les guerres sertorianes, és a dir, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Aquesta, de fet, és una de les descobertes que ha fet l'equip d'historiadors de la Universitat Rovira i Virgili. Enguany s'han fet les 27enes intervencions arqueològiques i el que han descobert els fa repensar l'origen i el creixement d'un assentament clau al tram final del riu Ebre.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
16: Atenció a aquest titular que circula. Una dona acusa de racisme als seus companys de feina perquè no li van organitzar una festa d'aniversari. Marc Amorós, bon dia.
21: Bon dia. La notícia diu que una treballadora d'origen africà ha denunciat els seus companys de feina acusant-los de racisme per no haver-li organitzat una festa d'aniversari. La dona va formular denúncia un mes després del dia del seu aniversari, quan va veure que una altra companya de la feina feia 50 anys i tots els companys i les companyes li organitzaven una festa per celebrar-ho. Aquest detall li va sorprendre i aleshores es va preguntar per què ella no havia tingut la seva festa. La notícia explica que en lloc de consultar-ho als companys, la treballadora va optar per dimitir del seu lloc de feina i presentar una denúncia. Una denúncia davant del Tribunal Laboral per discriminació i racisme.
16: I això és real o és fals?
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
23: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
24: El periodisme viu una transformació accelerada i exigeix professionals capaços d'adaptar-se als nous hàbits informatius. Segons el Digital News Report 2026, el consum setmanal de notícies en vídeo arriba ja al 77% a escala global. A més, en 45 dels mercats analitzats, el vídeo informatiu en línia ja supera les notícies a la televisió. Un canvi que confirma el pes creixent dels formats audiovisuals i la necessitat d'actualitzar llenguatges i competències periodístiques.
23: El Big Data i les xarxes socials han revolucionat el món de la comunicació. Per això, amb els graus de periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs Data Journalism i Social Media. Demà dominaràs el nou periodisme de dades. Canvia el teu present, crea el teu futur.
0: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
21: Vinga, va, real o fal, sortim de dubtes, ho aclarim. La notícia que ara circula i que diu que una dona acusa de racisme els seus companys de feina per no organitzar-li una festa d'aniversari és una notícia real. Ha passat al Regne Unit. La dona que acusa els companys de racisme treballa a una ONG i el cas ja ha arribat als tribunals. El jutge ha desestimat la seva denúncia perquè diu que l'única raó per la qual els seus companys no van muntar-li la festa és perquè ningú sabia que era el seu aniversari.
16: Gràcies, Marc.
21: Adéu, bon dia.
16: 6 minuts per arribar a les 8. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. És notícia bona, notícia de fa poquets minuts. Ha quedat estabilitzat l'incendi de Rubió, la noia.
17: Ho acaben d'informar els bombers. A última hora d'ahir havia cremat una cinquantena d'hectàrees durant la nit i han estat treballant un centenar d'efectius.
16: Precisament, previsió del dia, avui arribarem al pic de la tercera onada de calor.
3: Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus en diversos punts del país. Més d'un centenar de municipis de 20 comarques es troben en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Els agents rurals mantenen prohibit l'accés a 8 espais naturals.
16: Avui, que és el primer dia de dol oficial a Manlleu per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu.
17: La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu i ahir els Mossos van trobar els dos cossos a dins l'aigua.
16: El govern espanyol considera que la sentència contra el germà de Pedro Sánchez és un intent de fer caure l'executiu de coalició i insisteix una vegada i una altra en la seva innocència.
3: L'audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació perquè la Diputació d'aquesta província extremenya el va contractar per a un càrrec fet a mida. El PP i su capà, Alberto Núñez Feijóo.
7: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
16: A 3:15, el diputat socialista José Zaragoza a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio per abordar també aquesta qüestió. I a Girona, l'alcalde Lluc Salellas atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern.
17: L'alcalde parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no els donava marge d'actuació.
4: Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
15: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
16: I en temps d'Àgora entrevistarem avui l'alcalde Lluc Salellas, justament l'alcalde de Girona, per veure com s'ho farà a partir d'ara. Encara parlant de Girona, el cinema Trufó de la ciutat, que és l'únic que quedava al centre, ha tancat portes.
3: El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
16: De fet, el cinema Trufó és un dels arguments que donava Junts també per, entre d'altres, trencar el pacte de govern.
6: Avui serà un dia de pic de calor. Atenció a aquestes temperatures altes, per sobre dels 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i en particular atenció també cap a la zona del Vallès i el Baix Llobregat, perquè, per exemple, a Terrassa, la màxima pot arribar als 40 graus, a Granollers als 39. Un dia de calor, un dia també amb vent, que bufarà ponentat, especialment cap a l'Alt Pirineu, i que augmentarà aquesta situació de perill d'incendis. Cal estar molt amatent a aquesta situació durant el dia d'avui, en un temps que serà majoritàriament assolellat. A partir de demà comença el canvi, tot i que encara demà hi haurà temperatures fins a 40 graus a les comarques de Ponent, però demà comencen també els primers ruixats, les primeres tempestes, que atenció, perquè a la tarda podrien ser intenses.
16: I el trànsit a aquesta hora, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, doncs segueixen les retencions a la P7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a la P7. Un altre accident provoca retencions també a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340, al Vendrell, es dona pas alternatiu també per un accident i a l'entorn de Barcelona, retencions als punts habituals, destacar la cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un altre accident que també talla un carril.
1: Gràcies, Clàudia.
8: Fins ara.
1: I aquests dies que li hem donat festa al Manu, doncs si voleu dedicar una cançó a algú, li posarem l'original. El que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609. El 636-360609 és el que ha fet el Raül.
9: Ai, bon dia a tots els escoltants de Catalunya Ràdio. Us voldria demanar una cançó dedicada a les dues persones més importants de la meva vida, la meva companya Laia i la meva filla Queralt. La cançó segurament la coneixeu tots. Es diu Xavier, el tècnic de so. Moltes gràcies, que tingueu bon dia.

0: Bon dia, són les 8. I comencem amb el trànsit, amb la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, matí amb forces incidències a les carreteres. Hi ha retencions a l'AP7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. Un altre accident provoca retencions a l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340 al Vendrell es dona pas alternatiu també per un accident i a l'entorn de Barcelona retencions als punts habituals. Destaca la cua a la Ronda Litoral de Santa Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril. Avui, que recordem-ho, hi ha vaga convocada a Rodalies fins a 9:45 d'aquest matí. Els serveis mínims decretats són d'un 66%.
0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. El foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. Tot apunta a un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu. Per aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci. L'alcalde de Girona atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern. Lluc Salellas parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no es donava marge d'actuació. Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar és història. Centenar de persones ja han aprofitat aquesta mateixa nit l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'estat espanyol per moure's a banda i banda de la frontera. La tanca es demolirà avui. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula negociadora. La calor fa caure en picat la humitat de la vegetació en zones forestals i la situa a nivells perillosos pel que fa a la supervivència i també pel risc d'incendi, segons el nou mapa que ha desenvolupat el CREAF. A Catalunya, les zones més seques són el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i la zona interior de les comarques de Girona. I el cinema Trufó de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques de tirar endavant. Aquesta gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
2: Esports. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol, molt superior a França, guanya 2-0 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen a les 9 del vespre l'altra plaça de finalista enmig de fortes mesures de seguretat, partit declarat del risc per la rivalitat històrica entre els dos equips. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casador deixa oberta la porta de marxada al Barça si s'escau, en declaracions al Top Costa de Catalunya Ràdio. I avui, onzena etapa del Tour, en Pogacar refermat el lideratge, surt de Vichy i fins a Nevers amb 161 quilòmetres pràcticament plans i favorable als velocistes.
0: I el temps, avui s'espera un nou pic de calor amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus. Les temperatures més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten a l'interior de les comarques de Girona i Catalunya Central, i fins i tot valors més alts a Ponent i a Pla de Lleida. Vent de garbí intens amb por sahariana.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Avui és dimecres 15 de juliol i aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Estabilitzat aquest matí l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals. Durant tota la nit, més d'un centenar d'efectius, amb una vintena de dotacions, han treballat intensament sobre el terreny. El foc ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit, del Boix i Rubió. S'espera que aquest matí assumin a la feina d'extinció alguns mitjans aeris. També tres dotacions terrestres dels bombers treballen també en un foc forestal que es va declarar ahir a Cunit al Baix Penedès. Poc abans de les 9 del vespre ja van quedar estabilitzat i es va aixecar el confinament a 3 urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Els agents rurals fan una crida a no baixar la guàrdia, ja que avui arribarem al pic de la tercera onada, verem el pic de la tercera onada de calor. Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40.

0: persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
1: En l'última setmana han pujat un 40% les visites als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Segons Salut, també hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. I avui primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Manlleu, Maria Costa.
2: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
3: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
4: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que ficava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Avui hi torna a haver vaga a Renfe convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari. L'aturada de finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. Les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Tot i això, Rodalies s'han decretat per avui uns serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. L'alta velocitat seran del 73%. Anirem veient com va doncs, aquesta jornada pel que fa als trens. Marxem ara cap a Girona, parlem de política. El govern de Girona es queda en minoria després de la sortida de Junts per Catalunya. La ja exvicealcaldessa Gemma Geis argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles de guanyem i veu motius electoralistes. Laia Claret.
6: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
7: Si algú ha volgut, per por d'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és en aquest cas de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
6: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
8: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
6: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria.
1: També hi ha hagut canvis a Cambrils, al Baix Camp. Dues de les regidores de Junts es mantenen al partit i no passen a Aliança Catalana, tal com ha fet el fins ara líder del partit a l'Ajuntament, Enric Daza. D'aquesta forma, el partit de Carles Puigdemont reté part del grup municipal. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Les dues regidores són Teresa Requesens i Laura Mellau. Requesens no comparteix la ideologia del partit d'extrema dreta.
10: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític.
9: Daza, per la seva banda, ha justificat el canvi de partit.
11: Pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
9: Les dues regidores tenen tot el suport de la Direcció Nacional de Junts.
1: Encara en política, el setge judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez s'ha endut el primer assalt amb la condemna al germà del president espanyol, l'Audiència de Badajoz. Recordem, feia pública ahir la sentència de condemna a David Sánchez Pérez Castejón a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació de Badajoz va crear una plaça de coordinador de conservatoris de música expressament per a ells. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veu un intent de tombar l'executiu en la seva condemna per prevaricació. Pel PP, en canvi, és una sentència històrica perquè per primer cop es condemna el familiar d'un president del govern espanyol en exercici. Anem cap a Madrid. Dani Sánchez Veja.
12: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
13: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la innocència de David Sánchez.
12: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
14: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
12: El president espanyol ha rebut la sentència de viatge oficial a

0: París i quan està a punt de saber si la seva dona també anirà a judici per suposats delictes de corrupció.
1: I Mariano Rajoy evita disculpar-se pel seu comentari sobre la selecció francesa en un article al digital El Debate, en una nova columna que rega contra els que l'han criticat per haver escrit que la selecció de França no juga amb francesos i especialment contra el govern espanyol. I Pedro Sánchez dona les gràcies a les autoritats per l'atenció que li han prestat aquests dies i ha afegit que és una llàstima que tants esforços dedicats a parlar d'ell els hagin distret d'altres qüestions que realment importen als espanyols. Considera que els interessa més fer soroll, distreure l'atenció i provocar en renou, tot perquè no es parli del que s'està vivint, i conclou que ells no demanen perdó per res i que sempre els toca als altres. 4 minuts i arribarem al quart de nou. Notícia destacada d'avui, us ho dèiem en titulars. Des d'aquesta mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar ja és història.
2: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
1: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrat el punt de la mitjanit la desaparició de la reixa que farà possible la lliure circulació de persones. I centenars de persones ja han travessat la frontera aquesta mateixa nit, aprofitant aquesta eliminació dels controls policials entre territori britànic i estat espanyol. L'eliminació de la tanca arriba després de l'acord sobre el control fronterer entre la Unió Europea i el Regne Unit, firmat ahir a Brussel·les. A partir d'avui s'acaben les cues que havien de fer els 15.000 treballadors transfronterers que cada dia es desplacen al Penyal des de la línia de la Concepción. Tot i el pas que es dona avui, Espanya no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Fabián Picardo.
3: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
4: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
1: El president espanyol Pedro Sánchez serà avui al pas fronterer de Gibraltar per veure en persona la desaparició d'aquesta històrica tanca. I l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians, reactivat aquesta nit. Donald Trump fa marxa enrere amb la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. Washington, Oriol Serra.
5: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
6: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
5: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz.
1: Continuem amb més notícies. Un edifici de tres plantes s'ha esfondrat aquesta matina de Benetússer, a l'Horta Sud, sense provocar ferits. Segons els bombers, havien evacuat preventivament els veïns perquè ja s'havien detectat esquerdes i sorolls al bloc. També s'havia evacuat un altre edifici proper que els tècnics municipals estan avaluant a aquesta hora. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assegurat a la xarxa X que segueix els fets amb atenció i ha enviat un missatge d'ànim a les famílies afectades. I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, reclamen solucions als seus problemes de liquiditat. Són 16 comerços que han hagut de baixar la persiana perquè han de continuar fent front a tota la... Però, volíem dir, que han de continuar fent front a totes les despeses corrents. Per això demanen que se'ls avancin diners a compte de les futures indemnitzacions. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental.
7: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no?
1: L'Ajuntament ofereix assessorament, però els diners hauran de venir de les assegurances. Sentim la tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay.
8: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
1: Divendres els veïns afectats sabran si poden tornar ja a casa. Hem arribat a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim les carreteres, també com estan funcionant els trens. Avui recordem jornada de vaga, però convocada per un sindicat minoritari. Clàudia Serra, molt bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs, matí, amb forces incidències a les carreteres. A aquesta hora, retencions a la P7 per un accident del Papiol a Barberà del Vallès en sentit nord. De retruc afectada també la B30 paral·lela a la P7. Un altre accident amb un camió implicat que ocupa el voral provoca retencions a la mateixa P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340, al Vendrell, es dona pas alternatiu també per un accident i a l'entorn de Barcelona. Retencions als punts habituals a aquesta hora d'entrada a la ciutat. Destaca sobretot la cua a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril en sentit Llobregat. Avui, que com ara explicaves, hi ha vaga convocada a Rodalies pel sindicat minoritari Sindicat Ferroviari SF Intersindical. Fins a 9:45 d'aquest matí hi ha serveis mínims decretats del 66%. En paral·lel, avui de nou incidències a les línies R13, R14 i RT1. Els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts per una incidència a la infraestructura a la plana Picamoixons.
1: El temps. Jofre Genuer.
10: Avui dimecres esperem les temperatures més altes d'aquesta setmana amb un nou pic de calor que ens ha de dur la tornada dels valors de 40 graus en moltes poblacions, sobretot del prelitoral i cap a ponent, interior del país. La calor, per tant, s'intensifica al llarg de la jornada d'avui, amb una jornada dominada un cop més per la presència d'aquesta polsa gran en suspensió i encara per l'aixafogó a la façana litoral, tot i que pot anar una mica de baixa, però en detriment de l'augment de les temperatures. Per tant, es notarà tot plegat poc. Calor més intensa, en definitiva. De fet, hi ha avisos de risc alt de superar els llindars d'onada de calor arreu del país i amb el risc molt alt, sobretot al Baix Llobregat i Vallès, on, insistim, poden haver-hi valors de 40 graus. A Ponent, de fet, per a Lleida, es podria arribar als 42 graus, almenys de manera local, tranquil·lament. Amb una jornada que, sobretot a partir de mitja de la tarda, estarà dominada per un augment de núvols prims, amb un cel més entrenat, mig ennugulat. Això pot esmorteir una mica el sol i també fer una miqueta de fre al termòmetre al llarg de la tarda. Demà esperem un canvi de temps amb l'arribada d'un front. Les temperatures variaran poc o baixaran una mica, però continuarem amb una calor molt intensa i, això sí, els ruixats guanyaran terreny al terç oest del país, sobretot comarques de Lleida, i amb l'entrada de la tramuntana, sobretot a darreres hores, amb una calor més moderada o potser no tan extrema de cara a divendres i al cap de setmana.
1: Tresca Info.
11: Quina calor. Vens a l'aigua?
12: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
11: Ja, això passa.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Tresca Info. Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem a Catalunya. S'han ofegat 20 persones des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. La majoria, 11, han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas dels dos nens de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava que al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
15: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
1: Durant la campanya de bany de l'any passat, entre juny i setembre, van morir ofegades 28 persones. I les altes temperatures d'aquest inici d'estiu han provocat una caiguda en picat de la humitat de la vegetació a les zones forestals i s'ha situat a nivells perillosos pel que fa a la supervivència de la vegetació, però també pel risc d'incendis. Són dades del nou mapa d'humitat de la vegetació de la península Ibèrica desenvolupat pel CREAF, que mesura a temps real la quantitat d'aigua que hi ha al sol, als arbres i les plantes de les zones forestals de tota la península i les Balears. Ens ho explica la Montse Poblet.
16: Malgrat que la primavera el percentatge d'humitat de la vegetació va arribar al 130%, amb les dues primeres onades de calor de l'estiu, ha baixat per sota del 100 i en algunes zones al 80, un indicatiu d'estrès per sequera sumament perillós en cas d'incendi. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que han desenvolupat el mapa.
17: como lo que hemos vivido ahora en este principio del verano, que han sido dos olas de calor seguidas, propiciado que haya una gran demanda evaporativa desde la atmósfera y que ha secado tanto los suelos como la vegetación, haciendo que este contenido de humedad en las plantas pues haya ido reduciéndose ahora mismo a niveles que se corresponderían más con finales de julio, principios d'agosto.
16: La novetat que porta aquest nou mapa és que, a més de mesurar la humitat de les restes de vegetació morta, com les fulles o els troncs, també detecta la humitat d'arbres i arbustos vius. Pel que fa al risc d'incendi, no és el mateix tenir un bosc amb matolls que depenen de l'aigua superficial i s'assequen ràpid si no en tenen, que arbres amb arrels que arriben a la que hi ha al subsol. La presència d'uns o altres a una zona forestal explica que, en condicions iguals, el risc d'incendi sigui diferent en un bosc o en un altre. Tenint en compte tots aquests paràmetres, a Catalunya la vegetació està especialment seca al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme i a la zona interior de Girona. A la resta de l'Estat, Extremadura, la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Anem ara cap a Girona. L'emblemàtic cinema Truffaut, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Clara Jordan.
19: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
20: Quina decepció, espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
21: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
1: Historiadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert nous estrats d'època ibèrica al jaciment de la sud de Tivenys, al Baix Ebre. Tot plegat els ajuda a avançar en l'origen d'un assentament amb una ocupació continuada de més de 6 segles. Anem ara cap a Tarragona, Jordi Barranca.
22: Els treballs fets obliguen a revisar la història de l'espai. 27 anys després de començar les excavacions, els experts han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai es va reutilitzar durant les guerres sertorianes, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Jordi Diloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
23: Això és sertorià, totalment, les treballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan excavant ells, tenim els nivells sertorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
22: A banda, les troballes també els han permès descobrir indicis d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, la qual cosa reforça la idea que la sud és un jaciment protohistòric amb una ocupació continuada d'atenció durant més de 600 anys. Ivan Cots, professor del mateix departament de la universitat.
24: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
22: Entre altres objectes s'han trobat un segell que podia pertànyer a un comandant militar sertorià, monedes o una fíbula romana.
18: Esports.
1: Montse Raia, molt bon dia.
25: Hola, bon dia. La selecció espanyola de futbol és la primera finalista del Mundial amb una victòria clara davant França per 2-0. L'equip espanyol va superar un equip francès molt apàtic que es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne, una acció de Murri. El segon gol el va fer Pedro Porro al minut 58 i va guanyar el trofeu com a millor jugador de partit. El central de l'Estanyol, el blaugrana Pau Cobercí és un dels catalans finalistes del Mundial de Futbol.
0: Doncs, si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja, i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
25: A més de Cobercí, hi havia tres catalans més a l'equip espanyol: Olmo i Lamine Yamal, també del Barça, i Cucurella, del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, com el també blaugrana Ferran Torres.
18: 3CAT Info.
25: L'Argentina i Anglaterra busquen aquesta nit l'altra plaça de finalista del Mundial a partir de les 9 a Atlanta. És un partit declarat d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions, amb 1.600 agents de seguretat que vigilaran la zona dins i fora del camp, on les aficions es barrejaran. S'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Anglaterra es troba de nou amb els fantasmes del passat, i el partit de quarts del Mundial de Mèxic 1986, amb els dos gols més cèlebres de Maradona, la mà de Déu i l'anomenat gol del segle, en el 2-0 contra els europeus. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, ho té a la ment.
2: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol, que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol.
25: El partit Argentina-Anglaterra comença a les 9 del vespre i es juga a Atlanta. El Barça, mentrestant, Frenkie de Jong podria estar mitja temporada de baixa. El neerlandès té una lesió al genoll dret i podria estar entre 4 i 6 mesos inactiu. Es va lesionar durant el Mundial i va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos. Ahir va passar proves mèdiques a Barcelona i està a l'espera que li facin noves proves per determinar l'abast exacte de la lesió. Pel que fa a Marc Casador, deixa oberta una porta a marxar del Barça. Són declaracions al Tot Costa Catalunya Ràdio.
3: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer, i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip, i si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar, perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
25: A la Lliga Femenina de Futbol, Vicky Lozada, excapitana del Barça, de 35 anys, arriba al Badalona Women, cedida pel Bristol City anglès.
4: Va ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
25: Vicky, que parlava de jugar contra el Barça. Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028.
5: Desde el primer momento me ha dado la confianza y lo tuve muy claro. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos.
25: Scott, de 19 anys, és formada a planter blanc i blau i prové del Barça B. I encara en clau blanc i blava, l'Espanyol ha presentat Sergio García com a entrenador del filial.
6: La cantera de l'Espanyol tiene que ser un servicio para el primer equipo. Tenemos muy buenos jugadores en la cantera, tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos, podemos sacar muy buenos jugadores.
25: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić. Com a nou entrenador, Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pascual. Un Barça que podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost, quan baixarà molt la compensació que el club blaugrana li haurà de pagar al Baskonia. Direm també que el Tour de França avui, 11a etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogačar surt reforçat el lideratge després de guanyar ahir l'etapa de muntanya en solitari, i ja treu 3 minuts i mitja Jonas Vingegaard a la classificació general. En futbol sala, la Supercopa jugarà a Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre, i prendran part al Barça, al Jaén, al Pozo de Múrcia i al Palma. En tenis, Paula Badosa ha passat als vuitens de final del torneig de Iași a Romania. La begurenca ha superat la ucraïnesa, que elimina en 2-7, 6-3 i 6-1. I en waterpolo, Mataró ha anunciat en les últimes hores el fitxatge de Miquel Gasulla com a entrenador del seu equip masculí i de Carla Martín com a jugadora del femení.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repàs el més destacat. Estabilitzat des de primera hora del matí l'incendi que es va declarar ahir a la tarda a Rubió, a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees. També ahir es va actuar en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que es va poder estabilitzar. I atenció, perquè avui arribem al pic de la tercera onada de calor. Més d'un centenar de municipis de 20 comarques es troben en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Dol oficial avui a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu i ahir els Mossos van trobar els dos cossos a dins l'aigua. I avui, pendents d'aquesta vaga a Renfe, es preveu que l'afectació però sigui relativa perquè la convoca un sindicat minoritari. A Rodalies s'han decretat uns serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. Des d'ara fins les 9 recordarem el cop d'estat fallit a Turquia avui fa 10 anys quan una part de l'exèrcit va intentar sense èxit fer caure el president Erdogan en un episodi amb 251 civils morts i com una dècada després les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien que ha portat a una degradació de les llibertats civils. També us explicarem que Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles per poder tornar a competir amb les benzineres catalanes. Les empreses importadores parlen de pèrdues milionàries per la diferència provocada per les rebaixes aplicades pel govern espanyol. I en cultura sentirem la crònica del debut a Barcelona de la coreògrafa sud-coreana Sun Im-her dins el Festival Grec. També us explicarem que el Palau de la Música acull aquest vespre un concert d'Albert Guinovart en què repassa el piano tota la seva carrera. En esports, Montse Raya, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Parlarem, evidentment, del Mundial.
2: I d'aquesta selecció espanyola que jugarà diumenge a la final després de superar i França 2-0. S'enfrontaran el guanyador del partit Argentina-Anglaterra, que juga avui a les 9. I De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll i que podria deixar sense jugar mitja temporada.
1: I el temps, avui s'espera un nou pic de calor amb temperatures que tornen a arribar als 40 graus. Les temperatures més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten a l'interior de les comarques de Girona, tampoc a la Catalunya central i fins i tot valors més alts a ponents i al Pla de Lleida. Vent de garbí intens amb pols sahariana. Abans de tancar aquest repàs, connexió també amb el nostre equip viari. Us parlàvem d'aquestes afectacions que hi pot haver als trens per aquesta jornada de vaga. També carreteres amb força incidències des de primera hora. Sapiguem com ho tenim. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, sí. Es preveu que sigui un nou matí complicat a Rodalies per aquesta vaga que hi ha convocada. Recordem que a aquesta hora hi ha serveis mínims del 66% fins a 9:45. A partir d'aquesta hora els serveis mínims baixaran al 33% fins a les 5 de la tarda. En paral·lel, però, ja hi ha dues incidències actives també que afecten diverses línies de Rodalies. La línia R4 acumula demores de 20 minuts per una incidència a l'estació de Castellbisbal i les línies R13, R14 i RTU circulen amb retards que poden superar els 30 minuts per una incidència a la plana Picamoixons.
1: Passen gairebé 4 minuts de 9:15. Estabilitzat aquest matí l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals. Durant tota la nit, més d'un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions han treballat intensament sobre el terreny. El foc ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit del Boix i Rubió. S'espera que aquest matí assumin a la feina d'extinció alguns mitjans aeris. Tres dotacions terrestres dels bombers també treballen en un foc forestal tal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès, poc abans de les 9 del vespre, però ja va quedar estabilitzat i es va aixecar el confinament a les tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet de la Gornal. Els agents rurals fan una crida, però a no baixar la guàrdia, ja que avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor. Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus a diversos punts del país. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques. També mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de servei de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, avisa que la calor començarà ja a primera hora i que anirà acompanyada de pols en suspensió.
4: Intentar anar hidratat, barret, protecció, ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
1: En l'última setmana han pujat un 40% les visites als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures. La gran majoria són cops de calor, també seguit de deshidratacions i de síncopa. Segons Salut, també hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Anem ara cap a Manlleu, avui primer dia de dol oficial per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Maria Costa.
0: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un lloc que havia fugat molta gent abans, perquè és un lloc que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que ficava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Avui fa 10 anys del cop d'estat fallit a Turquia. Una part de l'exèrcit va intentar, sense èxit, fer caure el president Erdogan en un episodi amb 251 civils morts. En resposta, el govern va imposar l'estat d'emergència i va haver centenars de milers de detinguts i desenes de milers d'acomiadaments de jutges, professors o periodistes. Una dècada després, les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien que l'intent de cop d'estat ha portat a una degradació de les llibertats civils a Turquia i a la concentració de cada cop més poder en mans d'Erdogan. Jordi Baró.
8: Ja fa 10 anys de l'intent de cop d'estat a Turquia, però les autoritats encara fan detencions massives contra els sospitosos d'organitzar-lo. 1.000 persones han estat arrestades aquesta setmana al país, acusades d'intentar derrocar la nit del 15 al 16 de juliol de 2016 el govern de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan estava aquell dia de vacances i va intervenir a la televisió en directe per FaceTime per dirigir-se als ciutadans i demanar-los que sortissin al carrer per frenar el cop d'estat. Milers de persones es van enfrontar als militars díscols que van tallar ponts i van bombardejar el Parlament a Ankara, però van acabar fracassant. Resultat, 251 civils morts, 2.000 ferits i l'inici d'una nova etapa per a Turquia. El govern va acusar del cop el moviment de l'imam a l'exili, Fethullah Gülen, i va imposar durant 2 anys l'estat d'emergència, amb detencions massives, més de 330.000 i una purga de 130.000 funcionaris acomiadats.
9: It's been a 10 years of...
8: Aquest activista d'Amnistia Internacional denuncia un deteriorament fort de l'estat de dret en la independència del poder judicial, els drets del col·lectiu LGTBI, la llibertat d'expressió en el món universitari o la persecució de polítics opositors, com l'alcalde d'Istanbul, en un model que des de 2017 és presidencialista, com explica Milena Buyum, en base a l'oficina de l'ONG a Londres.
10: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veuràs restriccions, especialment per aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
8: Erdogan, que amb 72 anys i després de 2 dècades governant concentra més poder que mai, va donar una nova mostra de pressió contra els crítics la setmana passada durant la cimera de l'OTAN, amb 4.400 detinguts en la repressió de les protestes.
1: I Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí a l'any 2050. Creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions de la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants i la de Girona la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions de tot el continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
11: A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics els territoris que, com Catalunya, viuran un creixement tan pronunciat. Alhora, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden contrarrestar l'envelliment poblacional, i va dir la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, ahir al Catalunya Vespre.
12: Molta més gent significa, doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. Els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa, doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
11: Segons l'informe, el creixement demogràfic es concentrarà en grans àrees urbanes amb economies dinàmiques. Europa, en el seu conjunt, perdrà població.
1: I ara anem cap a Andorra, que rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzineres tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
13: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
1: I d'Andorra cap a Madrid, el Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i la Unió del Poble Navarrès. Era el primer pas de l'elaboració dels comptes per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys, que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ficava la banya en els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
14: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
1: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor, com reconeixia la diputada Teresa Jordà.
15: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
1: El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari convocat pel 23 de juliol. I aprovada al Congrés, en canvi, la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que reforça els drets de les persones dependents i amplia les prestacions. La nova norma també fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema i amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge i també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. Pablo Bustinduy és ministre de Drets Socials.
16: Oi. Es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
1: En paral·lel, el Consell de Ministres ha autoritzat una transferència de més de 900 milions d'euros a les comunitats autònomes per finançar els serveis de dependència. A Catalunya gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència i prop de 39.000 més continuen en llista d'espera per obtenir la valoració. I el Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Amb aquesta nova llei, la violència vicària s'introdueix en el Codi Penal com a delicte específic i, entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Ana Redondo és ministra d'Igualtat.
17: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
1: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària a Espanya, tres dels quals aquest mateix any. I el futur de la mobilitat per carretera estarà marcat d'aquí a pocs anys per la conducció autònoma i Catalunya vol ser pionera a Europa a posar les bases tecnològiques per ordenar la circulació dels cotxes autònoms. Amb aquest objectiu, el govern ha aprovat un programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu instal·lar sensors en 930 quilòmetres de vies per crear els futurs corredors digitals.
18: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui però progressivament autònoma a futur, siguent pioners en l'àmbit europeu.
1: Són declaracions de la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Ara els sensors ja estan en proves a la C32 entre Sitges i l'Arbós. El sistema operatiu preveu disposar d'una xarxa wifi pròpia perquè el cotxe autònom s'hi connecti. D'aquesta manera, el vehicle podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, podrà prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges a altres usuaris. Hem arribat a 3:15, no deixem de parlar de mobilitat. Connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. A aquesta hora, retencions destacades a les rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. Destaca la ronda litoral i a cua de Trinitat al Port per un accident que talla un carril en sentit Llobregat. També a la zona franca en sentit Besòs. També els accessos a la ciutat, molta intensitat a la B23, Esplugues cap a la Diagonal i a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. Avui que estem vivint un nou matí complicat a Rodalies, recordem-ho, hi ha vaga convocada per un sindicat minoritari i els serveis mínims a aquesta hora del 66% fins a 9:45. A partir d'aleshores, els serveis mínims baixaran al 33% fins a les 5 de la tarda. En paral·lel, dues incidències actives que afecten la línia R4. Aquesta línia circula amb demores de 20 minuts per una incidència a l'estació de Castellbisbal i a les línies R13, R14 i RT1. Aquestes tres línies circulen amb 30 minuts de retard per una incidència, en aquest cas, a la plana Picamoixons.
7: El temps.
1: Crònica del Jofre, Genué.
19: Déu-n'hi-do aquesta matinada, les temperatures amb un ambient tropical o tòrrid arreu del país, fins i tot cap a les valls del Pirineu. Només hi ha hagut algunes poblacions on el termòmetre ha baixat per sota dels 20 graus, però tot i així, molt estirat, poc per sota dels 15, amb aquests 13 graus a Das, a Ger, o alta muntanya, 14 es pot. Destacarem que no s'ha baixat dels 24 a Lleida, 22 a Girona, 27 a Barcelona, 27 a Benissanet, 26 a Tarragona, amb molta xafogó, també a Sabadell, 25 graus, i per tant, una nit d'insomni. Avui esperem que el termòmetre toqui sostre, amb un pic de calor que ens durarà les temperatures més altes de la setmana i la tornada dels valors de 40. Hi ha avís de temperatures extremes donada calor en moltes poblacions. El risc és molt alt, per exemple, al Baix Llobregat i al Vallès i alt arreu del país. De fet, ja al llarg d'aquest matí el termòmetre s'enfilarà de valent per sobre dels 35 al prelitoral central i esperem que al llarg del dia es puguin assolir doncs, aquests valors de 40 puntualment en aquests indrets o també Catalunya Central, interior de les comarques de Girona, però és el Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, on fins i tot es podrà superar els 40, i no descartem alguna xifra pròxima als 42. Amb una jornada de sol, amb pols sacaré en suspensió, sol al matí perquè a la tarda aniran arribant núvols amb un cel mig ennuvolat i enteranyinat, anunciant un petit canvi de temps que ens afectarà demà. Demà ens creurà un front, al llarg del dia s'esperen núvols més abundants, temperatures reculant una mica, i fins i tot a les comarques de Lleida ja de bon matí amb alguns ruixats que podrien persistir al llarg de la jornada, el camí amb alguna tempesta, al Pirineu i Prepirineu. Acabarem demà, dijous, amb l'entrada d'una lleugera tramuntana i temperatures reculant una miqueta, que es notarà més de manera general, entre divendres i dissabte amb una calor no tan intensa.
20: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
21: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
7: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
20: Escolteu-nos i fem pinya.
7: 3Cat Info.
1: Passen 4 minuts de 3:15. Ara parlem de cultura. La coreògrafa sud-coreana Sun Im-her debuta a Barcelona amb un muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
22: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sun Im-her ens proposa un muntatge hipnòtic Atlàntic. A través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica.
0: El meu llenguatge coreogràfic es basa en la simplicitat. Tan senzill com córrer, caminar, saltar o donar voltes. Són material suficient per transformar el nostre cos i arribar a l'essència del que vull dir.
22: És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
0: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle.
22: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
1: I Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre, interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà també un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater. Marc Ruiz.
8: La llarga carrera musical d'Albert Guinovart inclou teatre musical, òpera, ballet i música orquestral de cambra i de piano. Avui oferirà una panoràmica centrada en les seves peces més íntimes i les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs la, també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
8: El programa també inclou peces amb que homenatge a Debussy i Alice de la Rocha i l'estrena del nocturn Rosa, dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater.
2: Sempre l'he admirat i, a més, tota la gent que l'ha coneguda i que jo he pogut conèixer sempre em parlaven meravelles d'ella, no? És una cosa de justícia, doncs, reivindicar les figures que han estat importants i que el pas del temps no ens faci oblidar, no?
8: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel. Bona part del secret de la seva popularitat el deu a la seva sinceritat a l'hora de compondre.
2: Un ha de ser, no ha de buscar l'originalitat, sinó que ha de buscar l'autenticitat, perquè tots som diferents, no? No cal autoimposar-se a fer una cosa diferent perquè que no hagi fet mai ningú. Jo crec que un ha de ser sincer amb si mateix, tenir ganes d'explicar coses, això està clar que és el motiu, motor, no? de qualsevol artista, tenir coses a dir i dir-les des del teu propi jo, amb la teva sinceritat.
1: I encara més propostes musicals. Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. Ens ho explica la Clàudia Roses.
4: La proposta arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de la Seu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
23: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en el Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
4: El festival organitzat per El Dorado, Societat Flamenca Barcelonina, reivindica el flamenc com una cultura viva i en constant transformació. Dissabte serà una de les nits fortes amb el projecte de la soprano Mariby Blasco i a la matinada la presència d'Israel Galván, distingit pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona i així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
24: Siempre, en general, trabajar en Barcelona me parece muy especial, que he pasado por muchos sitios muy diferentes y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace conectarme con el bailaor que llevo, ¿no?
4: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
7: Esports.
1: Fins les 9 del matí amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
5: Hola, bon dia. La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial de Futbol després de superar i de forma molt clara França per 2-0. L'equip francès, considerat el millor atac durant el Mundial, es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal a minut 22 gràcies a una jugada de Murri forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne. El segon gol el va fer Pedro Porro a minut 58 i va guanyar el trofeu com a millor jugador del partit. El central de l'Estanyol, el blaugrana Pau Cubarsí, és un dels catalans finalistes del Mundial de Futbol.
6: Doncs, si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
5: A més de Cubarsí, hi havia tres catalans més a l'equip espanyol: Olmo i Lamine Yamal, també del Barça, i Cucurella, del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. I ara què? Doncs el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, té clar qui vol a la final.
9: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
5: Doncs això, l'Argentina i Anglaterra busquen aquesta nit l'altra plaça de finalista del Mundial. És un partit declarat d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions, amb 1.600 agents de seguretat que vigilaran la zona dins i fora del camp on les aficions es barrejaven. S'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no vol que relacioni aquest fet històric amb el partit d'avui.
10: Es que la realidad es que es un partido de fútbol. Yo no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y es un partido de fútbol, no hay otra. Mezclarlo sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que, bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra, y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
5: El partit Argentina-Anglaterra comença a les 9 del vespre i es juga a Atlanta. Doncs de ressaca del Mundial, el Barça podria perdre Frenkie de Jong durant mitja temporada. El neerlandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos. Ahir va passar proves mèdiques a Barcelona i de moment sembla que haurà d'estar de baixa entre 4 i 6 mesos. De Jong està a l'espera que li facin proves complementàries per determinar l'abast exacte de la lesió. Pel que fa a Marc Casado, deixa oberta una porta a marxar del Barça. Són declaracions al Toc Costa, de Catalunya Ràdio.
12: Sí, em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui, o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé. Si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
5: A la Lliga Femenina, Vicky Losada vol ajudar a pujar el nivell de la Lliga F com a nova jugadora del Badalona Women, on estarà cedida la pròxima temporada. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada planter blanc-i-blau i prové del Barça B. I encara en clau blanc-i-blava, l'Espanyol ha presentat Sergio García com a entrenador del filial.
25: La verdad que esto ya está como un poquito nervioso, porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer, pero bueno, una cosa no quita la otra. Yo vengo aquí a trabajar, a dar el máximo de mí, a seguir creciendo como entrenador.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual. Un Barça que podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost, quan baixarà molt la compensació que el club blaugrana li haurà de pagar al Baskonia. Pel que fa a la plantilla, el Barça té tancats verbalment els alers nord-americans Stanley Umut i Tyrese Martin, procedents de l'NBA. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia podria marxar perquè vol un projecte amb opcions de titular l'Eurolliga. El Girona ha incorporat David Nguessan com a nou jugador fins al 2027. I el Tour de França avui, 11a etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogačar s'ha reforçat el lideratge després de guanyar ahir l'etapa de muntanya en solitari. Té ara mateix l'eslovè 3 minuts i mig sobre Jonas Vingegaard a la classificació general de la ronda francesa. En futbol sala, la Supercopa jugarà pel Blaugrana 5 i 6 de setembre amb el Barça, el Jaén, el Pozo de Múrcia i el Palma.
7: Trescat Info.

0: Són les 9, bon dia. I com sempre a aquesta hora comencem per saber com se circula a carreteres i autopistes del país i també com està la mobilitat al transport públic, equip viari, endavant.
1: Molta intensitat a aquesta hora a les rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. Destaca la ronda litoral i a cua de Trinitat al Port per un accident que talla un carril sentit Llobregat. També a la zona franca en sentit Besòs i els accessos a la ciutat. B23, Esplugues cap a la Diagonal i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Avui que, recordem-ho, hi ha vaga convocada a Rodalies a aquesta hora, serveis mínims del 66%.
0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. El foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. També avui, primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. Tot apunta que va ser un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista a prop del riu. Per aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci. L'alcalde de Girona atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern. Lluc Salelles parla d'error, mentre que Gemma Geis, de Junts, argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no els donava marge d'actuació. Els Estats Units han activat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere en la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula negociadora. Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles per poder tornar a competir amb les benzineres catalanes. Les empreses importadores parlen de pèrdues milionàries per la diferència provocada per les rebaixes aplicades pel govern espanyol. I un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. El cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat les portes. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
2: Esports. La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara i França per 2-0 gols d'Oyarzabal de penal, forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen aquest vespre a les 9 l'altra plaça de finalista. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I avui, 11a etapa del Tour, amb Pogacar refermat el lideratge. Surt de Vichy, s'acaba Nevers, en 161 quilòmetres, pràcticament plans i favorable als velocistes.
0: I el temps, avui s'espera un nou pic de calor, amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus, unes temperatures que les més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya Central, fins i tot valors més alts a Ponent i al Pla de Lleida. Vent de garbí intens amb pols sahariana.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passant pràcticament 5 minuts de les 9 del matí. Salutacions a qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt de les 10. Estel Batet Carles.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ha estabilitzat aquest matí l'incendi de Rubió a la comarca de l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals. Durant tota la nit, més d'un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions han treballat intensament tota la nit sobre el terreny. El foc ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit del Boix i Rubió. S'espera que aquest matí s'assumin a la feina d'extinció alguns mitjans aeris també. Tres dotacions terrestres dels bombers també treballant en un foc forestal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès. Poc abans, a les 9 del vespre, ja va quedar estabilitzat i es va aixecar el confinament a tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia, ja que avui arribarem al pic de la tercera onada de calor. Els termòmetres, ara us ho dèiem, tocaran sostre, podrien superar els 40 graus a diversos punts del país. S'ha activat per això el nivell 4 del pla Alfa, el més elevat, pel perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques. També es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències

0: i de síncopes. Segons Salut, també hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. I avui és el primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Des de Manlleu, Maria Costa.
1: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca. Que és un fet habitual.
2: Jo també he vingut a banyar de petit.
3: Roca Negra és un puesto que hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
4: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
0: A Catalunya s'han ofegat 20 persones des que va començar la campanya de bany ara fa un mes. La majoria, 11, han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava al Catalunya Vespre que els menors han d'anar sempre acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat, entre el juny i el setembre, van morir ofegades 28 persones.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern de Girona es queda en minoria després de la sortida de Junts. La ja exvicealcaldessa Gemma Geis argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles de Guanyem. Ell hi veu motius electoralistes en aquesta decisió de Junts. Girona, Laia Claret.
7: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
8: Si algú ha volgut, per por d'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts.
9: Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
7: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
10: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
7: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria.
0: I dues de les regidores de Junts a Cambrils, al Baix Camp, es mantenen al partit i no passen a Aliança Catalana, tal com ha fet el fins ara líder d'aquesta formació a l'Ajuntament, Enric Daza. D'aquesta forma, el partit de Carles Puig Gemont reté part del grup municipal. Tarragona, ara Jordi Barranca.
11: Les dues regidores són Teresa Requesens i Laura Mellau. Requesens no comparteix la ideologia del partit d'extrema dreta.
12: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític.
11: Daza, per la seva banda, ha justificat el canvi de partit.
13: Pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
11: Les dues regidores tenen tot el suport de la Direcció Nacional de Junts.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 5 minuts i un quart de 10 del matí, el setge judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez s'ha endut el primer assalt amb la condemna al germà del president espanyol. L'audiència de Badajoz feia pública ahir la sentència que condemna David Sánchez Pérez Castejón a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació de Badajoz va crear una plaça de coordinador dels conservatoris de música expressament per a ell. La sentència l'absol del delicte de tràfic d'influències, que l'hauria pogut portar a la presó, perquè no ha quedat provat si l'ordre de dissenyar-li un vestit laboral a mida venia d'instàncies superiors. Aquesta mateixa setmana se sabrà si la parella de Sánchez, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veu un intent de tombar l'executiu en la seva condemna per prevaricació. Pel Partit Popular és una sentència històrica perquè, per primer cop, es condemna el familiar d'un president del govern espanyol en exercici. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
15: Confiança en la justícia i en quien

0: Instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
1: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'UFED per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
2: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque... Nunca l'havia sucedido de democràcia.
1: El president espanyol ha rebut la sentència de viatge oficial a París i quan està a punt de saber si la seva dona també anirà a judici per suposats delictes de corrupció.
3: Parlem de l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà ara, que s'intensifica després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians reactivat aquesta nit. Donald Trump, que ha fet marxa enrere la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, ha optat per pressionar Teheran amb amenaces de nous atacs. Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
5: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
4: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz.
3: I relacionat amb l'augment del preu del petroli, Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzineres tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes que han tingut. Corresponsal d'Andorra, Joaquim Albalater.
6: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
3: Gràcies també, Joaquim Albalater. I encara abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que Mariano Rajoy ha evitat disculpar-se pel seu comentari sobre la selecció francesa en un article que va publicar al digital El Debate. En una nova columna, ara carrega contra els que l'han criticat per haver escrit que la selecció de França no juguen francesos, i especialment ho fa contra el govern espanyol i Pedro Sánchez. Dóna les gràcies a les autoritats per l'atenció que li han prestat aquests dies i afegeix que és una llàstima que tants esforços dedicats a parlar d'ell els hagin distret d'altres qüestions que realment importen als espanyols. Considera que els interessa més fer soroll, distreure l'atenció i provocar enrenou, tot perquè no es parli del que s'està vivint. L'expresident del govern espanyol conclou que ells no demanen perdó per res i que sempre els toca fer-ho als altres. Doncs ara sí, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i dels transports públics. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Molta intensitat a aquesta hora a les rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. Destaca la ronda litoral. Hi ha cua des de primera hora del matí de Trinitat al Port per un accident que talla un carril en sentit Llobregat. També molta densitat a la zona franca en sentit Besòs i els accessos a la ciutat per la B23, Esplugues cap a la Diagonal i per la B20, a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. Encara retencions també a la P7, a la Ametlla de Mar en sentit nord, on recordem-ho, hi ha hagut un accident amb un camió implicat que a aquesta hora segueix tallant un carril. Avui que hi ha vaga a Rodalies convocada pel sindicat minoritari Sindicat Ferroviari SF Intersindical, hi ha serveis mínims del 66% fins a 9:45. A partir d'aquesta hora els serveis mínims baixaran al 33% fins a les 5 de la tarda. En paral·lel, a aquesta hora ja hi ha dues incidències actives que afecten diverses línies de Rodalies. La línia R4 acumula demores de 20 minuts per una incidència a l'estació de Castellbisbal i les línies R13, R14 i RTU circulen un dia més amb retards de 30 minuts de mitjana per una incidència a la plana Picamoixons.
8: El temps.
3: Amb la previsió d'en Jofre Genoé.
9: Avui dimecres esperem les temperatures més altes d'aquesta setmana amb un nou pic de calor que ens ha de dur la tornada dels valors de 40 graus en moltes poblacions, sobretot del prelitoral i cap a ponent, interior del país. La calor, per tant, s'intensifica al llarg de la jornada d'avui, amb una jornada dominada un cop més per la presència d'aquesta pols agriana en suspensió i encara per l'aixafogó a la façana litoral, tot i que pot anar una mica de baixa, però en detriment de l'augment de les temperatures. Per tant, es notarà tot plegat poc. Calor més intensa, en definitiva. De fet, hi ha avisos de risc alt de superar els llindars d'onada de calor arreu del país i amb el risc molt alt, sobretot al Baix Llobregat i Vallès, on, insistim, poden haver-hi valors de 40 graus. A Ponent, de fet, per a Lleida, es podria arribar als 42 graus, almenys de manera local, tranquil·lament. Amb una jornada que, sobretot a partir de mitja hora, ara estarà dominada per un augment de núvols prims, amb un cel més entrenat, mig ennugulat. Això pot esmorteir una mica el sol i també fer una miqueta de fre el termòmetre al llarg de la tarda. Demà esperem un canvi de temps amb l'arribada d'un front. Les temperatures variaran poc o baixaran una mica, però continuarem amb una calor molt intensa i, això sí, els ruixats guanyaran terreny al terç oest del país, sobretot comarques de Lleida, i amb l'entrada de la tramuntana, sobretot a darreres hores, amb una calor més moderada o potser no tan extrema de cara a divendres i al cap de setmana.
8: Tresca Info.
10: Què et passa?
11: Que no em tanca la maleta.
10: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
11: Bé, si trec uns quants banyadors...
10: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
15: Quique Nazaret.
16: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
15: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Seguim quan són les 9 i 19 minuts. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit restaurar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. El tractament encara no s'ha provat en persones, però... Torna a posar en marxa aquest tractament una part de la retina que havia quedat inactiva. Segons els investigadors, això permet recuperar la resposta a la llum sense necessitat de manipulació genètica ni tampoc implants.
17: Lo que hemos hecho en el laboratorio es desarrollar unas moléculas pequeñas fotosensibles que actúan sobre unas células que justo reciben las señales de los fotorreceptores. Y entonces, cuando los fotorreceptores ya están degenerados, todo el circuito se queda silente porque ya no hay señales. Nuestra molécula lo que hacen es imitar la función de los fotorreceptores.
3: En els experiments que s'han fet, els animals tractats van tornar a mostrar comportaments guiats per la llum. Els investigadors també han obtingut resultats prometedors administrant els compostos tant amb injeccions intraoculars com en forma de col·liri.
17: Hemos conseguido el resultado mediante la administración inyección en el ojo, como se hace con varios fármacos oftálmicos, pero también mediante una aplicación tópica mediante gotas oculares. Seguramente es una ventaja que tiene la tecnología porque en este caso es un método que no és invasivo i que és amigable per als pacients.
3: L'equip treballa ara per continuar avaluant la seguretat dels compostos i la seva formulació abans d'avançar cap a futurs assajos clínics. Els comerciants del barri de Sant Gervasi de Barcelona que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet reclamen solucions als seus problemes de liquiditat. Són 16 comerços que han hagut de baixar la persiana però que han de continuar a fer front a totes les despeses corrents. Per això demanen que se'ls avancin diners a compte de les futures indemnitzacions. Sentim Alba Barreres, que és la propietària d'una clínica dental.
18: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no?
3: L'Ajuntament ofereix assessorament, però els diners hauran de venir de les assegurances. Divendres, els veïns afectats sabran si poden començar a tornar a casa seva. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit per sorpresa que molts usuaris, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu, aquest col·lectiu de crítics, contra el concurs que va fer l'Ajuntament i que va guanyar una empresa de Cambrils. Girona, Clara Jordan.
19: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès per el recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
20: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
21: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
19: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
3: La coreògrafa sud-coreana Sun Im-her debuta a Barcelona amb un muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes els canvis del medi ambient. Marta Vives.
22: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-hyeon ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica.
23: My choreographic language itself is simplicity.
24: El meu llenguatge coreogràfic es basa en la simplicitat. Tan senzill com córrer, caminar, saltar o donar voltes. Són material suficient per transformar el nostre cos i arribar a l'essència del que vull dir.
22: És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
24: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle.
23: And that's the journey of the horse show.
22: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: 5 minuts i 2:15 del matí.
8: Esports.
3: Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
25: Hola, bon dia. La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial de Futbol després de superar de forma molt clara i França per 2-0. L'equip francès, considerat el millor atac del Mundial, es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal a minut 22 gràcies a una jugada de Murri forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne. El segon gol el va fer Pedro Porro al minut 58, un jugador que va guanyar el trofeu com a millor del partit.
26: Que muy feliz porque dejamos la portería a cero, sabíamos que era un partido importante en ese aspecto. Yo creo que principalmente teníamos que fortalecer la defensa porque sabemos que Francia pues, bueno, tiene muy, muy buenos jugadores y la verdad que muy feliz porque, como he dicho antes, todo el equipo estuvo muy, muy bien tanto defensivamente como atacando y la verdad que esto es de todos, ¿no?
25: A l'equip espanyol ahir hi havia quatre catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora del partit, com el també blaugrana Ferran Torres. Sentim Cobercí feliç.
0: Doncs, si et dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja, i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
25: Doncs aquesta final del Mundial de diumenge s'enfrontaran a l'Argentina o a Anglaterra. Aquests dos equips busquen aquesta nit aquesta segona plaça de finalista del Mundial. És un partit declarat d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran dins i fora del camp, on es barrejaran les aficions. S'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Anglaterra es troba de nou amb els fantasmes del passat i amb aquell partit de quarts del Mundial de Mèxic de 1986, amb els dos gols més cèlebres de Maradona, la mà de Déu i l'anomenat gol del segle en el 2-0 contra els europeus. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
1: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol, que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol.
25: A partit Argentina-Anglaterra comença aquest vespre a les 9 i es juga a Atlanta. De ressaca del Mundial, el Barça podria perdre Frenkie de Jong durant mitja temporada. El neerlandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos. Ahir va passar proves mèdiques a Barcelona i de moment sembla que haurà d'estar de baixa entre 4 i 6 mesos. De Jong està a l'espera que li facin proves complementàries per determinar la base exacta de la lesió. Mentrestant, Marc Casado deixa oberta una porta a marxar de Barça. Declaracions al Toc Costa, Catalunya Ràdio.
2: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui, o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
25: Mentrestant, l'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, a l'Alt Empordà, on farà un estatge durant 8 dies fins al dia 22. Durant aquests dies jugarà dos amistosos, aquest dissabte, dia 18, amb l'Olot, i dimarts 21 amb el Pau. D'altra banda, el Sabadell va fer oficial ahir el fitxatge del defensa José Luis Català, de 21 anys, que arriba procedent de l'Espanyol B.
4: 3CAT Info.
25: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar a Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual. Un Barça que podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost, quan baixarà molt la compensació que el club blaugrana li haurà de pagar al Baskonia. Pel que fa a la plantilla, el Barça té tancats verbalment els alers nord-americans Stanley Umut i Tyrese Martin, procedents de l'NBA. En canvi, l'aler pivot georgià Toko Shengelia podria marxar perquè vol un projecte amb opcions de títol a l'Eurolliga. I el Tour de França, avui onzena etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogacar surt reforçat al lideratge després de guanyar ahir en solitari l'etapa de muntanya. Pogacar ja té 3 minuts i mig sobre Jonas Vingegaard a la classificació general de la ronda francesa.
5: En punt, 2:15.

0: Repassem les notícies que us estem destacant a aquesta hora. Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. És un foc que hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees. Coincidint avui amb el pic de l'onada de calor, més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Avui és el primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. Tot apunta que va ser un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu. Per aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci. L'alcalde de Girona atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern. Lluc Salellas parla d'error, mentre que la cap de Junts, Gemma Geis, argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no els donava marge d'actuació. A partir d'ara us podrem avançar la dada de l'IPC. Els preus a Catalunya el mes de juny han repuntat una dècima fins al 3,2% interanual. La inflació se situa ara mateix al mateix nivell que la mitjana espanyola. De seguida us ho ampliem. Us explicarem també que la calor d'aquest estiu ha fet caure en picat la humitat de la vegetació a les zones forestals, cosa que, d'una banda, incrementa el risc d'incendi i, de l'altra, posa en perill la supervivència d'aquesta vegetació. Ho revela el nou mapa que ha elaborat el CREAF, és un centre públic de recerca format per diverses entitats públiques, des d'administracions i fins a universitats i instituts de recerca. I seguirem també els últims preparatius per l'Esvaiola. És un festival que es fa des de demà fins diumenge a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, amb una trentena de propostes d'arts escèniques. I en esports, què destaquem, Montse?
1: Doncs destaquem que la selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar França 2-0. S'enfrontaran al guanyador del partit Argentina-Anglaterra, que juga avui a les 9 del vespre. I De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll i que el podria deixar sense jugar mitja temporada.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera un nou pic de calor amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus. Les més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central i fins i tot valors més alts a Ponent i al Pla de Lleida. Vent de garbí intens amb pols sahariana. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%. El creixement interanual dels preus va registrar la mateixa xifra que la mitjana de l'Estat, que es va mantenir en el 3,2% per tercer mes consecutiu, segons dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. L'INE diu que els preus de l'electricitat i, en menor mesura, del gas van afegir pressió a l'alça, coincidint amb que l'IVA va augmentar del 10 al 21%. En canvi, la baixada del preu dels combustibles va compensar aquest increment de l'IVA. Han estabilitzat aquest matí l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals. Durant tota la nit, més d'un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions han treballat intensament sobre el terreny. El foc ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades als termes municipals de Castellfollit del Boix i Rubió. S'espera que aquest matí s'assumin a la feina d'extinció alguns mitjans aeris. Tres dotacions terrestres dels bombers també treballen en un foc forestal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès. Poc abans de les 9 del vespre ja va quedar estabilitzat i es va aixecar el confinament que s'havia decretat per tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Els agents rurals fan una crida no a baixar la guàrdia, perquè avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor. Tocaran sostre els termòmetres, podrien superar els 40 graus a diversos punts del país i per això s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques. I també aquí es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap del Servei d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, avisa que la calor començarà ja aquest matí i anirà acompanyada, a més, de pols en suspensió.
2: Intentar anar hidratat, barret, protecció, ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: Un augment de temperatures que té diversos problemes, que comporta diverses conseqüències, per exemple, una caiguda en picat de la humitat de la vegetació a les zones forestals, i això ho situa a nivells perillosos pel que fa a la supervivència d'aquesta vegetació, però també pel risc d'incendi que això suposa, aquesta baixa humitat. Són dades del nou mapa d'humitat de la vegetació de la península Ibèrica que ha desenvolupat el CREAF i que mesura en temps real la quantitat d'aigua que hi ha al sòl, als arbres i a les plantes de les zones forestals de tota la península i també de les Balears. Montse Poblet.
3: Malgrat que a la primavera el percentatge d'humitat de la vegetació va arribar al 130%, amb les dues primeres onades de calor de l'estiu ha baixat per sota del 100 i en algunes zones al 80%, un indicatiu d'estrès per sequera sumament perillós en cas d'incendi. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que han desenvolupat el mapa.
4: Lo que hemos vivido ahora en este principio del verano, que han sido dos olas de calor seguidas, ha propiciado que haya una gran demanda evaporativa desde la atmósfera y que ha secado tanto los suelos como la vegetación, haciendo que este contenido de humedad en las plantas pues haya ido reduciéndose ahora mismo a niveles que se corresponderían más con finales de julio, principios de agosto.
3: La novetat que porta aquest nou mapa és que, a més de mesurar la humitat de les restes de vegetació morta, com les fulles o els troncs, també detecta la humitat d'arbres i arbustos vius. Pel que fa al risc d'incendi, no és el mateix tenir un bosc amb matolls que depenen de l'aigua superficial i s'assequen ràpid si no en tenen, que arbres amb arrels que arriben a la que hi ha al subsol. La presència d'uns o altres a una zona forestal explica que, en condicions iguals, el risc d'incendi sigui diferent en un bosc o en un altre. Tenint en compte tots aquests paràmetres, a Catalunya la vegetació està especialment seca al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme i a la zona interior de Girona. A la resta de l'estat, Extremadura, la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Són 9:45, primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. Tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és que va ser un accident. Els dos nens no van tornar a casa dilluns a la nit i aleshores es va engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Un veí de Manlleu recordava que la zona del riu on es van banyar els nens és perillosa.
6: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
0: A les 8 del vespre es farà un minut de silenci en memòria dels dos germans. I el govern de Girona es queda en minoria després de la sortida de Junts. La ja exvicealcaldessa Gemma Geis de Junts argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde de Lluc Salelles de Guanyem. Ell, en canvi, hi veu motius electoralistes. Acaba de parlar fa uns moments al matí de Catalunya Ràdio, després el podrem sentir, però el que ha dit és que confia en mantenir, malgrat tot, el govern amb Esquerra Republicana i poder tancar acords, encara que sigui ja fora de l'executiu, amb Junts, després que hagi sortit del govern municipal. Des de Girona, Laia Claret.
7: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
8: Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
7: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
9: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
7: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria.
0: Els Mossos d'Esquadra desarticulen a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts a Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Estan acusats d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal. La investigació va començar per diverses denúncies de suplantació d'identitat. Els investigats contractaven targetes de crèdit i productes financers a botigues i entitats financeres, també.
5: 3CAT Info.
0: Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre aquesta nit. Forma part de la nova estratègia de l'exèrcit ucraïnès per castigar la flota que Moscou utilitza per transportar petroli i derivats. Les accions es concentren sobretot al Mar d'Azov, on Ucraïna ja ha atacat més d'un centenar d'embarcacions els últims 10 dies. L'objectiu no és tant enfonsar-les, sinó deixar-les inoperatives i tallar el subministrament i aïllar més la península de Crimea, annexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de pirateria i de terrorisme per aquests atacs. Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud d'Odessa, on amb el més infraestructures portuàries. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, és avui a Kiev, la capital ucraïnesa, on assegura que farà nous anuncis per integrar més les indústries de defensa ucraïnesa i europea i fabricar més armament i més ràpid. Els 27 continuen avui en paral·lel buscant el consens sobre el 21è paquet de sancions contra Moscou, que vol castigar més el gas natural liquat rus o mantenir el topall del preu del petroli del Kremlin. Les dues mesures topen amb reticències d'alguns països amb interessos en aquest negoci, com poden ser Xipre, Grècia o Malta. I des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar ja és història.
10: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
0: Amb aquestes paraules d'agraïment, els guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrat al punt de la mitjanit la desaparició de la reixa que farà possible la lliure circulació de persones. I centenars de persones ja ho han fet, ja han travessat la frontera aquesta mateixa nit, aprofitant l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'espanyol. L'eliminació de la tanca arriba després de l'acord sobre el control fronterer entre la Unió Europea i el Regne Unit, firmat ahir a Brussel·les. A partir d'avui, doncs, s'acaben les cues que havien de fer els 15.000 treballadors transfronterers que cada dia es desplacen al Penyal des de la línia de la Concepción. Tot i el pas que es dona avui, Espanya no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica que li ha donat Fabián Picardo.
11: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
12: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El president espanyol Pedro Sánchez serà avui al pas fronterer de Gibraltar per veure en persona aquesta desaparició de la històrica tanca. I avui fa 10 anys del cop d'estat fallit a Turquia. Una part de l'exèrcit va intentar sense èxit fer caure el president Recep Tayyip Erdogan i en un episodi en què es va saldar amb 251 civils morts. En resposta, el govern va imposar l'estat d'emergència i va haver centenars de milers de detinguts i desenes de milers d'acomiadaments de jutges, professors o periodistes. Una dècada després, les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien que l'intent de cop d'estat ha portat a una degradació de les llibertats civils a Turquia i a la concentració de cada cop més poder en mans d'Erdogan. Ens ho explica en Jordi Baró.
13: Ja fa 10 anys de l'intent de cop d'estat a Turquia, però les autoritats encara fan detencions massives contra els sospitosos d'organitzar-lo. 1.000 persones han estat arrestades aquesta setmana al país, acusades d'intentar derrocar la nit del 15 al 16 de juliol de 2016 el govern de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan estava aquell dia de vacances i va intervenir a la televisió en directe per FaceTime per dirigir-se als ciutadans i demanar-los que sortissin al carrer per frenar el cop d'estat. Milers de persones es van enfrontar als militars díscols que van tallar ponts i van bombardejar el Parlament a Ankara, però van acabar fracassant. Resultat, 251 civils morts, 2.000 ferits i l'inici d'una nova etapa per a Turquia. El govern va acusar del cop el moviment de l'imam a l'exili, Fethullah Gülen, i va imposar durant 2 anys l'estat d'emergència, amb detencions massives, més de 330.000 i una purga de 130.000 funcionaris acomiadats.
14: It's been a 10 years of...
13: Aquest activista d'Amnistia Internacional denuncia un deteriorament fort de l'estat de dret en la independència del poder judicial, els drets del col·lectiu LGTBI, la llibertat d'expressió en el món universitari o la persecució de polítics opositors, com l'alcalde d'Istanbul, en un model que des de 2017 és presidencialista, com explica Milena Buyum, en base a l'oficina de l'ONG a Londres.
15: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per a aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
13: Erdogan, que amb 72 anys i després de dues dècades governant concentra més poder que mai, va donar una nova mostra de pressió contra els crítics la setmana passada durant la cimera de l'OTAN, amb 4.400 detinguts en la repressió de les protestes.
0: En punt, 3:15 del matí. Moment per actualitzar l'estat del trànsit a aquesta hora. Sabrem també com van els transports públics avui, que hi ha una nova vaga a Renfe. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Intensitat encara aquesta hora a les rondes de Barcelona. Destaca la ronda litoral i a cua de Trinitat al Poble Nou en sentit Llobregat per un accident que ha tallat un carril des de primera hora. Ara ja són tots els carrils oberts. També lentitud amb aturades direcció Barcelona a la 2 a Cornellà per un camió avariat que talla un carril. B23 a Esplugues cap a la Diagonal i B20 a Santa Coloma direcció al Nus de la Trinitat. En paral·lel encara retencions també bé a la P7, a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident amb un camió implicat que talla ara un carril. Avui que hi ha vaga convocada a Rodalies pel Sindicat Minoritari, Sindicat Ferroviari SF Intersindical, a aquesta hora els serveis mínims, atenció, són ja del 33% fins a les 5 de la tarda, quan tornaran a pujar fins al 66%. En paral·lel, atenció, perquè hi ha dues incidències actives que afecten diverses línies. La línia R4 acumula demores d'uns 20 minuts per una incidència a l'estació de Castellbisbal i les línies R13, R14 i RT1 circulen un dia més amb demores, en aquest cas de 30 minuts per una incidència a la plana Picamoixons.
5: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
17: Déu-n'hi-do aquesta matinada, les temperatures amb un ambient tropical o tòrrid arreu del país, fins i tot cap a les valls del Pirineu. Només hi ha hagut algunes poblacions on el termòmetre ha baixat per sota dels 20 graus, però tot i així, molt estirat, poc per sota dels 15 amb aquests 13 graus a Das, a Ger, o alta muntanya, 14 es pot. Destacarem que no s'ha baixat dels 24 a Lleida, 22 a Girona, 27 a Barcelona, 27 a Benissanet, 26 a Tarragona, amb molta aixafogor, també a Sabadell 25 graus, i per tant una nit d'insomni. Avui esperem que el termòmetre toqui sostre amb un pic de calor que ens durarà les temperatures més altes de la setmana i la tornada dels valors de 40. Hi ha avisos de temperatures extremes donada de calor en moltes poblacions. El risc és molt alt, per exemple, al Baix Llobregat i al Vallès i alt arreu del país. De fet, ja al llarg d'aquest matí el termòmetre s'enfilarà de valent per sobre dels 35 al prelitoral central i esperem que al llarg del dia es puguin assolir doncs, aquests valors de 40 puntualment en aquests indrets o també Catalunya Central, interior de les comarques de Girona, però és el Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, on fins i tot es podrà superar els 40, i no descartem alguna xifra pròxima als 42. Amb una jornada de sol, amb pols secret en suspensió, sol al matí perquè a la tarda aniran arribant núvols amb un cel mig ennuvolat i enteranyinat, anunciant un petit canvi de temps que ens afectarà demà. Demà ens caurà un front, al llarg del dia s'esperen núvols més abundants, temperatura reculant una mica, i fins i tot a les comarques de Lleida, ja de bon matí amb alguns ruixats que podrien persistir al llarg de la jornada, localment amb alguna tempesta, al Pirineu i Prepirineu. Acabarem demà, dijous, amb l'entrada d'una lleugera tramuntana i temperatura reculant una miqueta, que es notarà més de manera general, entre divendres i dissabte, amb una calor no tan intensa.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Seguim endavant 11 minuts i les 10 del matí. Historiadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert nous estrats d'època ibèrica al jaciment de la sud de Tivenys, al Baix Ebre. Tot plegat els ajuda a avançar en l'origen d'un assentament amb una ocupació continuada de més de 6 segles. Des de Tarragona, Jordi Barranca.
18: Els treballs fets obliguen a revisar la història de l'espai. 27 anys després de començar les excavacions, els experts han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai es va reutilitzar durant les guerres. guerres sartorianes, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Jordi Viloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
19: Això és sartorià, totalment, les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sartorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, que fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
18: A banda, les troballes també els han permès descobrir indicis d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, la qual cosa reforça la idea que la sud és un jaciment protohistòric amb una ocupació continuada, atenció, durant més de 600 anys. Ivan Cots, professor del mateix departament de la universitat.
20: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
18: Entre altres objectes, s'han trobat un segell que podia pertànyer a un comandant militar sartorià, monedes o una fíbula romana.
0: Molt bé, gràcies, Jordi Barranca. Albert de Nubar repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater. Ens ho explica en Marc Ruiz.
21: La llarga carrera musical d'Albert Guinovart inclou teatre musical, òpera, ballet i música orquestral de cambra i de piano. Avui oferirà una panoràmica centrada en les seves peces més íntimes i les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
22: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode en, les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
21: El programa també inclou peces amb homenatge a Debussy i Alice de la Rocha i l'estrena del Nocturn Rosa, dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater.
22: Sempre l'he admirat i, a més, tota la gent que l'ha coneguda i que jo he pogut conèixer sempre em parlaven meravelles d'ella, no? És una cosa de justícia, doncs, reivindicar les figures que han estat importants i que el pas del temps no ens faci oblidar, no?
21: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel. Bona part del secret de la seva popularitat el deu a la seva sinceritat a l'hora de compondre.
22: No ha de buscar l'originalitat, sinó que ha de buscar l'autenticitat, perquè tots som diferents, no cal autoimposar-se a fer una cosa diferent perquè que no hagi fet mai ningú. Jo crec que un ha de ser sincer amb si mateix, tenir ganes d'explicar coses, això està clar que és el motiu, motor, no, de qualsevol artista, tenir coses a dir i dir-les des del teu propi jo, amb la teva sinceritat.
0: I Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. És una informació de Clàudia Rosas.
23: La proposta arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de l'Esteu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
24: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en el Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
23: El festival organitzat per El Dorado, Societat Flamenca Barcelonina, reivindica el flamenc com una cultura viva i en constant transformació. Dissabte serà una de les nits fortes amb el projecte de la soprano Mariví Blasco. I a la matinada, la presència d'Israel Galván, distingit pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona, i així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
25: Siempre, en general, trabajar en Barcelona me parece muy especial, que he pasado por muchos sitios muy diferentes y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así, me hace conectarme con el bailador que llevo, ¿no?
23: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
0: 5 minuts i mig i les 10 del matí.
5: Esports.
0: Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia. La selecció espanyola de futbol supera clarament França 2-0 i jugarà diumenge a la final del Mundial. L'equip francès, considerat el millor atac del Mundial, es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne. Una jugada de Murray de l'extrem mataroní. El segon gol el va fer Pedro Porro a minut 58 i va guanyar el trofeu com a millor jugador del partit. A l'equip espanyol hi havia quatre catalans: Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal del Barça i Marco Corella de Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. Sentim el central de l'Estanyol, Pau Cubarsí, feliç.
2: Doncs, si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja, i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
1: Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió després de l'eliminació de França del Mundial. Aquest vespre a les 9 comença el partit que decidirà qui jugarà la final contra l'equip espanyol. L'Argentina i Anglaterra s'enfronten en un partit declarat del risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran la zona dins i fora del camp i s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Els anglesos es trobaran davant un equip dirigit per un Leo Messi que està fent un mundial extraordinari. Thomas Tuchel, seleccionador anglès.
3: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, esclar, per a l'Argentina.
1: El partit Argentina-Anglaterra comença a les 9 del vespre i es juga a Atlanta. Doncs bé, de ressaca del Mundial, el Barça podria perdre Frenkie de Jong durant mitja temporada. El neerlandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos. Les proves mèdiques que va passar de Jong ahir diuen que haurà d'estar de baixa entre 4 i 6 mesos. Avui li han de fer noves proves per determinar la base exacta de la lesió. Pel que fa a Marc Casado, deixa oberta una porta a marxar del Barça si s'escau. Són declaracions al Toc Costa, Catalunya Ràdio.
4: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar, perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
1: Mentrestant, l'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, al Empordà, on farà un estatge durant 8 dies fins al dia 22. Durant aquests dies jugarà dos amistosos, aquest dissabte contra l'Olot, i dimarts, dia 21, amb el Pau. El Sabadell, per la seva banda, va fer oficial ahir el fitxatge del defensa José Luis Català, de 21 anys, que arriba procedent de l'Espanyol B. A la Lliga Femenina, Vicky Lozada vol ajudar a pujar el nivell de la Lliga F com a nova jugadora al Badalona Women, on jugarà seguida la pròxima temporada. L'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Escot, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Escot, de 19 anys, és formada planter blanc i blau i prové del Barça B.
5: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar a Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual. Un Barça que podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost, quan baixarà molt la compensació que el club blaugrana li haurà de pagar al Baskonia. Pel que fa a la plantilla, el Barça té tancats verbalment els alers nord-americans Stanley Umud i Tyrese Martin, procedents de l'NBA. Pel que fa a l'aler pivot Georgia Schengelia, podria marxar per davant un projecte amb opcions de titular a l'Eurolliga. I el Tour de França avui, 11a etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers. propícia per als velocistes. Tadej Pogačar surt reforçat el lideratge després de guanyar ahir l'etapa de muntanya en solitari. Ja treu 3 minuts i mitja. Jonas Vingegaard a la general.
6: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens ha encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
1: En tenis, Pau Lavadós ha passat als vuitens de final del torneig de Iaşi a Romania. La begurenca ha superat la ucraïnesa, que elimina en 2-7, 6-3 i 6-1. Demà jugarà en vuitens de final contra la russa Ibragimova.
5: Trescat Info. Ràdio Argentó, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
7: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: La Festa Major de Sant Domingo d'aquest any serà molt especial per la música i la cultura de casa nostra. El pregó que obrirà oficialment els actes anirà a càrrec de la Coral Canti d'Or, una entitat que està de celebració perquè aquest any bufa les espelmes del seu 50è aniversari. Mig segle de cançons, de germanor i de portar el nom del nostre poble arreu. Per parlar d'aquesta trajectòria, dels records i del futur de la Coral, avui ens acompanyen als estudis de la ràdio la seva directora, la Glòria Suari, i en Joan Burgués, un dels cantaires que va viure els inicis de la Coral. Bon dia a tots dos.
1: Hola, bon dia a tothom.
2: Bon dia a tothom.
0: Teniu la pell de gallina o què?
1: Doncs sí.
0: Esteu emocionats o no?
1: Ho estava pensant, eh?
2: Sí.
1: Que ens porta molts records d'aquesta, sí, aquesta cançó, aquesta música, sí.
0: Hem obert amb aquesta cançó d'un disc del, sí, 79, segons YouTube. Per què és especial aquest disc?
2: Sí.
0: Com el recordeu?
2: Home, jo recordo també, eren per mi els meus inicis, jo tenia 11 anys quan vaig començar, i recordo que ens vam tancar per primera vegada en un estudi de gravació i allà amb tota la cobla, tots els cantaires, vam passar pues, unes quantes hores allà per,
1: sí,
2: per fer tot el disc, i va ser molt, molt sorprenent, molt, molt innovador per nosaltres.
1: Sí, perquè no sortien les cançons i torna a repetir. I bueno, va ser molt emocionant, la veritat. Sí.
0: Va ser una experiència molt, molt recent per la Coral, era el 79, però sí, vau néixer el 76.
2: 76. Sí.
0: Per tant, amb 3 anys ja estàveu gravant un disc, podríem dir,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ja no n'hem fet cap més.
2: No.
1: Bueno.
0: Si us sembla, m'agradaria fer una mica de recorregut, no?, d'aquests 50 anys. Com va néixer la Coral? Com va néixer l'entitat?
2: Bé, el que jo recordo, la Coral estava formada part d'una agrupació d'una altra entitat. Diguem que era un grup de gent que no estava fins amb l'entitat aquesta i van crear la seva pròpia. O sigui, van voler fundar Coral Canti d'Or amb l'objectiu de cantar, i cantar les seves pròpies cançons al marge d'aquesta altra entitat. No, mm-hmm, posarem més sang perquè la història ja parla.
0: I un dels moments curiosos també és posar nom a una entitat. No sé qui va posar Coral Canti d'Or, com,
1: sí,
0: va ser aquesta proposta, si va haver debat.
1: No, jo recordo a casa, en el pati de casa els pares, pensant noms, no sé què, no sé quantos, i el pare, bueno, mira, com que aquí el canti, doncs Canti d'Or.
2: Sí, no ho sé jo.
1: Sí, va anar així.
0: I ja està, no?
1: I ja està.
0: D'aquelles coses, va.
1: Sí, sí.
0: Posem el...
1: No hi havia massa temps per pensar-s'ho.
0: Fa 50 anys el país també vivia una etapa de transició, després de la mort de Franco al 75. Com va influir el context polític i social per la creació d'una coral com la vostra, no? Us recordeu especialment d'alguna manera o...?
2: Bé, jo he dit que era molt petit, o sigui, jo tenia 11 anys en aquell moment. I recordo, de fet, hem trobat l'acte fundacional i tot, i està tota redactada en castellà, que sorprèn una mica. Però vaja, jo entenc una mica el valor de tota aquesta gent, d'aquests... nostres pares, aquests que van fundar la Coral, d'arriscar-se, en certa manera, a cantar cançó catalana. O sigui, com heu sentit aquí ara...
0: Sí, sí.
2: Però quina cançó és aquesta?
1: El Cant de la Senyera,
2: no sortia.
1: Sí. Sí, la veritat és que jo crec que va ser com una alliberació, un alliberament en aquell moment, perquè jo havia sentit a dir, no ho vaig viure, però havia sentit a dir que no es podia cantar segons què, i en català menys.
0: Mm-hmm.
1: Llavors ho feien tot amagat, i llavors suposo que en aquell moment, quan ja tot es va anar a la democràcia, doncs va ser una alliberació poder cantar el que volies, com volies i quan volies.
0: Mm-hmm. Joan, tu comences amb 11 anys,
2: mm-hmm,
0: just a l'inici de,
2: sí,
0: de la Coral. Tu, Glòria, també vas començar...
1: Els 10.
0: Als 10.
1: Sí.
0: Però ja,
1: sí,
0: ja portava uns anys o també des dels inicis de...
1: No, des dels inicis. Sí, sí. Jo hagués volgut abans, però no em deixaven.
0: I amb aquestes edats tan tempranes, no? Què és el que us va cridar de, no? Què és el que us va cridar de cantar en una coral?
2: Bé, jo una
0: això,
2: mica...

0: Però des de molt petitona, doncs, les excursions, els concerts i tot a casa, doncs ja és que el cos m'ho demanava. I bueno, vaig esperar fins als 10 anys.
1: Ho fèieu com una activitat, allò, o perquè realment, no sé, allò de dir, de gran vull ser músic?
2: No, en el meu cas
0: No.
2: no. Bueno, tu t'hi has dedicat més a la
1: Era
2: música.
1: més afició, poder, no? En
2: Sí,
1: aquell moment.
2: més que
0: en aquell
2: res,
0: moment sí, érem molt
2: tal
0: petitons.
2: com diu l'acte fundacional, és per estar amb gent, amb amics. Recordo que en aquell moment també hi havia molta gent jove, que bueno, ja es veurà la foto que et passaré, i érem tota una colla d'amics. O sigui, hi havia una divergència d'edats en aquell moment molt, molt, molt maca. Quants érem? 60
0: Sí,
2: persones?
0: sí, sí. Sí, no vull ni pensar.
1: Déu-n'hi-do, no?
2: Sí.
1: 60 éreu?
2: Sí,
0: Sí,
2: sí.
0: bueno, a la foto que et passarà, que pots publicar, doncs fa goig. A les escales de Montserrat, tota plena, vull dir, això avui en dia és difícil.
1: Quan
2: Sí.
1: sou ara?
2: Em sembla que som uns 15, 20.
0: Ets molt optimista, Joan.
2: Bueno, sí.
0: Però bueno, sí.
1: Bueno, és una realitat de la història de les
2: Sí,
1: corals, o
2: sí,
1: no?
2: sí, és
0: Sí,
2: així.
0: la veritat que sí. Però bueno, ens hem adaptat. Ja està. No ens hem de posar així tristos, ni
1: No.
0: nostàlgics, ni... Bueno, és una altra etapa i ens adaptem al que tenim.
2: Tenim un gran avantatge, que els que som ara, aquests 15-20 que dèiem, som poquets, però fa molts anys que estem amb la Glòria, i a la que la Glòria ens planteja una cosa, doncs, va, com que a més ella és molt tossuda, pues arribem a fer una cançó cada assaig, o sigui que anem molt
0: Sí,
2: bé.
0: ja es posen a riure, ja diuen,
1: Al llarg de 5 dècades es passen moments de tot tipus, segurament.
0: Sí.
1: Tu, Joan, quins han estat els moments més difícils o les crisis que has hagut de superar, que ha hagut de superar la coral, no? Per mantenir-se viva, de mantenir aquesta cohesió, de tirar-la endavant, i això, no? D'on traieu una mica les forces per tirar endavant el grup.
2: Sí, evidentment, sempre quan algú et diu, ostres, perquè la coral, diguem-ho clar, és vella, o sigui, la majoria d'edat és gran. I quan algú et diu, no, és que ja no em sento amb forces, doncs prefereixo quedar-me, doncs vale, n'hem perdut molta gent així, i gent, malauradament, que també han traspassat. Però bueno, l'alegria de bueno, anem a assajar a veure què ens posarà la Glòria per cantar i quin concert farem. Això es motiva moltíssim. Vull dir que hi convido a tothom que vulgui, que la coral sempre ha estat oberta a tothom. Tinguis veu o no en tinguis, que això és important. A tu també, Miquel, si vols.
1: Jo és que estava pensant que no canto ni a la dutxa, imagina. Allò que diuen, sí, que la dutxa canta, no, jo em sembla que hi ha ni això, així que no, crec que no tinc veu. Bueno, això, la Glòria, creus que tinc veu jo de cantar?
0: Mira, són aquelles coses que si no ho proves, no saps. Llavors, no t'ho puc dir,
1: Haig
0: has
1: de
0: de
1: venir a
0: venir.
1: provar, no?
0: Sí.
1: Va, ja he rebut la idea.
2: Sí.
1: Amb tants anys, en recordeu alguna anècdota especial?
0: A veure,
2: En silenci,
0: especials...
2: és que n'hi ha
0: Doncs...
2: moltes. Moltes.
1: Allò un dia, allò sopant entre amics, no? O entre els de la colla, segur que surten anècdotes. Quina seria la que sempre expliques tu, Joan?
2: Bé, jo, a part d'aquesta que dèiem de la gravació, recordo un any que tenim la foto també, de quan vam anar a casa dels senyors Ventós, que hi
0: Sí.
2: havia el president Tarradellas,
0: Tarradellas.
2: que va ser el primer any que va venir, el 79, i clar, jo també deia, bueno, i aquest senyor qui és, en certa manera? I després vas indagant, dius, ostres, has estat en un moment històric, aquí tenim la foto, també
0: Sí,
2: te la passaré.
0: però jo no hi sóc, no hi sóc, estava malalta aquell dia.
1: Aquell dia estaves
0: Sí,
1: malalta.
0: sí, sí. Ja em
2: Sí.
0: dol ja, però no hi era.
2: Recordo també, durant molts anys vam anar a cantar a la Basílica de Montserrat i era molt agradable també perquè cantaves just davant de
0: Sí,
2: l'altar.
0: sí.
2: O sigui, senties una importància immensa i veure tota l'església, que quasi estava plena, però amb els anys es va anar degradant, cada vegada es va anar massificant més de turisme, havies de demanar més permisos, i al final vam decidir un any que no podia ser i ja ho vam deixar de fer. Però, és clar, durant aquells anys ens ho vam passar molt bé, molt, molt
0: Sí.
2: agraïts, tant a l'església de Montserrat, a la Basílica,

0: com a tots els que van vindre amb nosaltres.
1: Ja.
2: Si ens assentàvem allà on s'assenten els monjos, en aquelles banquetes de fusta, ens assentàvem allà, era un privilegi, la veritat que sí.
1: Tu, Glòria, alguna anècdota així que recordis especialment?
2: A veure, recordo els meus inicis de, com a directora, les cançons que dirigia, sempre al començament doncs en dirigia dins del concert una o dues, màxim. Després ja quan vaig agafar ja sí. I recordo que quan em vaig casar l'any 88 doncs ens vam fer una festa sorpresa a la sala que era on assajàvem i tots van cantar, vull dir, són anècdotes, és que en realitat som una família.
0: Sí.
2: No, jo crec que més que musical i tot, perquè ens coneixem ja de tants anys que bueno, som...
0: De fet, durant molts anys, la coral eren pràcticament tres famílies, em sembla que eren tres o quatre famílies.
2: Sí, és veritat, sí, sí, sí.
0: La meva família érem 7 o 8, la teva també, els de Pont també eren uns quants.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, en Cap de Vila també.
2: Tots. I bueno, hem anat quedant uns quants encara. Sí.
1: Com s'escollia el repertori de les cançons?
0: Això ho
1: feia ella.
0: Això ho feia ella.
1: Hi ha algun criteri? Alguna manera d'escollir-les?
2: No, abans eren molt tradicionals. Seguíem doncs, el que teníem i sobretot quan fèiem concert de Pasqua i tal. Ara el concert de Pasqua des de la pandèmia l'hem bellugat perquè anem en funció de solista que canten els mongrins i llavors quan ella no té bolo és quan hem de posar-la. I bé, jo... escolto una cançó i dic, ui, aquesta cançó m'agrada. I intento buscar partitures i tal. De fet, haig de dir que no m'han posat mai cap pega. Mai cap pega. I... Bueno,
0: sempre rondinem, però acabem fent-la.
2: No, perquè diuen, vols dir, això és molt difícil. I jo dic, no, dic, ja la tenim. I ja està. I la veritat és que en el repertori han de ser cançons que diguin alguna cosa. Mhm. Cançons planes no m'aporten res, i si el director o els cantaires no els hi aporta res, no poden transmetre.
1: Clar, si no senten res, no? Perquè part, suposo, de la música és aquest sentiment, no? El cor, aquesta emoció que surt de dins, no?
2: Exacte, sí, i això és el que intento doncs, en el repertori buscar.
1: Hi ha alguna cançó que no hagi sortit? Allò de dir, és que mira, aquí hi posem ganes, però...
2: No, que ens hagi costat, sí.
1: Sí. Hagi costat, sí.
2: Ens hagi costat, sí.
1: Que se us hagi resistit, cap.
2: No, de moment no.
1: Perquè de repertori estem parlant de música catalana, castellana, internacional o només catalana?
0: I el que hem arribat a fer Queen.
1: Ah, val.
2: Sí, sí, sí.
1: Són paraules majors.
0: Sí,
1: ja.
0: Sí.
2: I aquesta és una de les que ens va costar més.
1: Quina és la de Queen? Quina vau fer?
2: Bohemian Rhapsody. Sí, sí, sí.
1: La que dura 7 o 8 minuts.
0: No és tota, només al principi, però l'hem feta, eh?
2: Sí,
0: i Toto, també, Àfrica.
1: Toto, sí. Aquesta és molt xula.
0: És molt xula, molt divertida de cantar.
2: Aquesta és una anècdota molt divertida que en el grup que tenim de WhatsApp doncs els hi vaig posar un enllaç d'aquesta cançó. Els hi vaig dir, mireu la propera que farem. I jo ni pensaments a fer-la. I llavors diuen, ala, què t'has passat? No, és broma. Aquesta.
1: Oh. Que és molt maca.
2: I llavors vaig començar a remenar, dic, per què no? Vaig començar a remenar, a trobar la partitura, allò que tots els astres... I dic, ja està. I sí, l'hem feta. Fa 2 anys que la fem, però a més amb coreografia, així amb els trons i els llamps i l'aigua i la pluja. Uah, espectacular.
1: És fàcil trobar les partitures?
2: No. Per això, que aquesta la vaig trobar, em va venir, a 4 veus i tot. Vull dir, una cosa que dius, i el piano, dic, això és un senyal.
1: És un senyal de que l'hem de fer,
2: sí.
1: No? L'hem de fer.
2: Sí.
1: Segur que també hi ha hagut moments inoblidables, no? Si haguéssiu de triar poder doncs un concert o un viatge o una anècdota que us hagi quedat gravada en el cor.
0: Mira, jo recordo que cantant amb la coral, quan formàvem part dels cors de Claver, una vegada es va anar a cantar al Palau Sant Jordi. Va ser un moviment molt gran. perquè era tot el Sant Jordi amb tot ple de corals i a baix doncs, una persona dirigint. Musicalment no sé com va sonar perquè és molt difícil que sonés bé, però veure tot aquell muntatge, dius, mare de Déu, què és això també? I bueno, ho recordo amb especial estimació, diguem, sí.
2: I recordo que també anàvem a cantar a la Plaça Catalunya,
0: sí,
2: que organitzava el Quart Inglés abans, quan eren, si parlant ja... Potser no havies nascut.
1: Depèn l'any, no.
0: No recordo.
2: Per això, que fa molts anys...
1: Quin
2: però
1: any,
2: érem...
1: quin any? Ja fa...
2: jo, és que era els començaments, eh? Els 70,
0: no sé, ah, no, no, 70
2: 80
0: pocs.
2: Màxim.
1: No hi era.
2: Per això. I bé, així concerts... Mira, jo intento... hi ha una anècdota que no sé si l'he explicat mai.
1: Va,
2: és molt personal. Explica-la.
1: Ara que no ens sent ningú, que estem entre família.
2: En els concerts, quan algú de la família es traspassa o... doncs intento aquell concert proper doncs dedicar-li alguna cançó. I es va morir la meva tieta, la tieta Maria, i estava en el cotxe jo, és que això és molt fort, eh? I abans del, dies abans del concert, i pensava, bueno, a veure, quina cançó. I us ho creureu? Se'm va engegar la ràdio sola del cotxe i em va posar Llàgrimes al cel.
1: Oh, la... Tears in Heaven d'Eric,
2: sí,
1: Clapton, no?
2: Sí.
0: També
2: dic,
0: la,
2: ja està. Però és que va ser molt, molt fort, perquè el cotxe estava amb el motor però amb la ràdio apagada. Se'm va engegar sola i em va posar aquesta cançó. Dic, ja està. Ja sé quina vull.
0: Aquesta toca.
2: Ja sé quina vull. Això no ho està massa gent, eh?
1: Doncs, bueno, és una prova que al final quan formes part d'un col·lectiu, d'un grup, una entitat, ja sigui esportiva, de coral o el que sigui, vius coses que mai t'haguessis pensat viure,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I al final, doncs, forma part una mica del creixement personal també de cadascú, no? Són records que al final no t'ho traurà ningú i mira,
2: sí,
1: això que t'endús, no?
2: Sí.
1: Hem parlat una mica d'anècdotes, de bons records, però amb 50 anys també hi ha moments poder una mica més així de fluixera. Ha passat algun tipus de crisi la coral o no?
0: Bé, en el temps de la pandèmia vam patir, perquè, clar, no podíem assajar, no podíem fer concerts i ens trobàvem a faltar, la veritat és aquesta. Allò que passa també per les xarxes, comencen a sortir aquells vídeos motivacionals que veies finestretes, fem això. No hi havia tutia, no sortia. Havíem de, amb el retras, no podíem.
1: No vau intentar fer la del duodinàmic o el resistiré, que va ser l'himne de la pandèmia? No.
2: No
1: ho vau intentar.
2: Era
1: no?
2: Com teníem com un... Sí. Volíem passar, que passés. I almenys la sensació meva, no? Que passés i a veure quan passarà.
0: I vam fer un concert amb mascaretes especials.
2: Sí,
0: les
2: sí,
0: tenim
2: sí,
0: encara, unes mascaretes especials.
2: Amb la clau de sol al costat.
0: Amb una
2: clau
0: de sol,
2: sí,
0: que anaven obertes d'aquí sota. I van,
1: sí, sí.
0: I, clar,
2: perquè és que quan respires necessites aire i allò te'l tapava. Sí.
0: Vam arribar a fer el concert.
2: Sí.
0: Les ganes que teníem de fer-ho tots.
2: I vaig llegir una vegada una cosa molt interessant, que diu que quan... hi ha un cor cantant, hi ha un moment que els cors òrgans,
1: sí.
2: Van alhora,
0: sí.
2: Van tots alhora. Vull dir, això és espectacular, perquè no passa massa.
1: Seria com la parella, el metrònom, es diu?
2: Sí, el metrònom.
1: Seria com una mica el metrònom?
2: Sí. Però curiós, eh?
1: Ja.
2: Fins a quin punt pot arribar a afectar-nos físicament. Cantar és una teràpia.
1: Sí, ja ho diuen.
2: Sí.
1: Qui canta, su mal espanta.
2: Doncs
1: no?
2: Sí.
1: I així alliberes,
2: sí,
1: una mica,
2: sí,
1: tot plegat.
2: Sí.
0: I si a més cantes ben acompanyat, doncs encara millor.
1: Doncs ja està. Però no heu vist perillar mai l'existència de la coral?
2: A veure, quan tens ja un grup fixat i et diuen, bueno, jo plego, dius, bueno, si fóssim 40, dius... Però quan no són masses i algú et plega, pel que sigui, llavors, clar, tot suma. I en aquest moment... Però, bueno, és, ja amb el temps, amb els anys, vas pensant que bueno, això ha de tirar endavant i t'has d'adaptar a les circumstàncies. Sí. Si som menys, som menys. Si fem a dues veus, dues veus. Ja està, no passa res.
0: A poc a poquet hem anat agafant noves incorporacions, sí, de gent que ha vingut als concerts i els hi ha fet gràcia, i, bueno, i ara en tenim diversos i que fan molt bé. La veritat sí, és que ho fan molt bé.
1: Anem a l'actualitat perquè sí, en breu sereu els pregoners a donar el tret de sortida a Sant Domingo. Un any tan assenyalat com és aquest, que esteu de celebració del 50è aniversari. Què suposa o què significa exactament per vosaltres fer aquest pregó?
0: Ja em mira a mi la Glòria.
1: Perquè ets el que estàs escrivint el,
0: sí,
1: el pregó,
0: sí,
1: no?
0: Sí. No, home, molta responsabilitat. És obre les festes, les nostres festes. I dius, vols quedar bé davant de tothom i vols que tothom sigui alegre, que no criticar ningú, no... Bueno, no sé, és molta responsabilitat a sobre la meva.
1: Perquè l'època de festa major, per una coral com la vostra, segurament per les altres que hi ha al municipi, també serà com una època significativa,
0: sí,
1: no? Però era obligat... Fèieu concert de festa major o no? És a dir, la festa major era una data que estava marcada en el calendari de que s'havia de fer cantada, sí o sí?
0: En el nostre cas, no. A veure, nosaltres per la festa major sempre hem acostumat a cantar la missa. La missa pontifical i
2: l'ofici. L'ofici de festa major, sí.
0: Tradicionalment sempre l'hem cantat. Aquest any no sé com va.
2: Sí,
0: no sé,
2: sí, també.
0: Però fora d'això no teníem cap acte. Sé, per exemple, doncs, que el cos de gospel acostumen a fer un acte, un concert, llars d'amistat, no ho sé, però també tenen la seva data. Nosaltres acostumem a tenir unes dates concretes, que és el concert de Nadal i el concert, diguem, de Pasqua, que ara puja i baixa. I bueno, i el que surti alguna cosa més. Però per la festa major concretament no és la nostra.
2: A la missa, col·laborem,
0: sí,
2: a la missa,
0: sí, sí,
2: amb l'ofici.
1: I com serà el pregó?
0: El pregó, Joan, com serà?
2: Jo no sé res, eh?
1: No?
2: No
0: estem...
1: Ho mantens allò en secret, diguem?
0: No,
1: l'estàs cuinant tu,
0: sí,
1: allò...
0: Sí, jo podria apuntar de que va cap a Argentona i cap a la música. O sigui, Argentona sempre ha tingut molt bons músics, hi ha molta gent aquí, molts músics aquí a Argentona que viuen de la música, i fins i tot hi ha cançons dedicades a Argentona. Nosaltres mateixos vam, gràcies a Déu, en el Pere González vam poder col·laborar amb la suite poemàtica d'Argentona,
1: sí,
0: que va escriure el
2: Josep
0: Lladó, i la va musicar en Pere González, i que s'ha fet diverses vegades aquí a la sala i a altres llocs. Sí, altres llocs també.
2: Sí. Vam fer a Sant Vicenç de Montalt.
0: Sí. I, bueno, i vam demanar la col·laboració de tothom, i tothom del poble s'hi doncs va afegir, que va sortir molt xulo. Pues, no sé si puc dir-ho o no. No.
1: Sembla que no.
0: Però hi va, diguem, i doncs el que et deia, doncs, que va relacionat amb la música.
1: Va.
0: Que la festa major té la seva música, tenen els diables, tenen els tabals dels grallers... Habaneres. A la festa major ha d'haver-hi música, i nosaltres, a la nostra manera, també col·laborem amb aquesta música, però la festa major és música, i amb això, amb la música és rialla, és riure, és festa, és jarana, a la garrinada també és música, hi ha música tot arreu, o sigui, cada dia hi haurà música, i això és el que volem agrair i volem sentir.
1: Com va ser que us van proposar ser els pregoners, o com va ser aquesta proposta?
0: Sí, sabem que hi havia altres propostes, però bueno, em sembla que va sortir per votació, i nosaltres, que feia 50 anys,
1: sí,
0: era potser una data més rodona que les altres propostes, i, bueno, i nosaltres agraïts.
2: Sí, tant, la veritat és que...
1: No us ho esperàveu, eh?
0: No,
2: gens. No. I agrair a l'Ajuntament, sí, que ens hagi proposat, perquè és un repte.
0: Sí.
2: I estem molt, molt, molt contents, la veritat, molt il·lusionats.
1: Per tant, fareu el pregó
2: i
1: hi haurà sorpreses que sí. No podem explicar, però sí. És un dia...
0: És senyalat, és per venir a veure-ho.
1: Per venir a veure i per gaudir i celebrar amb vosaltres aquest aniversari,
2: sí.
1: No?
2: Sí, sí, exacte, sí.
1: En quin moment es troba o quina salut té actualment la coral, Glòria?
2: Bé, doncs jo estic molt contenta, la veritat, perquè estem en un moment com d'eufòria. Tenim els concerts que ens canten unes nenes petites de 3 a 7 anys.
1: Tenim masia, doncs, no?
2: Sí, sí, sí. Són la meva neta, la filla de la Irene, vull dir... la neta de la Núria, vull dir, ja ho esperen, és que ho fan amb tanta il·lusió que ja ho esperen, i ja les veus que sí, amb aquell repòs que esperen quan els hi toca, el que han de fer, la il·lusió que li posen. La veritat que estic molt, molt il·lusionada. I bé, els reptes que ens proposem, doncs endavant, anem fent, sí. També.
1: Com us veieu d'aquí 50 anys?
2: Bé,
0: calgo,
2: no.
0: Bueno.
1: 25, va. Anava a dir amb canes, però Joan...
0: No, jo ja tinc, ja
1: tu
0: ho saps.
1: I jo anem sobrats, sí. Això.
2: Bueno, 25... no ho sabem.
0: Mira, sempre he pensat que la veu és un muscle, o no sé com dir-ho, que no envelleix gaire. Sí que costa, a vegades, el tema de respiracions i tot això. Però es pot conservar molt bé, o sigui, tenim... La Lourdes, que quants anys té? 80...
2: Sí, llargs, 88...
0: I encara s'atreveix a venir amb cadira de rodes i així, però bé, i fa el que pot, i tothom és benvingut. I el que es fa amb il·lusió funciona.
2: Sí, constància i ganes. Sí. Perquè si no, si això ja no es té, doncs... Mm-hmm. Ja hi ha altres coses.
1: Quins dies assageu?
2: Els dijous.
1: Els dijous.
2: A 2:15 de nou.
1: Cada setmana.
2: Sí. Menys quan algun dia que hi ha hagut una pluja d'aquestes. Sí. Tant. Però bueno, sí, normalment els dijous... ara ho estem fent a l'església perquè ens queda poquet ja per festa major. Uh-huh. Però ho fem al Saló de Pedra. Va. Saló de Pedra, 2:15 els dijous.
1: Uh-huh. Sí. A 2:15,
2: sí.
1: Dius, i que s'ageu una hora aproximadament?
0: 2 hores normalment, fins 2 hores. 2:15, màxim. Sí.
2: Màxim, sí.
1: I sopar abans o després?
2: Jo abans.
1: Abans.
0: Jo després.
2: Abans. Sí, perquè si no aquelles hores ja no.
1: Com veieu actualment el món de les corals?
0: Difícil, perquè s'estava llogant en un moment molt digital... les corals, ja ho veus tu, cada vegada n'hi ha menys, el que són les entitats aquestes, les federacions, hi havia el FASEC i la Federació de Cors de Claver, estan bastant estàtiques. No ho sé, aquí suposo que la coral Llars d'Amistat, que és la més propera que tenim aquí, també deu passar més o menys el mateix. Són poqueta gent, pocs actes, molt d'esforç dels assajos i així, però no sé, a veure com anirà tot. De fet, trobo curiós que el que deia abans, el món digital, cada vegada veus més interès en els musicals, per exemple, teatre, musical...
2: Sí, és com unes modes.
0: Sí.
2: Sí. I llavors, clar, el tema coral en si, bueno...
0: Hi ha qui pensa que és avorrit perquè estàs molt estàtic allà, només la cançó. Hi ha qui pensa que és més divertit, més dinàmic fer això dels musicals que estan bellugant-se, no ho sé. Potser ens menjaran, no ho sé, però jo m'ho passo
2: bé. Però alguna cosa fem, d'així de sí, coreografia. Sí.
1: Però seria com una bona escola per a aquells que vulguin començar o iniciar-se,
2: sí,
1: en el món de...
2: Sí, sí,
1: de la música, sí, o la interpretació, vull dir que al final...
2: Sí, sí, totalment, perquè també t'ajuda a treballar en grup, perquè és molt important, tot plegat, cada persona té la seva importància, no és com estar sol, i llavors doncs això fa que ens ajudem tots plegats i que bueno, entre tots ho fem tot.
0: I que com a inici doncs et coneixes el teu cos, coneixes la respiració, clar, que això, si vols dedicar-t'hi, és importantíssim.
2: Sí. Sí, sí.
1: Vinga, doncs el pregó serà el dia
0: 2.
2: El diumenge dia 2.
1: Diumenge dia 2.
2: A les 9 del vespre.
1: 9 del vespre, sí. Pregó, sorpreses, per tant, i on, sí. on es farà?
0: Aquí el... A la casa Puig i Cadafalch.
1: A la casa Puig i Cadafalch, no, al balconet.
0: Al balconet.
2: Sí. Serà un acte curtet, eh? Vull dir que la gent no es pensi que... Oi, que no, avorrit. No, no, no. Passarà molt ràpid i serà curtet.
1: Però només hi sortirà en Joan o sortireu tots? Sorpresa.
2: Sorpresa.
1: Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més... convidar tothom que vingui,
0: sí,
1: no?
0: Això sempre.
1: A recolzar-vos, a celebrar amb vosaltres aquests 50 anys.
0: I que si tothom, si algú té, diu, com deies tu, no canto ni sota la dutxa, sí. No pateixis, jo tampoc.
1: Per cert, escolta, ara que em ve així al cap i he vist la portada d'aquest disc que vau enregistrar el 76,
0: sí.
1: Teniu moltes imatges. Alguna exposició d'imatges d'aquestes, què?
0: L'hauríem de recollir, perquè sabem que molta gent té fotos i hauríem de fer un recopilatori. Potser més endavant...
1: No... Seria xulo, no?
2: Sí,
1: no? Veure...
2: sí. I penjar-ho a internet. Sí. No tant una exposició física,
0: sí.
2: Sinó una exposició doncs, virtual.
1: Sí,
2: penjar-la que tothom la pugui veure.
1: Instagram, com ho porteu,
0: sí,
1: algú... això?
0: Sí. Pues, no? Està malament. No tenim Instagram nosaltres. I havíem tingut una pàgina web, però se'ns va morir.
2: Bueno, però la qüestió és fer el muntatge i després ja...
1: Molt bé, molt bé.
2: Ja veurem.
1: Glòria, Joan, moltes gràcies per venir.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Aquest Sant Domingo.
2: Molt bé, gràcies.
1: La propera. Gràcies. Per molts anys.
0: Gràcies.
2: Adéu. Gràcies.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Avui us proposem una lectura que us pot acompanyar durant les vostres vacances d'aquest estiu. Una obra que ens convida a fer un viatge cap a la llibertat interior i a mirar de tu a tu una veu que tots coneixem molt bé. Parlem d'aquesta veu interna que apareix amb disfresses com el cansament, la prudència o el realisme just quan estem a punt de fer un pas important, de llançar-nos a la piscina, per entendre'ns, cap a un nou projecte o de posar límits. Ella és la Sònia Rico, és periodista, però també és coach, instructora de ioga i experta en creixement personal, i ens presenta el seu darrer llibre, titulat Mi Agua Fiestas y Yo, publicat per Edicions Urano. Sònia, bon dia.
1: Molt bon dia, Miquel. Encantada d'estar amb vosaltres.
0: Igualment, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ets autora, per cert, també dels llibres Te amarás sobre todas las cosas o Querida culpa, gracias, pero adiós. És una continuació aquest llibre o és totalment diferent al que has escrit fins ara?
1: Diguem, Miquel, que està dins de la mateixa línia, no? Perquè al final el Te amarás sobre totes les coses parla molt de l'autoestima, no? I al final aquesta veu, oi, aquesta veu interior negativa que ens condiciona tant, doncs moltes vegades ve per aquesta manca, no?, d'autoestima.
0: I aquest llibre a qui li dediques? Vaja.
1: Li dedico a tothom, perquè jo crec que tothom, en major o menor mesura, tenim una aguafiestes a dins nostra, una veu que, doncs, que ens va posant la traveta, no? Perquè al final aquesta veu, estem parlant de l'autosabotatge, no? Que és la tendència que tenim a posar-nos obstacles a nosaltres mateixos quan volem aconseguir alguna cosa important o inclús quan volem estimar.
0: Mm-hmm. Ja en el llibre l'he anat fullejant i veig en el pròleg, que l'ha escrit l'Antonio Bolinches, es menciona i diu ja en el principi que no és un llibre d'autoajuda. Tu com l'etiquetes?
1: Bueno, això de l'autoajuda és que té tan mala fama, oi? I a mi, en canvi, m'han ajudat tant molts d'aquests llibres, no?, que et fan reflexionar. Jo penso que és un llibre que està escrit amb la intenció de moure't per dins, no?, de connectar amb el lector o la lectora emocionalment. És veritat que no està escrit com un llibre, com un assaig, no?, com un llibre d'autoajuda a l'ús, sinó que està escrit com si fos una història. Està escrit des de la ficció, una narració en primera persona d'una noia que vol aconseguir coses i li va apareixent aquesta veu interior, el que passa que està convertida en un personatge extern. Per tant, jo diria que, bueno, potser no és un llibre d'autoajuda, però com diu l'Antonio Bolinches, és un llibre que pot ajudar moltes persones.
0: A més, interpel·les molt directament la protagonista, interpel·la el lector amb propostes que han d'anar treballant, no?
1: Exacte, sí. Cada capítol, gairebé tots, tenen al final doncs, algunes eines que jo considero que poden ajudar, però bueno, eines n'hi ha moltíssimes, no? I que cadascú escolli aquelles que li vagin bé.
0: Mm-hmm. Aquesta aguafiestes que diem pot aparèixer vestida d'autoexigència, perfeccionisme, el síndrome de l'impostor, per exemple, o la por al fracàs. Quina d'aquestes cares és el gran enemic del nostre benestar emocional?
1: Doncs això ho hauria de dir cada persona, no? Cada persona amb la seva veu interior hauria de dir quin és aquest enemic, no? Com se li manifesta a cada persona, perquè jo crec que depenent d'on venim, no? De la nostra infantesa, de les nostres creences, de les nostres ferides internes, doncs ens apareixerà d'una manera o d'altra, no? I també és veritat que també hi ha canvis en la manera en què s'apareix segons el gènere, no? Perquè no, segurament no és el mateix a nivell general, com s'apareix a una dona o a un home, no? Perquè perquè ja sabem que les dones doncs, han estat molt més exigides, no? En quant a doncs això, el seu rol de gènere, i es pot boicotejar més doncs, amb coses amb les que la societat ja li ha posat la traveta, no?, de per si.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. A més, la protagonista descobreix que moltes de les seves decisions estan condicionades per creences que fa anys que arrossega, no?, que és precisament el que deies. D'on neixen aquestes creences limitants?
1: Bueno, doncs moltes de les nostres pors neixen dels primers anys de vida, no? I no perquè els nostres pares no ens estimessin, perquè la majoria van fer el millor que podien, no?, amb les eines que tenien. Però estimar i cobrir les necessitats emocionals, és a dir, que ens estimessin de la manera que nosaltres necessitàvem, no és sempre la mateixa cosa, no?
0: Yeah.
1: I potser doncs vam créixer, no sé, sentint que ens havíem de portar bé per ser estimats, doncs aquí ja aquí ja neix una creença limitant, no? O que no havies de molestar, o que havies de ser fort, o que si t'equivocaves era perillós, oi? Doncs totes aquestes creences es van forjant al llarg de la vida, a la infantesa, però també amb les experiències que nosaltres anem vivint i que moltes experiències poden ser també traumàtiques, no? Al final, les creences limitants són aquests models de pensament, no? És com mirem la vida, les ulleres que ens posem per mirar la vida. I al final, la vida no és de la manera que l'estem mirant, no? Si ens traguéssim les ulleres, potser la vida seria d'una altra manera.
0: Mm-hmm. Clar, i cadascú ho veu amb una realitat diferent, no?
1: Exacte, uh-huh. Exactament.
0: Tu ets mare, jo també visc la paternitat des de fa poc. Com creus que podem ajudar els nostres fills i filles a tenir una conversa sana, no?, amb aquesta veu interior?
1: Jo crec que el primer de tot és arreglar-nos a nosaltres mateixos. Jo crec que és el millor legat que li podem deixar als nostres fills, no? És tot el que podem treballar en el nostre camí d'autoconeixement i de benestar i de felicitat, etcètera, etcètera. Tot això li repercutirà als nostres fills.
0: Mm-hmm. També hi ha un apartat del llibre on parles de com aquesta veu crítica ens afecta a les nostres relacions personals i sentimentals, fent-nos creure que hem de fer mèrits constants, no?, per ser estimats, no?, allò de l'aprovació constant, no? De quina manera podem posar fre a aquesta dinàmica per començar a relacionar-nos des d'un lloc més sa, més lliure, i serem amb la parella, els amics o inclús amb els companys de feina?
1: Mira, igual que parlàvem ara, de Miquel, de la maternitat, no?, o paternitat, quin és el millor consell per treballar, no?, amb un fill, jo crec que amb les relacions és exactament el mateix, no? És a dir, la relació que tinguem amb nosaltres mateixos és la que sol convertir en el motllo, no?, des del que ens relacionarem amb els altres. Si al nostre interior hi ha una veu que ens repeteix que no som suficients, que ens hem d'esforçar per ser estimats, que tard o d'hora ens abandonaran, no? Pues és fàcil que això s'acabi reflexant també a les nostres relacions. A vegades aquesta aguafiestas, que per cert he mirat com es deia la traducció en català, i és aixafa guitarres,
0: correcte.
1: Aixafa guitarres, sí. Doncs a vegades aquesta aguafiestas ens fa creure que ens hem de guanyar aquest amor, no? Yeah. O a vegades no, a vegades ens fa creure tot el contrari, no? Ens torna desconfiat i ens fa posar la defensiva i ens fa sortir corrents. Per tant, jo crec que una de les grans leccions de la vida és que no estem buscant amor des d'on estem sants, sinó que el busquem sempre des d'on estem ferits. Per tant, jo crec que és molt important treballar aquestes ferides per poder estimar doncs de forma més pacífica, més lliure i més equilibrada.
0: En el llibre també adverteixes que fins i tot la intuïció ens pot enganyar si parla des de la ferida, no? Avui en dia estem inundats de frases d'allò més inspiradores i de positivisme a les xarxes socials, d'aquelles que ens conviden a buscar sempre la millor versió, no? El tu pots, allò, ets a... missatges d'aquests superguais, que al final la realitat tampoc és allò superguai, si se'm permet l'expressió. Com pot ser que missatges que semblen tan positius es converteixen en realitat de vegades en una eina més per alimentar la veu interior, no?, per fer-nos sentir culpables o per no deixar-nos ni començar?
1: Bueno, molt bona pregunta, Miquel, perquè és que avui en dia és el que tu dius, no? Obres les xarxes i un té la sensació que sempre s'ha d'arreglar alguna cosa, no? I això també és com si la veu interior aquesta es manifestés i fos la veu interior de la societat, no? Amb una exigència. Bueno, jo crec que hem de treballar molt la compassió i l'autocompassió, no? Que és el fet també d'estar bé amb un mateix, d'acceptar els errors, oi? Som humans i aprenem a través de l'error i de l'equivocació, i això és el que ens fa cultivar la nostra saviesa, no? Però sembla com que en aquesta societat es penalitza l'error, es penalitza l'arruga, es penalitza oi? Els defectes. Jo crec que hem de fer un treball per estimar-nos a nosaltres mateixos, per dir, bueno, sóc humà, no sóc perfecta, oi? I evidentment, i una altra cosa que deies que també trobo molt important, no? És com diferenciar aquesta veu de la guafiestes, de la veu interior negativa, del que seria la prudència, no? O del que seria la intuïció, no? De dir, bueno, pues, per mi no és el moment, no? Jo crec que la diferència principal és que la prudència, o sigui, o la intuïció et protegeix, no? Mentre que aquesta veu que t'exigeix en negatiu et paralitza, no? I si ens observem una mica nosaltres mateixos i observem el nostre cos, perquè jo crec que el cos, la propiocepció, va abans que la ment, no? És a dir, si ens acostuméssim més a baixar el cos, podríem treure millors lectures que si ens en refiéssim de la ment, no? Quan escoltem aquesta veu, que és negativa, normalment ens sol generar ansietat, dubtes, no? I com una necessitat de posposar el que volem fer o d'abandonar el que volem fer, no? I l'altra veu, la de la prudència, ens diu, jo crec que ens crida com a la calma i a la claretat i analitzar les coses, no? I analitzar-les, jo que sóc coach, et puc dir, pues, no sé, es pot analitzar les coses segons uns objectius smart, no? Que són que siguin específics, mesurables, que siguin ecològics amb la teva vida, que siguin realistes, que es puguin mesurar amb el temps. Hi ha moltes maneres, no? de descobrir aquesta, si aquesta veu respon a la por o respon a la claredat.
0: Al cap i a la fi és identificar aquesta veu, no? Allò de... quan tenim una corazonada, no? Que es diu en castellà, és un tipus d'emoció o sentiment que a vegades jo crec que li hem de fer bastant de cas a una por que ens limita i que possiblement si apostem ens sortirà bé, no?
1: Hem d'escoltar-nos
0: una mica més, no?
1: Exacte, escoltar-nos una mica. I com que escoltar la nostra ment, que ens enganya tant, és difícil, jo apel·lo molt en el cos, no? O sigui, què em fa sentir aquesta corazonada, com tu dius, no? Em fa sentir pau, em sento que puc respirar, em sento ampla, no? És molt diferent a quan m'ha posseït la por, no? Que ja veuré que el meu cos es tanca, em costa respirar, etcètera, etcètera. O sigui, hem d'anar una miqueta més al cos.
0: Per anar acabant, m'ha agradat també una frase de la teva guia on dius que l'autosabotatge no busca castigar-nos, sinó salvar-nos amb eines antigues i tosques. El gran objectiu del llibre és, doncs, firmar una treva o un pacte amb nosaltres mateixos i canviar el nostre diàleg intern per viure una mica més en pau i en puresa.
1: Totalment, totalment, perquè al final aquesta veu està allà per protegir-nos. El que passa que és com una guardaespaldes molt exagerada, no? Però sí, està allà per protegir-nos. Per tant, hem de dir, bueno, gràcies, no? Com qualsevol emoció, l'abraço i d'aquesta manera la puc transcendir. Doncs amb aquesta veu igual, ens pot servir com un mirall, no? Un mirar-nos i on dir, bueno, estic sentint aquesta por, gràcies, però igualment vull caminar, perquè al final la confiança no arriba abans de donar una passa, no? Sempre arriba després.
0: Una pregunta poder dir més de caire personal. La teva xafa guitarres, quan es va manifestar allò que recordis especialment i li vas dir no... o poder sí, li vas fer cas i no sé quina experiència has tingut tu.
1: Bueno, la meva experiència és que jo he lluitat tota la vida amb aquesta guafiestes, no? O sigui, jo he sigut sempre una persona de tirar endavant i a més m'identificava molt amb el fer, no? Per tant, feia moltíssimes coses a pesar d'aquesta guafiestes que el que feia era treure'm molta energia, no? I avui en dia que ja la tinc bastant calmadeta, la guafiestes, tot i que moltes vegades parla, encara em fa sentir impostora o em fa sentir que no em mereixo alguna cosa. Però, bueno, és el que... Com obro el llibre amb una cita de Carl Jung que diu «Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino», no?
0: Clar.
1: Jo crec que...
0: Totalment.
1: Lo important és posar llum en aquesta inconsciència i apagar aquest pilot automàtic, no? I encara que tinguem aquesta guafiestes a dins nostra, doncs poder-la confrontar i dir, bueno, Molt bé, reina. Estàs aquí, però ara porto jo el volant.
0: Mm-hmm. Quin tipus d'opinions has rebut dels teus lectors fins ara?
1: Doncs encara no masses, Miquel, perquè tot just acaba de sortir, o sigui, fa 10 dies o així que va sortir el llibre. Per tant, encara no tinc feedback.
0: El vas presentar a la casa del llibre, no?
1: Sí, a la casa del llibre. Sí, sí, he tingut algun feedback, no? A l'Antonio Bolinches, tots els mitjans que esteu llegint el llibre. Molt bé, sembla que estigui agradant molt i que sigui quelcom necessari en la nostra societat.
0: Presentaràs el llibre a prop d'aquí, al Maresme?
1: El presento el dilluns 29 a les 7 a la llar del llibre de Sabadell.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: I em presentarà el Jordi Campoy, amic, escriptor, i a més és el Premi Prudenci Bertrana d'aquest any.
0: Mm-hmm. Doncs mira, qui vulgui anar-hi el dia 29 estaràs a Sabadell i esperem que ben aviat estiguis per aquí a la comarca del Maresme. Sònia, moltes gràcies i molta sort amb aquest nou llibre.
1: Moltíssimes gràcies, Miquel. Una abraçada i una abraçada molt gran a tots els oients.
0: I bon estiu, que vagi bé.
1: Igualment, gràcies.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, comer ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Passa bé, passa bé.
3: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Com si estiguéssim al casal d'estiu, imagineu que juguem allò de que aixequi la mà qui hagi aconseguit dormir més de 3 hores seguides aquesta nit sense enganxar-se als llençols. I és que portem una enganxada de calor, que ja no sabem si som Argentona o al vell mig del desert del Sàhara, i el pitjor és que els nostres boscos també estan mirant el termòmetre de reull i amb molta por. Per saber si hem de començar a banyar-nos en gel o si hi ha alguna esperança de respirar una mica d'aire fresc, connectem amb el meteoròleg del Consell Comarcal, en Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Has aixecat la mà o no?
1: No.
0: No.
1: Sí, tinc la gran sort de poder dormir plàcidament durant tota la nit, faci la temperatura que faci.
0: Doncs mira, deu ser dels pocs, perquè aquests dies portem unes nits tropicals.
1: Si et sembla... Bueno, de fet, portàvem nits tropicals, ara ja comencen a ser tòrrides, eh?
0: Ara ja comencen a ser.
1: Tenia algun valor per sobre dels 25 de mínima, que ja és realment contundent, eh?
0: Ja, déu-n'hi-do. Comencem fent una mirada enrere, perquè venim d'un mes de juny de contrastos. Com ha estat el balanç general de la nostra comarca en comparació amb altres anys, recordant que partint del que diríem i coneixem l'estiu meteorològic, l'1 de juny.
1: Sí, si entenem l'estiu com estiu meteorològic, que s'inicia l'1 de juny, no? Perquè ja ho hem comentat en altres ocasions, meteorològicament parlant, les estacions van per mesos sencers, i el juny, juliol i agost seria l'estiu meteorològic, doncs va començar, bueno, bastant agradable en quant a temperatures. De fet, fins l'última desena, fins el 19-20 de juny, les temperatures nocturnes, sobretot, estaven per sota dels 20 graus i, per tant, les temperatures raonables, amb alguns valors, si no recordo malament, cap a principis de juny, cap als 13-14, per tant, unes temperatures, podríem dir que agradables, tenint en compte que ja ens trobàvem a l'estiu meteorològic, encara no l'oficial, però sí a l'estiu meteorològic. Però això ja fa fer un tomb la recta final del mes de juny. A partir del 19-20 tenim una primera entrada càlida. No es podia definir com una onada de calor aquí al Maresme, perquè es produeix una onada de calor hi ha d'haver un mínim de 4 dies en el qual la temperatura ha de ser doncs, per sobre del que tocaria, no? del que indiquen els llindars d'alerta, que en el cas del Maresme, a la costa, a la franja costanera, estaria al voltant d'uns 34 graus i cap a l'interior de la comarca al voltant dels 35, aproximadament. Bé, això varia una mica en segons el municipi, però vaja, en línia general seria això. Sí que en altres punts de Catalunya es va ja assolir els 40 graus i, per tant, aquí sí que ja parlàvem d'una onada de calor pròpiament dita, però aquí a la costa encara no. Tot i que el dia 21 de juny va ser el dia de més calor, va ser un diumenge, i les temperatures van fer els 33 graus a la franja costanera i els 35 llargs en alguns punts de l'interior de la comarca. Però va ser un dia puntual. Després la cosa es va tornar, entre cometes, normalitzar. Van baixar les temperatures una mica i, per tant, va continuar fent molta calor, molta xafogor, però amb uns valors que queden per sota del que seria la temperatura alertable. Això s'ha anat mantenint, aquests primers dies del mes de juliol es van mantenint més o menys igual, però la cosa ha canviat aquesta setmana amb aquesta llengua d'aire càlid que ens arriba des del nord del continent africà i que fa que tinguem temperatures, de moment encara, tot i que ahir ja teníem alguns valors de 35 graus, per exemple, a Tordera o a Can Massuet del Far, la zona més alta de Dosrius, a prop de la costa encara la humitat és prou alta com per fer que el termòmetre no marqui valors exagerats. I, per exemple, ahir a Mataró es va quedar amb una màxima de 32. Avui probablement ja arribarem cap als 33, però sobretot demà i demà passat, que la humitat baixa, això implicarà un augment de la temperatura i, per tant, tindrem valors que podrien fregar els 35 graus a la franja costanera i cap a l'interior de la comarca fàcilment es podria arribar als 37, puntualment fins i tot una miqueta més.
0: Estem en una situació molt complicada ja pel que fa a una onada de calor, el pla alfa, pel tema del risc d'incendis... I et vull comentar aquesta creença popular que diu moltíssima gent, perquè hem tingut un primer semestre bastant plujós, no? I aquella creença sí. De que millor que plogui ara per l'hivern, primavera, no? Que així l'estiu serà menys calorós, no? I aquesta creença popular, veiem aquest estiu, que es desmunta totalment.
1: Total, és que no deixa de ser una creença, és com aquells que diuen no, a partir de la segona quinzena d'agost el temps canvia. No, no és veritat, i cada cop menys, per cert. El cert és que la realitat és que tot depèn, cada situació depèn de la situació isobàrica que hi hagi en aquell moment. És a dir, hem tingut la sort, i dic la sort perquè veníem d'una sequera molt, molt, molt llarga i molt important, i hem tingut la sort de tenir un mes de desembre de l'any passat i un mes de gener aquest any amb molta precipitació. El mes de febrer va ser sec, però del març va tornar a ser un mes força

0: I això és un problema. És un problema perquè els boscos s'aixuguen, la part superficial, que és la que crema al final, quan hi ha un incendi, s'aixuga, per molt que a sota tinguis les reserves d'aigua plenes, és igual, en superfície no. Per tant, aquí radica el problema. I sobretot quan hi ha aquestes situacions d'entrades càlides del nord d'Àfrica que acostumen a ser seques, això doncs fa que, bueno, els boscos, que ja són un polvorí, ja no només pel tema, no, de la manca de pluges, etcètera, etcètera. Aquí hi hauria molt que parlar sobre com estan i com es gestionen els boscos, que aquest és un altre tema. Mm-hmm. Però, clar, quan es donen aquestes condicions de moltes setmanes sense pluja i baixa humitat, més que temperatura alta, baixa humitat, és quan tenim aquest risc d'incendi tan elevat. Abans has comentat, no, que els boscos miraven els termòmetres. No, els boscos el que miren són els higròmetres, és a dir, el que mesura la humitat. Si, per exemple, si ara tinguéssim avui, posem per cas, que caiguessin 40 o 50 litres per metre quadrat amb una tempesta aquí a Argentona,
1: sí.
0: Demà, per molt que la temperatura arribi a 35 graus, m'és igual, perquè la part superficial dels boscos ha quedat remullada i probablement la humitat serà alta. Mm-hmm. I com que serà alta, en cas de que es produeixi un incendi forestal, la seva propagació, doncs, evidentment, serà lenta i serà fàcilment controlable. El problema és quan tens moltes setmanes sense ploure, tot completament eixut, i a sobre la humitat ambiental et baixa, aquí sí que ja no tens cap possibilitat, la vegetació no té cap possibilitat de defensar-se quan es produeix un incendi, i aquí és quan tenim el problema.
1: Uh-huh. Per tant, entenc que seria bo que a curt termini plogés i remullés una mica el paisatge per rebaixar una mica, doncs, no, tot aquest risc. De...
0: Seria genial, perquè de retruc, evidentment, si plou, també baixen les temperatures. Hi ha gent que diu, oh, però a vegades plou poc i fa més xafogó que una altra cosa. Bueno, però és igual, però almenys ha augmentat. Que faci xafogó vol dir que hi ha humitat, i si hi ha humitat, el risc de propagació d'un incendi forestal és molt més lent o molt més baix.
1: Mm-hmm. Per tant, que estem parlant de pluja, a curt termini, hi ha llum al final del túnel? Algú es preguntarà, plourà a curt termini? He vist alguna notícia que diuen que potser dissabte pot haver un canvi de temps. Bueno, com ho tenim, això?
0: Sí, a veure, estem valorant la situació prevista per divendres dissabte, perquè sí que és veritat que passa una petita bosseta freda, molt petita, però clar, com que ha fet tant de calor, doncs això podria permetre el creixement i la descàrrega de tempestes importants. Quan parlo de tempestes importants no estic parlant de que hagi de ploure tot arreu, ni a tot arreu hagi de fer la mateixa quantitat. Estem a l'estiu, i a l'estiu les precipitacions acostumen a ser així, irregulars. A Argentona cauen 50 litres i a Mataró amb prou feines en cauen 2. Això és el que acostuma a passar. Mm-hmm. Val? Per tant, potser aquí no fa res, i a la zona del Montseny doncs cauen 40 litres per metre quadrat amb una tempesta. Això és així. Llavors, dit això, estem valorant, sí, la possibilitat de que pugués ploure una mica aquest dissabte, però en qualsevol cas serà una flor no festiu. I serà un petit canvi que durarà poquet, perquè dilluns i dimarts de la setmana vinent torna a entrar molt aire càlid en alçada, i per tant la possibilitat de precipitacions tornaria a disminuir. Mm-hmm. En definitiva, ja ho anirem veient, perquè, clar, és una bosseta tan petita que encara no tenim molt clar on s'anirà a situar. Si se situa sobre nostra, doncs sí, tindrem un risc bastant elevat de precipitacions, insisteixo, molt irregulars, no pas de precipitacions, no estem parlant d'una borrasca o d'una línia frontal que pugui deixar pluges generals, però almenys sí que podria trencar una mica aquesta dinàmica d'aquests cels tan serens que estem tenint i d'absència de nuvolositat total que estem tenint.
1: Mm-hmm. I en línies generals, el juliol, què diuen els mapes? Serà també càlid a nivell de pluviòmetres, no? De pluges,
0: sí,
1: serà sec?
0: Sí. Sí, ahir estava mirant justament aquests mapes climàtics, i segons aquests mapes, a partir del 20 de juliol, la cosa hauria de canviar. Hauria de canviar cap a més precipitació. Segons aquests mapes, l'agost serà bastant plujós. Això és una bona notícia pels boscos i també per les temperatures. Si és plujós, hauríem de pensar que tampoc serà molt disparat en quant a temperatures. Que això no vol dir que no puguis tenir un episodi puntual d'entrada càlida que et faci disparar les màximes, però una cosa és tenir

0: un episodi d'un tot i una altra cosa és anar encadenant dies amb, no? amb calor, calor, calor i que no s'acaba mai.
1: Mm-hmm.
0: Val? Per tant, segons aquests mapes, ja fa temps que ja al març, a l'abril, ja anaven donant un estiu en general, estiu, entenent l'estiu com a, el que dèiem abans, com a juny, juliol i agost,
1: sí,
0: bastant plujós, sobretot Pirineu, Prepirineu, i això, per tant, de retruc hauria d'implicar un descens de les temperatures. Ja ho veurem, ja ho veurem, però toquem fusta, però en principi els mapes apunten en aquesta direcció.
1: Mm-hmm. I a l'agost?
0: Sí, sí, l'agost això.
1: L'agost, i l'agost també,
0: També, també. En principi continuaríem aquesta dinàmica que s'iniciaria a finals d'aquest mes.
1: Ja per anar acabant, Quim, molta gent a la platja o a casa es pregunta aquests dies si estem trencant rècords. No sé si ens podries dir quina és la temperatura màxima que s'ha registrat mai oficialment al Maresme?
0: Doncs pues mira, la temperatura màxima va ser el dia 21 de juny del 2018, justament a la zona interior de la comarca, que a Massuet del Far es va arribar als 38 graus de temperatura. I a Mataró es van fregar els 37. És a dir, que va ser un dia, va ser un episodi de calor molt, molt, molt extrema.
1: Uh-huh. I es poden trencar rècords aquest estiu?
0: Pot passar. De moment no ha passat, per això. Hi ha hagut precedents d'onades de calor. Per exemple, el 2003, fa 23 anys, justament, vam tenir 3 onades de calor consecutives. De fet, van durar des de mitjan de juny fins a pràcticament finals d'agost, amb calor, calor, calor i calor molt intensa. De fet, aquell any van morir moltes persones a França, perquè no, evidentment, allà no estaven gens habituats a la zona de París, al nord de França no estaven gens habituats a aquestes temperatures, i va haver més de 1.300 morts per la calor. Per tant, hi ha hagut precedents de temperatures més altes que les que estem tenint.
1: Mm-hmm. L'altre dia llegia una notícia que d'un meteoròleg, ara no em faci sentir el nom, vaig així mitjan diagonal, que deia que d'aquí 20 anys recordarem aquest estiu com dels més frescos. Sí. Anem per aquí?
0: Bueno, sembla que sí, clar. La tendència és aquesta, les temperatures mitjanes van pujant, perquè pugin les mitjanes vol dir que els valors extrems també pugen. Llavors, sí, la tendència és aquesta. Si no canvia res, la tendència és aquesta. Clar que pot canviar alguna cosa, pot esclatar algun volcà
1: ja,
0: i que això provoqui un descens generalitzat a nivell global, clar que pot passar també. Però en principi sí, la tendència actual és aquesta. De fet, aquest famós grau i mig de l'International Panel of Climatical Change, que diuen de, no, de, els experts, els climatòlegs experts a nivell mundial, s'hauria de superar, aquí a Maresme ja hi som, en aquest grau i mig de temperatura mitjana comparem amb el que hi havia als anys 90.
1: Mm-hmm. Doncs res, a reflexionar una mica de tot plegat, no? A veure què és el que podem fer per no arribar a aquest punt.
0: Home, el que podem fer ho sabem. Una altra cosa és que vulguem fer.
1: Vulguem fer, no?
0: Diferent. Exactament.
1: Mm-hmm. Quim, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i aprofito també per desitjar-te un bon estiu.
0: Igualment, que vagi molt bé.
1: Bon dia.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
1: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: La Festa Major de Sant Domingo ja escalfa motors a Argentona i aquest any ho fa barrejant la tradició de sempre amb propostes que prometen fer vibrar. Un dels plats forts serà l'Axis Show, un espectacle dissenyat exclusivament per la nit boja que connectarà de ple amb l'esperit dels repicatruges. Al darrere d'aquest projecte hi ha l'argentoní Eugeni Buera, conegut artísticament com a DJ Axis, que a més arriba a la vila amb un nou èxit sota el braç. Fa només uns dies va llançar el tema Mama i Por en col·laboració amb el cantant Kelly Isaia, un artista que arrasa les xarxes socials. Avui seu amb nosaltres aquí a la ràdio l'Eugeni. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé, molt content de
0: Escolta,
1: tornar aquí.
0: Quin estiu se't presenta, eh?
1: Sí, eh?
0: No pares, eh?
1: Molt content, molt content. Es presenta un estiu molt interessant, sobretot amb l'espectacle que estem proposant. I jo estic molt content també això, amb la rebuda que està tenint el tema a la QB número 9, amb el Kelly. I sí, sí, un estiu molt... molt intens.
0: Per on vols començar? Perquè hi ha molta teca. El 26 vas presentar aquest tema, estaràs també a la Festa Major. Per on comences?
1: Bueno, si vols pel tema. Bueno,
0: pel tema,
1: ara que és més proper, no? Que més proper.
0: Vinga, com ha nascut aquesta connexió amb aquest artista per publicar el tema Mama i Poi i que ha estat i com ha estat, no? Una mica l'experiència de treballar amb aquest artista?
1: Bé, doncs jo el vaig obrir per Insta, com tots, però amb ell el que tenia molt clar era l'estil que anàvem a fer, perquè quan vaig veure la seva música sempre he volgut fer un afro house o un tema afrobeat, perquè és un estil que em flipa, i quan el vaig veure per Insta dic, uah, aquest noi és que 100% és això, i a part un canta que flipes, té un estil únic, o sigui, és un tio brutal, o sigui, per mi és una joia de Catalunya ara mateix. I l'havia d'escriure 100% per fer alguna cosa, una cuba o el que sorgís.
0: Per tant, és una mica el modus operandi que tens,
1: sí,
0: de tirar canya a través de xarxes socials.
1: Total. Sí, sí.
0: I en general et responen o
1: sí,
0: costa?
1: Sí, no, solen contestar el segon cop.
0: A la segona
1: vegada? Primer, no, després. Però et va bé la proposta, tal?
0: Vale,
1: i llavors diuen, ei, sí, que no t'havia...
0: Primer no, suposo que xafardegen el teu Instagram,
1: claro,
0: el teu compte.
1: Jo crec
0: compte,
1: que miren, sí, a veure...
0: I després diuen, bueno, més o menys, si la cosa va en sèrio, no?
1: Sí, total, sí, sí, sí. I llavors això, ell vam quedar en l'estudi d'un amic, d'en DJ Rulé, del club també, que té un estudi a Mataró, vam quedar allà, i allà doncs va sortir pràcticament tot el que és la lletra va sortir allà.
0: Uh-huh.
1: El que era la base, vam fer-la una mica així, a grosso modo, perquè també hi ha tres productors més, bueno, dos productors, som tres, i sí, sí, hem sigut tres per fer aquest tema, i això, o sigui, a la base es va fer després el que és l'estructura final que tenim fins ara.
0: Uh-huh.
1: I això és un tio brutal, o sigui, a l'estudi també flipes molt com treballa, és molt exigent positivament, o sigui,
0: sí,
1: molt,
0: sí,
1: molt exigent, i mola molt això, perquè tots els detalls que ell veu o veiem tots, sempre és com ho hem mirat fins a l'últim. Potser les últimes cubes, tot el que ha sigut més hem fet, el tret, i et sembla bé? Guai, sí, em sembla guai.
0: Uh-huh.
1: I ell no, i ell em sembla malament aquest so que sona de una tonteria, però dic, mola, saps? Treballar amb penya així.
0: Que suposo que també deu ser part de l'èxit de...
1: Sí, seguríssim.
0: De la seva carrera,
1: segur,
0: no?
1: Seguríssim.
0: Ser meticulós i cuidar cada detall, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, jo en els enderroca un noi li vaig dir, hòstia, faré un tema segurament amb el Kelly Isaia. I em diu, buah! Uau, doncs és exigent aquest noi, eh? I no sé què, i dic, uau, a tope, millor, millor.
0: Sí?
1: I sí, sí, brutal.
0: Que,
1: sí.
0: De treballar amb ell, tu que ja portes un temps, però ets relativament jove amb el projecte, quina experiència o quina vivència o què n'has après de la seva manera de treballar o de veure el món actual de la música?
1: Sí, mira, ell una cosa que m'agrada molt és que no té por això, a dir-te això em sembla una merda, saps? O sigui, una cosa que valoro molt d'ell,
0: uh-huh,
1: perquè a vegades és com que fa por, no? Potser com ficar-te a la part creativa d'algú, poder penses, hòstia,
0: uh-huh,
1: algun cop m'han enviat coses que dius, hòstia, a mi no m'acaba gaire, però clar, potser et sap greu com dir, i potser això no ho veig.
0: I
1: són canvis que estàs 3 dies per fer-los, eh?
0: Yeah.
1: I ell te'ls diu igual,
0: uh-huh,
1: i dic, és que sí, realment sí, tio, o sigui, tens raó i s'ha de ser així, perquè el tema...
0: Però t'ho diu així o més suau?
1: No, m'ho diu superbé.
0: No,
1: o sigui, primer
0: no,
1: tot, una cosa
0: no
1: que ell m'encanta és que primer et diu, buah, Axis, primer tot, merci per la feina que estàs fent,
0: sí,
1: però no m'agrada gens això.
0: Va.
1: No m'ha representat gens això. I dius, vale, o sigui, superbé.
0: No, no, trobo totalment...
1: I això d'ell m'ho quedo perquè mola. Mola molt perquè, bueno, el resultat de moment està prometent molt.
0: I és una cosa que t'apliques tu, que potser fins ara
1: sí,
0: et costava més...
1: Sí, costava més, com
0: dir,
1: entrant als
0: no,
1: seus mons i dius, hòstia, a veure, tampoc passa res i... De moment el resultat és que el tema ha agradat moltíssim. I ell diu, és el tema que menys esforç he posat en promoció. Perquè diu, jo això ho veig un tema de l'Axis i jo estic dins.
0: Clar.
1: I diu, no m'he esforçat molt en promoció i el té el top 3 o 4 més escoltats ja de moment en quant a impacte que està tenint. I o sigui, el Kelly està super, super content perquè diu, joder,
0: té molt de mèrit. Ell ja té, té molts seguidors a les xarxes, sí, més de 90.000 a Instagram. I obrir aquesta porta, no? Per tu també...
1: Sí, ha ajudat moltíssim.
0: Ajuda, no?
1: Sí, sí, sí. Han sortit dues col·laboracions gràcies a fer el tema amb el Kelly, perquè és com que no ho han contestat i he dit, ah, pues, que sàpigues que també estàs convidat a fer una cuve i guai, guai. Sí, sí,
0: amb el projecte Cuve Studio, com a productor, fins ara has estat tu sol? Entenc?
1: Sí.
0: O has tingut alguna col·laboració?
1: No,
0: o
1: sigui, hi ha hagut molta gent sempre.
0: Sempre
1: sobretot
0: hi ha molta
1: en la part de mix i màster, la mescla del tema i la masterització, sempre hi ha hagut algú.
0: Però a nivell de producció, diguem, has estat...
1: Producció sí que en algun, per exemple, el de la Jules hi havia el seu productor, el Genís, que va interferir molt, o sigui, va ajudar molt. I també en el del Subli també va ajudar el seu productor. I que aquí està, espero... No.
0: Perquè al final la figura del productor, què és el que fa? Porta una mica el seu punt de vista cap a on ha d'anar la,
1: bueno,
0: la cançó? Bé,
1: sempre són els productors que han treballat tot l'àlbum i tot el projecte d'aquests artistes, llavors ells com que et donen aquesta...
0: Saben com volen, com vol sonar allò,
1: exacte,
0: no?
1: Per exemple, la Jules té uns efectes de veu així com distorsionats que jo no els hauria posat perquè no em van sortir i el Genís va dir, hòstia, això a la Jules li pega molt, o en el Subli, en el Subliminal... A la intro sona com una veu molt greu d'un efecte que ell va dir, hòstia, això crec que és subliminal, l'estil, no? El so, i això mola perquè es donen aquesta... Mantenen com el repertori d'ells, que quedi integrat també, saps? Llavors això és el guai.
0: Aquí que has treballat, que en total heu sigut 3 productors, tu i 2 més,
1: sí.
0: En quina part has pogut tu posar cullerada, diguem?
1: Sí, jo el que he fet és tota la base, com la maqueta directament, i ells el que han dit és l'han agafat i potser han dit, mira, el baix que has fet el faig jo de nou igual com l'has fet, però amb un so diferent, perquè si més doncs potser l'estil del Kelly. O un, per exemple, bueno, amb un vam fer trucada i vam proposar el fet de que el primer estribillo sigui doncs, sense res i després entri, saps? O sigui, aquestes propostes que crec que donen una volta al tema superguai.
0: La veritat que... El tema, a mesura que el vas escoltant, t'enganxa més.
1: Sí.
0: A mi, ja et dic que és dels que més m'agrada, tots m'agraden, però aquest to afro, no, en català, i aquest so d'estiu, la veritat que és molt xulo. Quins inputs vas rebent fins ara? El vau publicar el dia 26, em sembla, d'aquest mes. Juny.
1: Crec que va rebre 7.000 visites en un dia. O sigui, en 24 hores va ser... O sigui, l'impacte principal va ser espectacular. Si la gent li va agradar molt... Si abans ja feien vídeos, ja vam com veure, hòstia, em sembla que això està anant bastant bé per lo que jo estic acostumat, realment. I bé, si ha entrat a llistes guais, la penya se'l guarda, i això es nota molt, i la gent, pues, supercontent.
0: I a mesura que vas cuinant la cançó, no? Perquè tot té un procés de creació, tu ja vas intuint de que el que esteu fent ho petarà?
1: Sí, sí, jo sempre dic, pot agradar més o menys, això sí que ho noto, com... Veig molt, sobretot, si té públic ampli o no el tema. És a dir, si li pot agradar a mi mare o li pot agradar a la meva parella. Saps? O sigui, veig un ventall i dic, doncs potser això més per joves només i una persona gran... O sigui, a l'hora d'ensenyar-lo a la gent, ja veig una mica... Perquè, si, per exemple, aquest tema és, jo crec que és el primer que li agrada tant a la meva tieta com a, pues, o sigui, a gent de 12 anys, 13, que he vist que els ha agradat el tema i tot. O sigui, el ventall d'aquest ha sigut molt ampli, ha sigut molt guai.
0: Estem notant un canvi de tendència en la teva sonoritat o no?
1: Sí.
0: En quin moment estàs ara del teu projecte?
1: Sí, mira, estic al final d'una etapa que volia com una part del projecte. Jo, quan vaig començar-lo, dic que vull fer nou i a la número 9 fer un a veure com està l'assumpte. Fer una mica de crítica, a veure què estem fent bé, què no... I sí, ara la partida, o sigui, ara aquesta de fins a l'estiu ja està, o sigui, aquesta és l'última fins al setembre o octubre, no sé quan sortirà la següent. Però sí, estic en un moment de dir, vale, què estem fent bé, què no, que canvia una mica els videoclips. Per exemple, el videoclip del Kelly ja és un... Ens hem com avançat una mica a l'estil que volia presentar al setembre, una mica, amb tota la gent dins del videoclip, el fet de que sigui com un esdeveniment, no?, el videoclip també, i aquí anirà per aquí una mica la cosa a partir d'ara. I sí, la sonoritat, bueno, hi haurà algun canvi. També és com m'he mirat una mica què ha funcionat i què no. I també, sobretot, que m'he sentit més còmode també de produir. I sí, jo vull encaminar una mica més al nínxol, no?, de públic. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Dels nou volums del Cube Studio, de quin estàs més satisfet?
1: Aquesta, en diferència, però perquè...
0: És a dir, no sense menysprear els altres, eh?
1: No, que va, i tant, i tant. I no és perquè sigui l'últim, que sempre dic l'últim és el millor, el que més m'ha agradat, perquè no. Però mira, a mi, per exemple, el meu preferit, si no hi hagués aquest, seria el de l'Escorpio. A mi aquell em va agradar molt produir-lo perquè estava inspirat en un tema de Lady Gaga, uh-huh. I a mi em flipa. I aquell em va agradar molt treure'l, saps? Com dic, hòstia, ve un tema d'aquest estil. Però sí, aquest tema i el d'en Mato també va ser com... Uh-huh. Jo el d'en Mato li dic molt de carinyo perquè és un tema que vam fer a casa meva. O sigui, tots els temes els hem gravat a un estudi, tot ha sigut molt professional. I el d'en Mato vam fer a casa, que no, quan ho vam gravar no es deia ni Cube Studio, el projecte era... Traiem el tema...
0: Així...
1: Com, sí, jo volia fer sessions, casolana. Però no sabia ni com fer-les, les sessions, ja. I ell és el que em va ajudar, de fet, a dir... Hòstia, m'agrada el teu projecte Axis, però quan escroleixi per TikTok... Clar. Vull veure't i dir, això és l'Axis, saps? Si ho fem a l'aire lliure o alguna cosa, crec que no... Mm-hmm. No et sabria reconèixer. I ell, en part, va fer molta petjada.
0: Creus que has aconseguit crear marca amb el Cube Studio?
1: Sí, jo crec que sí. Inclús et diria que falta una mica més de marca i tal.
0: Falta una mica
1: ara...
0: Sí, home, clar, sempre.
1: Que és on ara anirem. Sí, d'estil i tal. O sigui, m'agrada molt el que és el projecte del Cube i tal, però potser el que veig és que ara, amb lo del públic, que estem ficant els videoclips, crec que pot com... Bueno, anar per un camí que m'agrada bastant la proposta. Uh-huh. Sí, però molt content, molt, molt, molt content.
0: Eugeni, anem cap a la festa sí, major clar, a Sant Domingo, on presentes l'Axis Show com una de les grans novetats d'enguany. Què ens pots avançar d'aquest espectacle que has preparat expressament per els veïns i veïnes d'Argentona?
1: Home, doncs és un espectacle que portem ja dues setmanes amb tècnics i gent treballant-hi ja. Perquè quedi una cosa espectacular. Uh-huh. La sessió musical està molt, molt pensada per la nit, o sigui, per l'estil de nit que és el dia 3, i bé, moltes ganes, moltes sorpreses, i crec que és el show amb diferència que em fa més il·lusió fer fins ara, més que una garrinada, et diria, i tot, eh? Uh-huh. Perquè el dia 3 hi ha com una màgia allà, que és tot més d'Argentona, i és guai, hi ha moltes ganes.
0: És la nit del dia 3, no? Hi haurà la nit boja,
1: sí.
0: I després tocarà tu posar aquest espectacle. Ha sigut idea teva? Com ha sigut aquesta sinergia fins que...
1: Sí, jo crec que ha sigut molt...
0: No sé si des de l'Ajuntament et van trucar i et van proposar, mira, volem que facis un tipus d'espectacle així, o com ha anat això?
1: Bueno, jo vaig anar-los a presentar la idea i ells ja em van dir que realment ja tenien pensat una mica posar-me com a DJ aquella nit. El que no sabien era que amb aquest format. Uh-huh. O sigui, no sabien que hi havia tot aquest format i els hi va agradar moltíssim. Llavors podria dir que ha sigut bastant per ambes parts, amb dues parts, la proposta de fer aquest espectacle a Argentona. Jo crec que, que per dues parts ha sigut... Bé, hi ha hagut aquesta
0: sinergia i
1: sí,
0: al final
1: sí, total.
0: Tindrem la nit del dia 3. No ens pots donar més detalls de com serà?
1: No, perquè hi ha moltes coses que també s'estan acabant de triar quines i quines sortiran. Llavors... Realment sé quin tipus de coses sortiran, però no sé com...
0: A on el faràs? Serà en un únic lloc o serà...
1: No, a la plaça nova, no a l'escenari. Sí, sí, a l'escenari, sí, sí, tot serà dalt de l'escenari.
0: Vale.
1: I sí, sí, sortirà un mític que sempre surt a fer show, un saxo, aquest, això serà... Això ja és un clàssic del projecte, però sortirà d'una manera diferent, poder, saps?
0: Sortirà
1: o cantarà, o tocarà uns temes diferents.
0: Que és el que surt amb tu en els vídeos d'Instagram.
1: Sí, en Martí Serrano. Serrano. Sí, sí, sí. I alguna cosa més, a veure què... Uh-huh. A veure què sortirà.
0: Vinga, però la idea està ja pensada i ara suposo que aquesta setmana es toca última una mica de detalls, no?
1: Sí, sí, sí, sí, total. I preparar bé el setlist, sobretot. Mhm. Uh-huh. I a veure què tal la rebuda.
0: Per tant, és un show inèdit, no l'has portat enlloc.
1: Bueno, l'hauré estrenat abans a Dissantes, uh-huh. Però ja et dic, seran diferents sempre perquè a Dissantes potser ve una gent i a Argentona una altra, llavors...
0: El públic canvia.
1: També la sessió canviarà alguna cosa, uh-huh. O sigui, realment serà únic, realment, sí, sí.
0: I aquí és l'altre tema que volia tocar, que el dia 18 de juliol també formaràs part o posaràs l'accent argentoní juntament amb Every Night, que presentarà el seu projecte Bon Vent a les dissabtes d'enguany. En primera vegada també t'estrenes,
1: sí,
0: no? Les dissabtes, què representa per tu estar allà aquella nit a Mataró?
1: També molt, molt top, perquè les dissabtes jo crec que és el primer cop que vaig anar a una festa major així de nit, perquè clar, Argentona sí que anava, però tan tard, i aquell any va ser el mateix que també vaig anar per primer cop a una d'Argentona fins tard, però recordo molt les dissabtes amb xarango i gent molt guai que havia passat, i és un lloc que sempre he intentat allà picar pedra. Si ara vaig al correu, no sé quants han de bomber i meus dient cada any, escolta, per tocar com es fa. I no, sí, sí, fa molta il·lusió també. Sí, sí, a part és una festa que m'agrada molt. Qui ho porta també són fantàstics i sí, sí, fa molta il·lusió.
0: Les dissabtes crec que serà com a donar el tret de sortida a les santes.
1: Sí.
0: Serà el 18 i després ja dona continuïtat a tot un programa.
1: Sí, sí, sí. És com el primer dia ja de mood, no?
0: Sí, sí, sí. Per tant, qui et vegi a les dissabtes amb aquest espectacle es podrà fer una petita idea del que portaràs per Festa Major.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Aquí a Argentona, no?
1: Sí, totalment. Serà la prova definitiva per fer-ho de 10 a Argentona.
0: I aquí a Argentona punxaràs música teva, serà una mica...
1: Sí, era una mescla, també som cap de que estic a una festa que al final doncs, ve d'un grup de versions abans, i sí, sí, serà al final, la sessió DJ serà òbviament el més important, i tot pensat perquè, doncs, perquè no sé si estic 2 hores o m'han de dir encara el total de temps, i sí, si sigui una sessió doncs apta per tothom i s'ho passi tant al públic de la primera hora com al públic del tancament de la nit.
0: Tots aquests projectes, a més, ho vas combinant també, t'hem vist a través de les xarxes que vas fent roda per la comarca i municipis en les festes majors.
1: Sí.
0: No sí, pares, sí. Doncs, eh?
1: Sí, hi ha bolos també, que no són amb el CUP, però també estan allà, d'aquells que també m'agraden molt. Quan hi ha amb el CUP hi ha més pressió, realment, i els altres són més de vas a passar-t'ho bé i també estan molt guais aquells.
0: Eugeni, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Recordem que et poden seguir a través de les xarxes, no? A través de YouTube, Spotify,
1: sí, sí.
0: Amb DJ o sense?
1: Ara és Axis sol.
0: Ara és Axis, sí, perquè això per també m'ha sorprès.
1: Sí, sí, sí, he canviat perquè Music, Axis, DJ... I clar, jo potser en aquell instant a l'octubre penso algú de Halloween, saps? Per l'esdeveniment que tenim de Necròpolis, llavors vaig pensar que Music potser era massa... I hi ha moltes coses que penjo i llavors vaig pensar, mira, Axis i es queda així.
0: I ja està. I
1: amb moltes barra baixes, però això, si busques Axis...
0: I això per què, les barres baixes?
1: Perquè ja existeixen els Axis.
0: Ah, bueno...
1: Amb 4 barra baixes existeix això, joder. Pues tanta penya que es diu així.
0: Els hi has de dir que s'esborri.
1: Sí, estaria guai, eh? Hombre.
0: Que d'aquí només n'hi ha un i el tenim a Argentona.
1: Total.
0: Molta sort, felicitats per l'èxit.
1: Moltes gràcies.
0: I que vagi molt bé tots aquests shows durant aquest estiu.
1: Moltes gràcies.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Passa bé, passa bé.
0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.
3: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Avui ens acompanya en Carles Martín, és membre de la colla dels geganters i grallers d'Argentona. La colla es mou i de quina manera, perquè ja ho tenen tot a punt per una doble cita formativa al Casal de Joves. Organitzen un taller de portadors de gegants i un altre d'iniciació a la gralla. Dues propostes ideals per viure la festa major, per què no dir-ho, des de dins i les diferents sortides que fan al llarg de l'any. En Carles avui ens ve a explicar tots els detalls d'aquesta iniciativa que vol omplir de ritme i de germanor al municipi. Carles, benvingut.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com portes la calor?
1: Bueno, com es pot.
0: I sota els gegants,
1: sí.
0: També...
1: Sí. Déu-n'hi-do.
0: Es pateix, eh?
1: Sí, sí.
0: Es pateix. Bé, Carles, gràcies per ser avui amb nosaltres i per començar a preguntar-te d'on neix la idea d'organitzar aquests dos tallers, que per una banda, com et comentava, trobo que són molt, molt interessants, i quin és el principal objectiu que perseguiu des de la colla?
1: Bueno, en principi, amb el Casal de Joves ha fet un projecte que es diu 08310, vale, on fan diversos tallers entre cuina i tal, i ens van proposar a nosaltres i a altres entitats de si volíem fer alguna cosa. I bueno, se'ns va acudir de fer un taller per ensenyar a la gent jove com és un gegant, les parts, com es porta, i un altre, pues, el mateix, però pues, bueno, a iniciar a tocar una gralla.
0: El Casal de Joves organitza aquesta sèrie de tallers, que avanço que també hi ha un taller de samarretes, un de jocs tradicionals del cau, taller de totebacs i jocs de taula, i un d'ells el taller de geganters. Serà el dimecres, el dia 15, dues horetes. Són tallers separats, s'impartirà de manera conjunta. Com heu organitzat aquesta cita?
1: En principi, la idea és fer-ho un taller separats. Vale, farem primer segurament el de portadors i després el de gralla, perquè el taller de portadors la idea és que després acabin fent un petit ball, vale, i com que només en tenim el cap de colla com a graller per fer el curs de, o sigui, el taller de gralla, doncs posarem segurament música enllaunada, uh-huh, vale, perquè faci un petit ball, i la idea és fer-ho, però bueno, tot això, com que són 2 hores, a lo millor ho anem alternant, no hi ha res decidit.
0: Perquè un pot fer de l'altre, o com us organitzeu internament? Quants portadors sou i quanta gent, o músics, no?
1: En principi, comptarem amb 2 portadors segur. Vale?
0: Val, per aquest taller, eh?
1: Sí, i de músics, en principi, només hi haurà en Marcel, vale, que és el cap de colla, però bueno, per fer iniciació i perquè sàpiguen com és una gralla, intentar tocar una petita melodia senzilla, que és difícil, perquè jo ho he provat, i costa, pues bueno, jo crec que amb això ja en tindrem prou.
0: A les sortides, quanta gent acostumeu a ser?
1: Depèn.
0: Quants sou tots, per exemple?
1: Jo diria que potser som uns 20 o 30.
0: Entre portadors i músics?
1: Sí. El que passa que quan anem fora sempre anem més justos de gent.
0: Ja.
1: Quan són activitats aquí a Argentona, pues hi ha més gent que potser no pot venir, o perquè per tema de desplaçament i tal, i hi ha més gent. A fora, pues, de vegades anem una mica curts, però bueno.
0: Per cert, deixa'm obrir un parèntesi, com va anar el Festival Argilà, que també vau sortir al carrer?
1: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. S'ho vam passar nosaltres molt bé, i suposo que la gent també.
0: Mm-hmm. Ara l'estiu és una època que teniu ganes de treure els gegants? O...
1: Sí, bueno, sí, no? Sí, de fet, fa uns dies vam estar a Castelldefels, després vam participar a la festa de l'escola d'aquí del Barral de Rodemella, fent un taller de capgrossos també, i el diumenge passat vam estar a Mataró, a la festa major de Molins, i bueno, sí, encara fa bon temps, mentre no plogui no hi ha problema.
0: Què és més difícil, portar un gegant o tocar la gralla?
1: Ostres, m'ho dius a mi, que no faig cap de les dues coses. Vull dir, no ho sé, hi ha qui et dirà...
0: Clar, hauríem de preguntar. Això.
1: Sí, no, de totes maneres, jo entenc, jo crec que tocar la gralla, perquè aixecar un gegant, per lo que expliquen gent que el porta d'allà a la colla, no és tant una qüestió de força com d'equilibri.
0: Ja, més tècnica.
1: Sí, i en canvi la gralla, jo una vegada m'hi vaig posar una canya, una inxa, a la boca i vaig intentar bufar i em feia pessigolles als llavis. Vull dir, el meu fill, que és graller de la colla, jo no, dic, jo no sé com pots tocar això. Dic, perquè a mi em feia una pessigolla que és que no podia.
0: A qui va adreçat als tallers? A gent de totes les edats?
1: En principi, a gent jove, a partir dels, em sembla que dels 12 fins a 18, 20, qui vulgui s'hi pot apuntar.
0: Cal inscripció prèvia o què?
1: Sí, sí, en principi, per lo que ens han comentat del casal, suposo que ells al seu Instagram, vale, i han posat un formulari on te pots inscriure a qualsevol dels tallers que fan. Vale? O sigui que si s'ha d'inscriure més que res per tema de portadors potser no és tan problema, però pel tema de gralles sí, perquè nosaltres disposem d'unes quantes gralles, però que cada gralla porta la seva canya, que en principi el qui la faci servir se la quedarà per una qüestió d'higiene,
0: sí, sí.
1: I clar, necessitem saber quanta gent hi haurà.
0: Clar, de quantes peces d'aquestes, sí, farien falta. No?
1: Sí.

0: és divertit. Uh-huh. I el tema de Gralles, per exemple, el mateix, hi ha molta gent que potser li agrada la música, però per por, sobretot a l'edat de l'adolescència, o per vergonya de què diran els companys, pues igual no s'atreveixen. I a lo millor amb això, pues bueno, uh-huh, veuen que no passa res.
1: Uh-huh. Seria una mica l'objectiu de cobrir aquesta franja d'edat que ara parlàvem així fora de micro, a partir dels 12, sí, fins a la majoria d'edat, que sí, hi ha aquest buit, no?
0: Sí, que sempre ens falta gent d'aquesta edat.
1: Clar, suposo que tira molt altres aficions, no, altres esports,
0: clar,
1: no?
0: Clar, sí, clar, aquí ja competim amb moltes coses, bàsquet, futbol, hi ha gent que bicicleta, qui li agrada anar amb bici, amb moltes, fins i tot de manera sana, amb gent de Diables, per exemple, que el jovent, tot això del foc i tal, els agrada molt, vale? I és difícil, però bueno, en això estem.
1: Perquè el maco seria això, no? Fer aquesta evolució, no? Com per exemple, moltes vegades parlem de futbol, de jugadors del primer equip que han arribat o que formen part de l'equip des de la base. Aquí seria igual, no? Començar, clar, des de la base, formant part dels grallers i de l'equip músic de la colla, acabar,
0: sí, sí,
1: portant
0: un gegant. Sí. Hi ha gent que fa les dues coses, sí, també, sí, a la colla. Vull dir, depèn. Si ens falten músics, toca. Si ens falten portadors, porta. Vull dir que hi ha gent que fa les dues coses, també.
1: Mm-hmm. Vinga, i aquest taller arriba una mica a les portes també de Sant Domingo, que,
0: sí,
1: el tenim a 3 setmanes ja. Suposo que,
0: sí,
1: també us aneu preparant i conscienciant,
0: sí,
1: una mica de,
0: sí,
1: de la festa major d'enguany, no?
0: Sí, i a més, hi ha una sorpresa que no puc dir encara, ¿vale? Per la gent que s'hi apunti al taller de portadors, que ja li direm a qui s'apunti, no puc dir-ho encara perquè...
1: És top secret.
0: Sí.
1: És top secret. Encara quan estem enregistrant l'entrevista és top secret.
0: Sí.
1: Però que no pateixin, que faltaran pocs dies,
0: sí,
1: per desvetllar,
0: sí,
1: la gran sorpresa, que jo la sé, és xula. Jo,
0: sí,
1: crec que és xula. És una cosa inèdita,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. A més, ens hem engrescat a fer aquesta cosa aquest any,
1: sí,
0: amb la voluntat de que si va bé ho farem cada
1: any.
0: És
1: una cosa que es fa,
0: sí,
1: i no es fa.
0: Això.
1: Ara,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Vinga, doncs la gent que participi en aquest taller ho sabrà, aquesta sorpresa, i un cop es doni validat o s'anunci,
0: sí,
1: la festa major, doncs ja sabran quina serà la sorpresa. Alguna cosa més, Carles? Així
0: no,
1: a tenir en compte
0: en principi,
1: de cara al taller?
0: No, en principi res, que qui vingui, que vingui amb ganes, que a més dels portadors que venen a fer el taller, un d'ells és un nano jove, vull dir que amb la gent jove crec que s'avindrà força bé, i l'important, que vinguin, encara que després no hi tornin, però que s'ho passin bé.
1: Ja per acabar, és un taller que no sé si us heu plantejat portar-lo a terme conjuntament amb el Casal de Joves o vosaltres per iniciativa de l'entitat, proposar-lo o oferir-lo a la ciutadania al llarg de l'any?
0: Bueno, no hi havíem pensat, però bueno, també, bueno,
1: no, en aquelles trobades, a dir, qui vulgui provar-lo, que
0: el
1: provi, no?
0: Clar, de fet, nosaltres, per exemple, que per Sant Julià ja fem un tastet de capgrossos, que aquest any, com que va ploure, ho vam fer al Saló de Pedra, mm-hmm, però normalment ho fem al carrer, i com que l'endemà normalment fem una cercavila de capgrossos, oferim a qualsevol dels nanos, això està més pensat per gent més petita, qualsevol dels nanos que vingui a fer el tastet, que vingui el dia següent a fer la cercavila amb nosaltres. Vull dir, no hi ha problema. I igual que si algun jove o no tan jove ve al local nostre, que hi estem allà dimecres i divendres, i diu, escolta, és que jo voldria provar i tal, tal, tal, cap problema. Li diem, escolta, mira, la pròxima sortida la fem aquí o fem això, si vols, vine. Vull dir, no, estem oberts a tothom.
1: Mm-hmm. Vinga, convida tothom. El dia 15, a partir de les 7 fins les 9,
0: sí,
1: trobaran les inscripcions al perfil del Casal.
0: Sí.
1: Crec que es pot fer de manera online també el formulari o, si no, al mateix centre.
0: Sí.
1: I res, a gaudir.
0: Molt
1: no?
0: Bé.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: El dissabte 18 de juliol tenim una cita imprescindible a Mataró amb les Dissantes. Aquesta gran festa omplirà la capital del Maresme de música, somriures i, sobretot, de valors com la inclusió i la diversitat. Com ja sabeu, aquest any la cantant Beth posa la veu a la banda sonora amb la cançó El jo sóc com tu. Però una de les coses que fa ballar a milers de persones cada any és la seva mítica flash mob. Per saber com es preparen aquests darrers dies i conèixer tots els detalls des de dins, avui ens acompanya en Sergi Galera, que és el gestor cultural de la Fundació Maresme. Bon dia, Sergi.
1: Bon dia, Miquel.
0: I també a l'altre costat del fil telefònic, a l'Israel, que és un històric de l'equip de ball que fa moure a tota la comarca. Israel, bon dia.
2: Hola, bon dia, Miquel.
0: Què tal, com esteu tots dos?
1: Doncs bé, bé, força trafegats, perquè ja ens queda dues setmanes i mitja, mal comptades, i per tant ja estem en la recta final. Ara el tren ja va cap a baix, ja no, i això ja no té aturador.
0: Ja fa baixada.
1: Ja fa baixada,
0: ja
1: tot,
0: fa,
1: sí.
0: Ja fa baixada. Sí. Està sent un any molt intens per la Fundació Maresme. Esteu en plena celebració del 60è aniversari.
1: Correcte.
0: El 18 hi haurà aquestes Dissantes, la Flash Move, amb la Beth, que segurament doncs, vindrà.
1: Sí.
0: Però veniu d'un programa molt intens, moltes propostes. El més immediat crec que va ser ara fa un mes, escaig, allà al cafè.
1: Sí, vam fer la 60ada, el dia 6 de juny. Però és que, clar, des de la caminada, que va ser, si no m'equivoco, el 18 de maig, les activitats s'estan sent cada 15 dies i realment és un programa força atapeït. Però és que, clar, quan un fa 60 anys s'ha de celebrar, Miquel, si no, què fas, no? I a nosaltres ens agrada molt celebrar i organitzar eventos i fer trobades, trobar-nos amb les famílies, amb les persones treballadores, amb les persones ateses, amb tothom. Ens agrada molt ajuntar-nos i fer festa i riure i passar-nos-ho bé. I és el que estem fent, és el que estem fent, i la nostra feina, la nostra tasca és organitzar i preveure que tot això estigui, totes aquestes activitats es facin de la millor manera possible, i per tant aquí estem amb ganes, amb moltes ganes de seguir endavant. A més, tenim un repte, com bé saps, tenim el repte del nou centre ocupacional que estem treballant per poder recaptar els fons necessaris per poder tirar-lo endavant. És el projecte L'Error 404, aquest centre ocupacional no trobat, que és una de les capçaleres principals de la nostra activitat. Però no només això, sinó que, lògicament, continuem amb totes les activitats que anualment i recurrentment fem a la Fundació, que són moltes, moltes.
0: Com, deixem preguntar-te, i ara li preguntaré a l'Israel, una petita valoració de com va anar doncs, la festa de la 60ada, no? Ple de reptes,
1: sí.
0: Campanya de donació de sang també,
1: sí.
0: La caminada, que també crec que vau assolir una mica l'objectiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Com una mica de petit balanç,
1: vale.
0: No? Com ho esteu valorant tot
1: pensa,
0: plegat?
1: Mira, si anem a la caminada, pensa que aquest any és el primer cop que l'hem organitzat des de la Fundació. Fins ara s'organitzava des de l'Associació de Pares de l'Escola Arbós. Aquest any ja ho hem assumit des de la Fundació, i era un repte important, perquè són coses que has de cuidar, i moltes vegades fins que no tens l'experiència de fer-ho diverses vegades, doncs et costa una mica. Va ser un èxit, ens va funcionar moltíssim, vam tenir molt de públic i tot ens va sortir molt rodonet, molt rodonet. Després vam fer la 60ada, vam assolir uns quants reptes dels que ens havíem proposat, el de la sang, per exemple, el vam assolir, el d'ajuntar 60 persones de 60 anys també el vam assolir, i altres que no, que es van quedar sense assolir, però...
0: Poder el de les nacionalitats, no sé
1: aquest,
0: si...
1: Aquest era complicat, però el que és important també és entendre que nosaltres ens proposem reptes perquè volem créixer, volem cridar l'atenció de la gent, però el repte principal és aconseguir que tothom estigui a gust, que s'ho passi bé, que l'activitat funcioni, més enllà dels números finals que de vegades et poden fer dubtar, no?, de si has triomfat o no. Nosaltres considerem que el més important és que el resum final, que tothom o la gran majoria de persones que preguntis diguin, ostres, que bé m'ho he passat, que estava ben organitzat, estava tot a lloc i funcionava. I en aquest sentit creiem que sí, que estem fent uns esdeveniments no són gaire, no són senzills, tenen la seva complicació, però que ens estem en sortint molt bé. I ara ve el petardazo final, que són les dissantes, que és el gran dia de la Fundació, sens dubte.
0: Mm-hmm. Aneu superant pantalles, però en relació a l'error 404, per aconseguir l'objectiu encara es poden fer aportacions,
1: sí,
0: i tenen la informació a la web, no?
1: Sí, efectivament, a la web hi ha tota la informació del projecte. És necessari continuar, no et sabria dir exactament com estan els números, sé que anem bé, però lògicament són molts diners, necessitem molts diners per poder dur a terme aquesta campanya, i tenim de temps fins a finals d'any, és a dir que això encara no s'acaba aquí, sinó que durarà durant tot l'any fins que pensa que les celebracions del 60è aniversari van començar la nit de gala d'aquest any passat,
0: sí,
1: i acabaran la nit de gala d'aquest 2026.
0: Val, això et volia preguntar, que deies que el dissabte 18 és el gran petardazo,
1: sí,
0: però em sembla que la celebració dels 60 anys continuaran.
1: Correcte.
0: Fins a acabar l'any, no?
1: Correcte, sí, al setembre tenim la trobada empresarial, tenim la inauguració de la Llar Santa Maria, bueno, la inauguració no, la reinauguració. Hi ha hagut tota una feina molt important de remodelació de la Llar Santa Maria. El que et deia, tenim aquesta trobada empresarial, llavors tenim diversos actes que aniran passant més petits, i ja ens anirem cap al 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i, si no m'equivoco, és el 4, divendres 4 de desembre, que farem la nit de gala al Teatre Monumental, on donarem, bueno, conclourem una mica, serà la clausura dels actes del 60è aniversari. Mm. És a dir, que encara ens queda bastant de fato, eh? Encara tenim bastant de lío. Sí. Però bueno, abans farem una mica de pausa, eh? Farem una mica de vacances per recuperar forces
0: i
1: podrem continuar.
0: Israel, com estàs visquent tu aquests 60 anys de la Fundació Maresme?
2: Bueno, bé, és un repte, bueno, que tiri endavant. És que no sé com explicar-me, estic una mica nerviosa.
0: No pateixis, que no ens veu ningú.
1: L'Israel es posa nerviós ara parlant, però després canta, balla,
0: no,
1: vull
0: ja,
1: dir que
0: ja ho veig.
1: Aquestes coses van com van.
0: Doncs escolta, tu que estàs a l'equip del ball des del primer dia, com recordes aquells inicis de la Flash Mob i com has viscut la seva evolució al llarg d'aquests anys?
2: Bueno, clar, he viscut des del principi, que va començar, porto pues, ballant des del principi, que va començar les dissantes, i bueno, la vaig visquent molt, bueno, bé, perquè cada vegada va evolucionant i hi ha molta gent que col·laboren, bueno, és un granet que la veritat que, i el ball, que jo sóc una persona que m'agrada molt ballar i cantar, com ha dit en Sergi, i és una experiència, bueno, molt bona.
0: I com ha evolucionat al llarg dels anys? Suposo que tot inici és complicat, entenc, i costa poder engrescar la gent, no? Ara ja estem parlant d'una ciutat molt consolidada, que hi ha moltíssima gent, molta gent que hi vol participar, però els inicis costen, no? Éreu la mateixa gent el primer dia que ara o no?
2: No, jo quan vaig començar érem, jo crec que 4 o 6 ballarins.
1: I ara estem parlant de 15 ballarins? Sí, imagina't. Sí. Sí que és cert que el va sorprendre, jo no hi era en aquell moment a la Fundació, però sí que em comenten que va sorprendre molt la primera flash mob que es va fer. Es pensava, bé, hi havia qui era més incrèdul, deia, bueno, no sé si funcionarà això, i va ser un èxit abrumador des del primer dia. Jo crec que és un dels grans bombonets de la casa, saps? Al moment de la flash mob ens ajuntem molta gent, i això és magnífic. I a més, aquest any tenim... aquests últims 2-3 anys hem coincidit amb altres activitats, amb altres espectacles, esdeveniments de les Santes, però aquest any, com que nosaltres anem el dia 18, diguem-ne que som una mica esdeveniment central, no? D'aquell dia. Mm-hmm. Per tant, esperem que tinguem una afluència de públic molt important. A més a més, ja et faig una mica d'introducció, just abans del ball de la Flash Mob tindrem l'espectacle Bon Vent dels Every Night,
0: sí.
1: Que ho farem a l'escenari principal, com a activitat de tarda infantil, familiar. Per tant, ja esperem tenir un bon gruix de públic i animarem a tothom que es pugui quedar, perquè tal i com acabin els Bon Vent, tenim la gent d'Estrèpits, de la batucada
0: de Vilassar,
1: batucada inclusiva, que participen des de fa uns anys també amb nosaltres. Estrèpits estaran a les, al, al recinte firal fent, amenitzant aquell espai, i cap a quarts de nou, tres quarts de nou, arribaran des del pati del Cafè Nou la boetucada, la batucada del Pla d'en Boet, que pugen des del pati del Cafè Nou, que han acabat, on haurà acabat el Tardeo, el bingo musical que ens fa PD Bingos, hauran acabat, pujaran cap al pati del Cafè Nou, es trobaran les dues colles al Parc Central, faran una petita intervenció totes dues juntes, i això serà l'entrada a la Flash Mob. És a dir, que anirem allò... amb el temps allò ben quadrat perquè vagi tot rodó, de manera que ens trobem a les 9 amb el Parc Central tan ple com sigui possible. Convidem a tothom que vulgui venir. A més,
0: serà un acte que anirà increixendo, no? Allò pam, pam, pam,
1: correcte,
0: fins a acabar-ho de...
1: Correcte, correcte. A més, com ja heu sentit, i espero que tothom ho hagi sentit, la cançó de la Bet és una meravella, és una joia la que ens ha fet. És una cançó molt emotiva, molt bonica, que quan sona cada cop que l'hem ballat multitudinàriament és espectacular, i serà un moment molt emotiu. I a més, les companyes de Dance in Vitro, que cada any ens preparen la coreografia d'aquesta cançó, junt amb la Natàlia Corrales, que és una col·laboradora de la casa, que fa llengua de signes i que treballa també amb la creació d'aquesta coreografia, doncs ens han fet una coreografia molt emotiva, senzilla, no gaire complicada, amb moments que quedaran molt bé en les imatges, en les fotos que es faran, seran espectaculars, i ara l'únic que ens falta és que siguem molta gent, que tinguem molt de públic.
0: Segur que sí. Que hi haurà moltíssima gent.
1: Correcte.
0: Israel, recordes la coreografia, la primera? Si ara tingués aquí, l'haguessis de ballar, te'n recordaries o no?
2: Uf, potser primer tinc que escoltar la música i llavors potser sí. Però
0: qui era? Quina era la primera cançó? Uf. Ara potser pregunto allò...
1: Ostres, jo no sé si era de Callaos, potser... No t'ho sabria dir de memòria.
2: És que com han sigut tantes...
1: Pensa que són 13 edicions.
0: És que són moltes edicions.
1: Són 13 edicions.
0: Edicions, cadascú sí. ha posat el seu gra de sorra, i ara doncs, teníem a la Bet amb el Jo Soc Com Tu.
1: Sí.
0: A l'hora d'assajar Israel i preparar el ball, què és el que resulta més difícil?
2: Bueno, primer aprendre, sobretot, però bueno, jo sempre m'adapto i intento aprendre el més ràpid possible. Però quan una cosa t'agrada, sobretot per col·laborar amb la Fundació, sobretot, i amb els companys, i passar-ho bé, sobretot.
0: Mm-hmm. No sé si ens pots donar detalls de com serà la coreografia. El vídeo està publicat ja?
1: Sí, el vídeo està penjat a YouTube i a les xarxes també. A veure, com sempre busquem moviments que siguin molt, molt corals, mm-hmm. que permetin... bé, braços amunt, girs, moviments laterals, i repetim moviments de manera que hi hagi, que no sigui massa complicat seguir tot el moviment. He de dir que en aquests anys que porto jo a la Fundació, la coreografia, el primer any que jo vaig estar, no sé, igual vam tardar un parell de dies o tres, potser, en memoritzar-la, però és que a hores d'ara, el mateix dia que venen les companyes d'In Vitro a ensenyar-nos la coreografia, els ballarins i ballarines ja l'assumeixen. Vull dir que es nota també que la pràctica, l'experiència de les persones fa que cada vegada sigui com més fàcil, i hi ha molt de compromís. Pensa que estem, des de que presentem la coreografia, que és a mitjans de maig, nosaltres comencem a assajar-la a mitjans d'abril, finals d'abril, i des de mitjans de maig, que fem la presentació de la coreografia, fins a les dissantes, estem sortint, jo diria que un cop per setmana tranquil·lament, a fer activitat a esplais, a escoles, a festes majors, allà on ens criden i podem, anem a presentar la Flash Mob. Això vol dir que hi ha molt de compromís per part dels ballarins i ballarines, perquè això vol dir que han de deixar de fer les seves activitats habituals, la majoria d'ells estan en centres ocupacionals, o bé, com el cas de l'Israel, està treballant a la mateixa fundació, a les oficines de la fundació, i en molts casos han de deixar el seu dia a dia per fer aquesta activitat, i ho fan a més amb un somriure, amb unes ganes que és meravellós per tot nosaltres. Sí.
0: La coreografia compta amb la col·laboració de l'entitat
1: Dance in Vitro, sí, la companyia de dansa.
0: La primera edició també hi havia una entitat que...
1: Sí, les 13 edicions hem estat acompanyats de Dance in Vitro. Sí. És una relació ja molt, molt, molt, molt estreta de fa molts anys. Uh-huh. Sí.
0: Israel, com s'adapta el ritme de la cançó de la Beta a la coreografia?
2: És molt maca, és molt sentimental. Jo la trobo molt maca. Bueno, aquest any no és tan moguda com han sigut uns altres anys, però clar, és molt maca, molt maca. Mm-hmm. Sí.
0: Què vas sentir quan vas escoltar per primera vegada el Jo sóc com tu a través de la veu de la Bet?
2: Uf, emocionant. És que t'emociona. Jo és... D'acord, aquesta cançó és d'acord. Mm.
1: Sí, però jo crec que la Bet
0: té màgia, no?
1: Sí, ha agafat molt bé l'essència de la Fundació, saps? Aquest esperit de trobar-nos, de reconèixer-nos, de fer coses plegats, de no preocupar-nos tant pels resultats com pel procés. Crec que, bueno, també és cert que fa uns anys ja que el que intentem amb tots els artistes és que fer trobades prèvies amb les persones ateses en els centres ocupacionals, i això els permet desenvolupar millor el missatge de la cançó. Saps? Mm-hmm.
0: Mm. Israel, posa més nerviós fer la coreografia sense tenir la Bet davant? O el dia que tinguis la Bet davant, que suposo que vindrà el dia 18... Quan tenim a l'artista dalt de l'escenari, impressiona més o no?
2: Bueno, sí que... La veritat que sí. Bueno, si ja la coneixes així ja a part, bueno, sí que impacta una mica, però sempre els nervis els tens quan surts també a un escenari i amb la persona. Però ja després ja tot és com... Ja està.
0: Ja ha passat, ja és divertimento ja després, no? Mm.
2: Sí. I més quan ja fas una cosa que t'agrada, ja és com... Sí. Justament, jo em vaig presentar al càsting d'Operación Triunfo...
0: Què dius, ara?
2: Amb que estava la Bet.
0: Què dius, ara? El mateix any que la Bet participava en el concurs, tu t'hi vas presentar?
2: Sí, jo m'hi vaig presentar. Però amb ella no la vaig conèixer, l'havia tanta gent, però mira, m'hauria agradat conèixer-la.
0: Mira, aquelles curiositats de... De la vida.
1: Veus, ara tens l'oportunitat.
0: Digue-li l'anècdota el dia que la vegis.
2: Sí. I tant. Però com hi havia tanta gent en aquest càsting...
0: Molt bé. O sigui, que ja veig que a part de ballar també t'agrada cantar, no?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Jo ja cantava també en un grup de gospel. Gospel Sons, de Mataró.
0: Sí.
2: La veritat que estava molt acollit també cantant, i la veritat que... Sí que ho vaig deixar, perquè portava anys, però ja va començar la pandèmia i llavors va ser...
0: Ui, la pandèmia, va trastocar molta cosa. Israel, Sergi, no sé si voleu afegir alguna cosa més en relació a les dissantes, un dia de molta festa, i animar tothom a gaudir de la jornada sencera.
1: Sí, jo simplement fer un petit recordatori dels horaris, que començarem a les 11 del matí amb els Jocs d'en Santi, al Parc Central, al recinte firal del Parc Central. 11 del matí, comencem amb els Jocs d'en Santi. A les 12 farem el Conte d'en Santi. Aquest any, el Conte d'en Santi normalment el fèiem a la tarda, però aquest any, com fem l'activitat del Bon Vent, hem pensat que podíem fer també una mica per recolzar l'activitat del matí. Doncs fem el Conte d'en Santi al matí, fem una matinal a les 12. Després farem el Vermut Popular, gràcies també a la col·laboració d'Espinaler. Després fem una petita pausa per carregar piles, per posar-ho tot a lloc, perquè a la tarda, a les 5:15, comencem de nou amb els Jocs d'en Santi, comencem amb les activitats d'estrèpits, de les sortides de la batucada. A les 7 tenim l'actuació de Bon Vent, dels Every Night. Després, a les 9, la Flash Mob, sopar popular, i ja comencem amb els concerts a partir de les 10. Primer tenim a la Bet, després Hotel Cochambre, que repeteixen, després de l'èxit de l'any passat.
0: Sí, veig accent mataroní, no?, que el cantant és
1: totalment,
0: de Mataró.
1: Totalment, i acabem amb un, també amb un DJ mataroní, el DJ Axis.
0: Bueno, aquí deixa'm que rectifiqui, és més argentoní, eh?
1: És argentoní?
0: Sí,
1: ah,
0: sí?
1: Ah, doncs
0: sí.
1: No ho sabia, veus? Sí, sí. Ostres...
0: Pot ser baiteu i tot.
1: Mocos, imagina't. I jo sense saber-ho. Vale,
0: tenim
1: doncs
0: a...
1: l'argentoní. L'argentoní DJ Axis. Que bo.
0: Amb l'Eugeni, que també estarà a la festa major d'aquí a Argentona.
1: Estupendo, sí, sí, sí, sí. Té un projecte molt interessant,
0: xulo.
1: Molt interessant,
0: xulo.
1: Sí, sí, sí, sí. I, a més, com col·labora amb músics que han estat també a les Dissantes, doncs podrem fer un fi de festa ben xulo. Mm-hmm.
0: Israel, que vagi molt bé. No sé si estàs nerviós ja dues setmanes per la Flash Mob.
2: Sí, sí, amb moltes
0: Tens ganes de que arribi ja, no?
2: Sí.
0: Bueno, jo crec que tots tenim ganes de que arribi
1: sí.
0: El dia 18, no?
1: Sí, sí, sí. Jo ja fa dies que penso, va, que arribi ja el dia i posem-nos, perquè arriba un moment quan penses tant les coses que el que necessites és que passin, no? Per cert, que m'he oblidat de dir-ho també, a la tarda tenim al pati del Cafè Nou els PD Bingos amb el bingo musical i acompanyats de la Boetucada. O sigui que tenim un dia molt complet d'activitats.
0: D'aquells de reservar-te.
1: Correcte, correcte.
0: Jo t'haig de dir que... El tinc reservat per una altra cosa, que el 18 de juliol és el meu aniversari.
1: Hombre, Miquel, doncs...
0: Però intentaré escapar-me, va.
1: Bueno,
0: intentaré
1: escapar-me. Jo t'asseguro que si t'escapes, alguna sorpresa tindràs.
0: Sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Pues soc molt donat va. A les sorpreses d'última hora.
0: Vinga, va, doncs hi anirem.
1: Perfecte.
0: Sergi, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies,
0: Israel,
1: Miquel.
0: Gràcies per venir, que vagi molt bé la Flash Mob.
2: Gràcies, igualment.
0: Vinga, marxem amb l'Avet.
1: Adéu-siau.
0: Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.
0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: concejal del área de
1: Urbana. Viu la ràdio.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent 4.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: migdia amb Joan Bota.
1: Situació crítica pel risc d'incendi extrem ara mateix a 118 municipis, sobretot de la Catalunya central i ponent, però també a part del Prepirineu, del Vallès, del nord de les Terres de l'Ebre i de l'interior del Camp de Tarragona i el Penedès. Natàlia Ramon.
2: Hi ha 8 espais naturals tancats. L'últim en surt, de moment, és l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha quedat estabilitzat aquest matí i que els bombers creuen que controlaran de cara a la tarda. La cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen sobretot les urbanitzacions.
3: En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament.
1: N'estarem pendents en un Catalunya migdia en què ens fixarem en una eina que permet seguir gairebé en temps real la humitat dels boscos, que és un factor clau a l'hora de determinar aquest risc d'incendi.
2: Ara mateix les zones més seques del país es concentren al Vallès, al Maresme i l'interior de les comarques gironines.
1: Mentrestant, a Manlleu, a Osona, primer dia de dol oficial per la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter. Anem cap allà, Miquel Jarque.
4: Els Mossos d'Esquadra estan a l'espera de l'autòpsia per confirmar la hipòtesi principal, que és que va ser un accident, una possibilitat que tot el municipi dona per certa. La consternació és total aquí a Manlleu, en especial a la comunitat de Ghana, la més nombrosa entre els veïns d'origen africà. La família estava arrelada des de feia anys al municipi.
1: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2% en la línia dels mesos anteriors i vinculada encara als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: El president nord-americà Donald Trump ha recuperat les últimes hores la seva amenaça de bombardejar centrals elèctriques i ponts a l'Iran.
1: I atenció a això, nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda. Més detalls, corresponsal Quim Olivares.
5: Els adolescents britànics de 16 i 17 anys hauran de canviar la configuració de les aplicacions de xarxes socials per poder fer-la servir de les 12 de la nit a les 6 del matí. L'executiu britànic té previst que això i la prohibició generalitzada de les xarxes socials per a joves de menys de 16 anys entri en vigor la primavera del 2027.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel amb Espanya, que jugarà la final del Mundial aquest diumenge a Nova York.
6: La selecció espanyola torna a disputar una final del Mundial 16 anys després, quan van ser campions. Ahir Espanya va eliminar França i ara espera rival que sortirà de l'Anglaterra-Argentina, que juga a partir de les 9. El Barça, lesió greu de Frenkie de Jong, el tindrà de baixa uns quants mesos. El bàsquet fitxa en el pivot John Nebo. I el Tour, 11a etapa amb un Pogacar encara més líder.
1: Sapiguem ara com tenim la mobilitat, Clàudia Serra.
7: Doncs a l'àrea de Barcelona, retencions d'entrada i sortida pel nus de la Trinitat i en trams intermitents a les dues rondes en tots dos sentits. Atenció a Rodalies, matí molt complicat aquesta hora. La R2 Nord i R11 no circulen entre Mollet i Montcada. L'R1 i l'R4 acumulen retards per incidències ja resoltes i l'R13, R14 i RT1 circulen amb retards d'uns 30 minuts per una incidència. Tot això avui, que hi ha vaga convocada, segons Renfe, amb un seguiment a Catalunya de menys del 4%. Fins a les 5 de la tarda hi ha serveis mínims del 33%, aleshores pujaran al 66%.
1: I ara temps pel temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Néstor Gómez, el pic de la tercera onada és ara mateix, no?
8: Doncs sí, és ara mateix i durant les immediates hores, perquè ja les temperatures s'estan tocant la xifra dels 42 graus a Sant Salvador de Guardiola, Vallirana a 40 graus, el Mar Roig, el Priorat 41 graus i Olot ha sigut la primera població en arribar als 40 abans de la una del migdia. Però tenim nombroses poblacions, Cardona, Anglès, Hostalets de Pierola, Caldes de Boí, Granollers, fregant la xifra dels 40 graus. Avui, doncs, 40 graus a més d'una dotzena de capitals del país, més concentrada sobretot cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb aquest ambient carregat, xafogós, i amb aquesta pols en suspensió que fa que l'ambient sigui, doncs això que dèiem, ben carregat, que es fa pesat fins i tot, sobretot a l'àrea del litoral on la xafogó és més intensa. De cara a les properes hores continuarem amb aquesta situació, si bé de cara al vespre podria caure alguna goteta fruit de la mateixa color, fins i tot cap a la Costa Daurada. Han caigut durant aquestes hores cap a les Terres de l'Ebre, però pràcticament no han tocat terra, fa tanta calor que cau del núvol i s'evapora, és el que anomenem com a virgues, i sí que de cara a aquest vespre podria caure alguna goteta cap a la Costa Daurada. Totes les gotes que caiguin aniran acompanyades de fang. La bona notícia, demà baixen les temperatures, o diríem que perden algun grau, perquè abandonarem la cota dels 40, però rondarem els 38-39 graus, i sobretot el canvi de temps a la tarda, amb l'arribada de ruixats i algunes tempestes al nord del país.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 5 minuts de les dues, és l'hora H del dia D, és el moment més crític, com ens explicava en Néstor, d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. I aquest és l'ingredient principal que porta més d'un centenar de municipis del país a estar en risc extrem d'incendi. Des de Protecció Civil demanen extrema precaució, sobretot a les urbanitzacions i també en aquelles cases que es troben en entorns boscosos. Mentrestant, els bombers continuen treballant en dos focus, a l'Anoia i al Baix Penedès, per tal d'evitar revifalles. Tots dos incendis evolucionen però favorablement. Cristian Roldán.
9: A Rubió, a l'Anoia, hi ha una trentena de dotacions treballant amb l'objectiu de donar l'incendi per controlat aquesta mateixa tarda. Des de primera hora del matí, les flames estan estabilitzades després d'haver cremat 47 hectàrees i les previsions a hores d'ara són favorables. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir entre Cubelles i Cunit, al límit entre el Garraf i el Baix Penedès, i que a hores d'ara ja estaria controlat. La inspectora de bombers, Anna Martín, destaca la importància de les pròximes hores davant la incertesa que provoca l'entrada del vent d'oest i les altes temperatures.
10: Si avui, que és el pic, com dèiem, de màxima temperatura amb aquesta situació de ponent, podem controlar doncs, aquest tipus de, aquests perímetres i no tenim fumaroles que ens puguin perjudicar en aquest sentit, doncs serà un pas important en la resolució d'aquests serveis. I a partir d'aquí, doncs estar una miqueta atents a totes les altres situacions que puguin esdevenir al llarg de la tarda.
9: El cos de bombers també manté els reforços extraordinaris de personal de cara a aquesta tarda. De fet, des de Protecció Civil demanen no baixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. S'ha activat el Pla Alfa a 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions i les cases situades a zones boscoses i demana respectar els confinaments.
3: Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i en un principi la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar ja es procedirà a indicar-ho.
9: Les zones amb més risc d'incendi es troben a la Catalunya Central, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i diversos punts de les demarcacions de Girona i Tarragona.
1: Precisament el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'han reunit amb els alcaldes dels municipis afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alt Camp és notícia de mateix. Hi ha una petita revifada en aquest incendi. Els representants municipals han demanat que la Generalitat destini més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Busquem les novetats des d'Aiguamúrcia, Manuel Sastre.
11: La trobada ha servit per conèixer de primera mà les preocupacions d'uns alcaldes que fa una setmana que viuen amb l'ai al cor per la presència d'aquest piròman que hauria provocat els últims tres incendis. Però també ha servit per demanar menys burocràcia i més ajudes en la gestió forestal i també per les ADF, segons explicava l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra.
12: Necessitem més pressupostos per les gestions forestals, poder fer més camins, poder fer les caixes, que baixi una mica la burocràcia, que un ajuntament pugui actuar i fer aquestes caixes i no necessitar tant esforços, a vegades estàs 7 i 8 mesos per aconseguir tots els permisos, no? També les dotacions a les ADFs que tinguin més pressupostos, perquè també a l'hivern estan fent moltes feines amb tema basses i tema també les mobilitats dels camins, que se n'en cuiden molt.
11: I ja hi parlen, han conversat amb els alcaldes durant 3 quarts d'hora.

0: permet anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica, Toni Fortesa.
1: La principal novetat és que l'eina calcula la humitat dels arbres i els arbustos vius. Fins ara, els models de predicció d'incendis es basaven sobretot en la humitat de la vegetació morta, com la fullaraca o les branques. Els investigadors expliquen que afegir aquesta informació a dades com la temperatura o les precipitacions permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que ha desenvolupat l'eina.
2: La humitat de la vegetació és un factor molt important de cara a determinar el peligro de incendi, és a dir, com de disponible està la vegetació per arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque muy seca que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que tiene una gran superficie.
1: Les simulacions del CREAF mostren que les onades de calor de les últimes setmanes han fet augmentar la sequedat de la vegetació. Els investigadors expliquen que una humitat inferior al 100% indica estrès per sequera. Si baixa del 80%, cal estar alerta perquè la vegetació està molt seca i es pot encendre amb facilitat. A Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i a la zona interior de les comarques de Girona.
0: Doncs així tenim el país aquest 15 de juliol, un dia d'absoluta consternació a Manlleu. Això per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que dilluns s'ofeguessin al riu Ter. Avui és el primer dia de dol oficial i l'Ajuntament ha convocat per aquest vespre un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. Anem cap a Manlleu. Josep Forns, Miquel Jarque.
3: Hola, bon dia. L'autòpsia dels dos germans que s'està fent a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens els van trobar ahir al riu Ter. Estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. Waku Adu Tutu, portaveu de la comunitat ghanesa, lamenta el que dona per fet va ser un accident.
4: No té culpa de mare o pare o els nens, està normal, la vida així, a vegades sale així, però està molt trist.
3: El lloc de l'ofegament dels germans es coneix com les Roques Negres, una zona del riu Ter que els veïns de més edat de Manlleu coneixen.
5: Jo fa molts anys que no hi vaig i no sé com està. El que passa que, esclar, abans l'aigua era molt més transparent, tot era molt més net, no hi havia tanta brossa.
6: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
3: Avui a les 8 del vespre el consistori ha convocat un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
0: I a Madrid? La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es desvincula de les maniobres de l'Eire Díez i de les clavegueres del PSOE. Davant del jutge del cas, que l'ha citat com a testimoni, ha dit que no sabia a què es dedicava l'exmilitant, però ha reconegut que, després de llegir els informes de l'UCO, ha vist que hi ha indicis preocupants. Madrid, doncs, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, sí, una declaració de pocs minuts a la qual Narbona s'ha presentat sola, sense advocat. A la sortida ha reconegut que coneix l'Eire Díez des del 2017, però que no té res a veure, diu, amb les seves maniobres.
8: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que l'Eire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
7: El jutge l'ha citat per uns missatges interceptats per l'UCO, on Díez, en ple procés de reflexió de Pedro Sánchez, li va oferir ajuda qualificada, deia, per girar com un mitjó les causes que afectaven el PSOE i l'entorn del president espanyol. I que Narbona va respondre dient-li que això ja ho havia parlat amb Santos Terán, llavors número 3 del partit. Diu Narbona que ho deriva tot a Ferran i després ja no parla més amb l'Eire.
8: Porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos yo entendí hechos, desde luego nada que ver con lo que se está investigando. Yo le había derivado a Santos Cerdá. Y Santos Cerdá, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
7: Fons presents a la declaració expliquen que Narbona ha reconegut que posteriorment, un cop llegits els informes de l'UCO, sí que veu indicis preocupants contra l'Eire Díez. Abans d'ella han declarat dos fiscals de pes, es van reunir dues vegades amb un dels advocats de Cerdán, també amb l'Eire Díez. A ell han dit no la coneixien, els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, informació marciana, segons fons presents en la declaració, que els fiscals no van fer servir. A posteriori han reconegut, li van explicar les reunions el seu cap, l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
0: Doncs ens quedem a Madrid, on el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de ser un president autoritari l'endemà que la Moncloa qüestionés la condemna del seu germà per prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que Sánchez, el germà de Pedro

0: Pedro Sánchez podrà demostrar la seva innocència. Dani Sanbeja.
1: Bon dia. Davant de la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
2: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
1: Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Ministres com el socialista Arcadi Espanya o Pablo Bustinduy de Sumar han tornat a qüestionar la sentència al germà de Pedro Sánchez i denuncien una campanya contra la seva família.
3: Desde luego respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos en términos democráticos, ¿no? Yo quiero recordar que se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista.
4: Cualquiera que tenga ojos en la cara ve qué objetivo busca, si es que salió Aznar a decir lo que no, a dar la instrucción.
1: Confíen que el germà del president espanyol podrà demostrar la seva innocència en instàncies judicials superiors.
0: Doncs en tot aquest context, el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vot, malgrat aquests casos judicials, segons el baròmetre del 6 del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions generals si es fessin ara amb el 33% dels suports, gairebé 2 punts més que l'enquesta del juny, Pilar García.
5: Sí, el PP quedaria segon amb el 25%, baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint també amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força, baixa mig punt en estimació de vot, Esquerra puja gairebé 1 punt, mentre que Junts recula 1 dècima, igual que Sumar. I com a principal preocupació dels ciutadans es manté l'habitatge, mentre que la immigració escala a segon lloc, seguida dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia.
0: I de tornada a Catalunya, avui també és notícia que Esquerra Republicana es queda al govern de Girona. I s'hi queda en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas després de la sortida de Junts al PSC, el partit que va guanyar els últims comicis, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Anem a Girona, Núria Pereira.
6: Hola, bon dia. En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional. Considera que s'han d'aplicar mesures de millora en el govern per ser més eficient i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i creu que evidencia que es va fer només per impedir que governessin els socialistes. Afegeix que per evitar la paràlisi del govern s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
7: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi.
8: Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, els propers pressupostos.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salellas ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
9: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i si no, doncs també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs tirar endavant.
6: Després d'anunciar la sortida de Junts del govern municipal, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: I parlem ara d'economia. Perquè la inflació puja 1 dècima al juny i se situa al 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, Mireia Sala.
10: El juny es va suprimir la rebaixa d'impostos a l'electricitat i el gas que s'aplicaven des de finals de març i això ha fet que a Catalunya les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística. Els restaurants gairebé no han incrementat preus, però els paquets turístics s'han encarit prop d'un 8%, mentre que els hotels i altres allotjaments han pujat gairebé un 5%. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu, de la UGT, demana que s'apugin els ous.
11: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
10: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona.
0: Aquesta notícia va molt vinculada al context internacional, on tenim nou intercanvi d'hostilitats i d'amenaces entre els Estats Units i l'Iran, que provoquen l'enèsim bloqueig de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs a objectius militars per part dels Estats Units, segons l'exèrcit. S'afegeixen als més de 30 civils morts els últims dies. Per contra, Teheran ha llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump diu que la setmana que ve bombardejaran infraestructures mentre el règim dels ayatolàs es proposa impedir el trànsit en altres corredors marítims. Washington, Oriol Serra.
12: Bon dia. El president dels Estats Units està convençut que l'Iran vol un acord perquè els seus dirigents no volen morir i perquè saben que corren el risc que no els quedi res. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que els bombardejos, que ja fa 4 dies que s'han intensificat, es mantindran mentre ell ho consideri oportú, i ha advertit que la setmana que ve serà el torn d'infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts.
13: Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i als ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
12: Unes hores abans, en una compareixença des de la Casa Blanca, acompanyat del primer ministre iraquià, Trump ha anunciat que la major part dels països productors de petroli del Golf Pèrsic s'han compromès a fer grans inversions als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. D'aquesta manera s'estalviaran la taxa del 20% que havia anunciat 24 hores abans.
13: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent, voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
12: Des d'ahir a la nit, els Estats Units han reactivat el bloqueig dels ports iranians. També s'ha intensificat la presència d'embarcacions militars nord-americanes cada cop més a prop de la costa iraniana.
0: I encara parlant de guerres, Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos. I això és part d'una nova estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies al mar d'Azov. Rússia, el principal exportador de cereals del món, admet que busca rutes alternatives de transport, Jordi Baró.
14: Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, Ucraïna concentra ara els seus esforços al mar d'Azov, un punt estratègic connectat amb el mar Negre. Kiev ha disparat els últims dies drons contra un centenar llarg d'embarcacions de càrrega i petroliers en unes accions que volen tallar el subministrament i aïllar més la península pròxima de Crimea, anexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de terrorisme per atacar vaixells comercials i admet que es prepara per desviar les rutes d'exportació. En paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avui a Kiev.
10: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
14: Rússia ha fet en les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud a Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries.
0: Un quart i mig de 3, els menors de 17 anys al Regne Unit tindran activat per defecte el toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre altres, segons els plans del govern britànic. L'executiu té previst que això, la prohibició generalitzada de les xarxes socials per joves de menys de 16 anys, entri en vigor la primavera de l'any que ve. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
15: Hola, bon dia. El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per joves de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que els inhabilitin per defecte funcions addictives, com ara fer scrolling, és a dir, anar mirant vídeos i altres continguts de manera infinita. Els usuaris, però, podran desactivar aquesta configuració. Ellen Room, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, ha dit a l'emissora BBC4 que la mesura no és prou ambiciosa.
16: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
15: El mes passat el Regne Unit va anunciar la prohibició de TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, entre d'altres, per als joves de menys de 16 anys. Ara l'executiu creu que, com facin el 16, també se'ls ha de protegir de les funcions en línia més addictives. Això, combinat amb el toc de queda, millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar dels adolescents.
0: I encara pendents de coses que passen en territoris britànics, la tanca de Gibraltar ja és història. I avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada del que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental, si ve de
17: la... Sí, la tanca desapareix en virtut de l'acord signat ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i el Regne Unit i que permet eliminar els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Sánchez qualificava les fronteres com a cicatrius de la història i assegurava que ara s'obre un nou temps d'oportunitats.
18: Porque hoy cae el último muro de Europa continental. Abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar de prosperidad compartida. El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, y que hoy entra en vigor, es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación.
17: La desaparició de la tanca permetrà eliminar els controls duaners que afectaven milers de treballadors que es desplacen cada dia al Penyal des de la línia de la Concepción.
0: El 15 de juliol que passarà la història de Gibraltar i que ho va fer fa 10 anys, també en el cas de Turquia, que commemora avui els 10 anys del fracàs del cop d'estat contra el president Erdogan. Les autoritats han organitzat actes multitudinaris per celebrar la resistència ciutadana a l'intent de fer caure el líder del país. Una dècada després encara es fan detencions massives contra els suposats organitzadors, Jordi.
14: Les autoritats turques han arrestat aquesta setmana un miler de persones acusades de vincles amb l'intent de cop d'estat, avui fa 10 anys protagonitzat per una facció de l'exèrcit, i van morir 251 persones i Erdogan el va reprimir fent una crida als ciutadans a sortir al carrer. El govern va imposar l'estat d'emergència i va haver més de 330.000 detinguts i 130.000 funcionaris acomiadats. Les ONG denuncien 10 anys de degradació de l'estat de dret i de concentració de poder en mans d'Erdogan. L'activista turca Milena Buyum forma part de l'oficina de Londres d'Amnistia Internacional.
19: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
14: Davant la repressió, el principal partit de l'oposició de Turquia ha anunciat avui que es prepara per esquivar les traves establint una nova formació política.
0: I encara de notícies del món, en llibertat del periodista Ali Rabet, detingut diumenge en arribar al Marroc, segons ha explicat la família a Catalunya Ràdio.
13: Es desconeix l'estat en què es troba ni si podrà tornar a Catalunya on viu perquè la fiscalia marroquina manté oberta la investigació. El van arrestar a l'aeroport de Tànger, just en aterrat d'un vol procedent de Barcelona, i el van traslladar a Casablanca. No se sap res del cas, però segons reporters sense fronteres, se l'acusa de difondre informació falsa que perjudica les institucions. En Rabet, establert a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim alauita.
0: 2:02. Les temperatures d'aquests dies costa fer-se a la idea, però ja s'està preparant la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. I atenció, perquè aquest any per primer cop s'avança el 27 de juliol la possibilitat de demanar cita prèvia per vacunar-se. Això serà a partir de la tardor als centres d'atenció primària. La campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre pels col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència a les immunitzacions de mestres i professors. Mònica Mas.
20: Sí, aquest any es comença una mica més tard que l'anterior perquè l'OMS ha recomanat modificar la vacuna de la grip per adequar-la al virus que ja està circulant a l'hemisferi sud i això ha retardat la producció d'aquestes vacunes. Per tant, el 5 d'octubre es començarà a vacunar de la Covid i de la grip a les persones que estan en residències primer, també els més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals del mateix mes ja s'obrirà la població de més de 60 anys i a partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, creu que avançar aquest any la cita prèvia per vacunar-se a finals de juliol, com deies, permetrà als centres d'atenció primària i als mateixos ciutadans organitzar-se millor i remarcar que un dels objectius aquest any és que els mestres i professors es vacunin més.
21: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten, no? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
20: L'objectiu és que el 18 de desembre s'hagi completat el gruix d'aquesta campanya de vacunació 2026-2027.
0: Més qüestions. 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en graus, màsters i doctorats que realitza l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària per Estudis d'Àmbit. Els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Sara Canyete.
2: Sí, segons l'enquesta, 3 de cada 4 graduats troben feina els primers 3 mesos després de llicenciar-se. Per branques, Salut i Enginyeria són les que presenten més bons resultats. Aquests graduats tenen feines relacionades amb els estudis, majoritàriament, i també tenen millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els graduats en Humanitats. Mercè Gisbert, directora de l'ACU, ho atribueix en part al fet que les Humanitats són carreres més flexibles i creu que es podria fer una millor orientació laboral per part de les universitats.
3: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'humanitats i ciències socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
2: Els resultats també mostren que hi ha poca mobilitat internacional. La majoria dels estudiants que s'acaben de graduar es queden aquí i només entre els titulats de la branca de ciències sí que veiem que un de cada 10 marxa a treballar fora. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via d'accés principal a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques a l'empresa o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que estan satisfets i que repetirien estudis.
0: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres mitjançant la usurpació d'identitat. A l'operació han detingut 5 persones i han intervengut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Com actuava aquest grup, Toni?
13: La banda aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers al seu nom. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi.
22: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes de fraudulentes.
13: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 130.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
0: Ara passen 2 minuts de 2 quarts, fem una pausa per la publicitat, serà també de 2 minuts, i a la tornada a la cultura.
23: Catalunya migdia.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tu?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Hi ha gent que s'estima més els gats.
28: Els gats realment et donen molt d'amor.
27: Hi ha gent que s'estima més els gossos?
29: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
27: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
29: Ai, ai,
27: Cita Bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
30: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses... Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
31: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
33: El tast vertical és el programa de dia de Catalunya Ràdio.
34: O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
32: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
34: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
35: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
36: Catalunya migdia.
0: El director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà després de 14 anys al càrrec dirigint Univers Mahler, l'Everest del món simfònic, segons el mateix Pons. Serà el 24 de juliol i assegura que viu un moment molt emotiu i que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. Barcelona, Valeria Obreda.
1: Josep Pons assegura que es va proposar que tot el que passava al fossat, invisible per l'espectador, tingués repercussió. L'orquestra estava concebuda només per acompanyar les grans veus, però ell li ha donat entitat pròpia, i aquest és el resultat.
4: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
1: Pons ha dirigit 84 títols diferents, 360 funcions, de les que no vol triar un títol, però potser sí un autor, Mozart, i se sent plenament afortunat de la seva feina.
4: La possibilitat de tenir unes obres meravelloses, de reflexionar-hi, d'experimentar-hi, i dir-li per què, i per què aquest fa això, i per què ens diu això. Fer troballes, dir, hòstia, però això que està dient el text, mira, mira, mira, aquí hi ha un instrument que també ho subratlla, o sigui, anar descobrint, això per mi ha estat el més meravellós.
1: Josep Pons, que passa a dirigir la Deutsche Radio Philharmonie a Alemanya, continuarà lligat al Liceu com a director musical honorari.
0: I del Liceu, al Palau de la Música. Perquè Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater, Montse Camps.
5: Sí, Guinovart oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis que deies, peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
6: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs la, també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
5: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel.
0: I el Sant Jordi Club de Barcelona, que es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada per la música en viu de mitjà format. La reforma, adjudicada a una unió d'estudis d'arquitectura de Barcelona i París, permetrà duplicar l'aforament i millorarà l'acústica amb tecnologia puntera. Montse Mas.
7: Amb la reforma, el Sant Jordi Club passarà dels 4.500 espectadors actuals a un màxim de 9.000. L'arquitecte del projecte, Jorge Vidal, ha explicat a Catalunya Ràdio que el recinte guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa. Això permetrà fer concerts de manera simultània al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
8: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica, clar, és on es canxen els espectacles, i la caixa perimetral és un espai vidiat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
7: A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'anella olímpica preveu obrir una part el 2029, coincidint amb el centenari de l'exposició universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve.
0: I Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal o David Lagos. Ens ho explica la Clàudia Roses.
7: El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de l'Esteu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán es el director del festival.
9: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara. Nosotros en el Dorado, el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, el pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
7: El festival organitzat per El Dorado reivindica el flamenc com a cultura en transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa. que està content de tornar a Barcelona, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace conectarme con el bailaor que llevo, ¿no?
7: En aquesta sisena edició, Desvarió vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
0: I tret de sortida de les Baiolat, demà a Esterri d'Àneu, amb una trentena de propostes d'arts escèniques. Entre els plats forts destaca Fantasmes de Guerra. És un espectacle familiar de la Baldufa, inspirat en la novel·la Eren Feres, escrita justament per l'historiador i bibliotecari del municipi, Oriol Riart. En cap a Esterri, Pau Rovira.
3: Les Baiola torna a convertir els carrers, places i racons del poble en escenaris a l'aire lliure. Un dels espectacles més esperats serà Fantasmes de Guerra, que se'n representarà diumenge i neix del llibre Eren Feres, publicat per Oriol Riart, després d'anys d'investigació sobre la guerra civil al front del Segre, que ara la companyia La Baldufa ha adaptat al teatre familiar.
10: Com era viscuda la guerra sense cap mena de glorificació ni de cap mena d'èpica, no? Com era viscuda sobretot per part dels particulars del sense nom i poder-lo fer-ne una obra per a tots els públics.
3: Fins diumenge, el festival reunirà més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers participatius.
36: Catalunya migdia.
0: 20 minuts i seran les 3, temps pels esports. Laia Tudel, aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol.
7: I tens dues opcions, Espanya-Anglaterra o Espanya-Argentina.

0: Mundial de Futbol s'està acabant i avui ja sabrem qui jugarà la final de diumenge a Nova York. De moment, Espanya ja hi és i ara espera arribar. L'equip espanyol va oferir ahir la seva millor versió d'aquest Mundial, el dia més important fins ara, contra la rival més exuberant i a priori la que era la gran favorita, França. França 0, Espanya 2 i l'equip de Lamine, Cubarsí, Olmo, Cucurella i companyia seran diumenge a la final. I a Dallas hi tenim el Roger Arbusà i Roger, vas poder veure la final i veure també l'alegria espanyola.
1: Sí, va ser una exhibició de futbol de la selecció espanyola que va ser molt superior a França des del domini, el control i també la possessió. Espanya molt còmoda en tot moment, va neutralitzar aquesta França d'Mbappé, Dembélé, Olise i companyia i fa un cop de puny sobre la taula per convertir-se, ara sí, en la gran favorita per guanyar aquest Mundial. Bon partit de Lamine Yamal, que no va fer cap gol ni cap assistència, però va provocar el penal del 0-1, anant a buscar aquella pilota i la falta dins l'àrea de Lucas Digne. Va ser intel·ligent i va tenir determinació el jugador del Barça. El penal el va convertir Mikel Oyarzabal i el 0-2 el va fer a la segona part Pedro Porro, l'ex del Girona, MVP del partit ahir, que va fer una gran jugada col·lectiva a la selecció espanyola i va rematar ell després d'una gran deixada de Dani Olmo, que va ser un dels millors jugadors del partit. Molt bon partit del jugador de Terrassa i també molt bo el de Pau Cubarsí, que està signant un gran Mundial i que forma part d'aquesta defensa que només ha encaixat un gol en 7 partits. El jugador del Barça creu que han tapat boques.
2: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estaban bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
1: En canvi, va tornar a ser suplent i va jugar als últims minuts Pedri, que veu com el seu lloc l'ha guanyat, ara sí, Fabián. Aquest és el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, orgullós del que va fer ahir el seu equip.
3: Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival.
1: Espanya, que ara espera arribar a la final d'aquest diumenge, sortirà de la segona semifinal d'avui, com deies, entre Anglaterra i l'Argentina, i mentrestant a De La Fuente li agradaria que fos la selecció argentina. El seleccionador espanyol coneix bé Scaloni perquè va ser professor seu en el curs d'entrenador que el seleccionador argentí va fer a la Federació Espanyola.
3: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
1: Y un detalle ahí, que és que Lamine Yamal va acabar el partit amb unes lleugeres molèsties a la zona del turmell, que no són importants. El jugador caminava una mica coix després d'aquest França-Espanya, però podrà jugar diumenge sense problema aquesta final a Nova Jersey, on la selecció espanyola hi arribarà avui, i també, per cert, el president del Barça, Joan Laporta, que ahir va viure en directe a la semifinal i que també viurà en directe a la final.
0: Doncs Lamine i Espanya que jugaran aquesta final, i l'altre lloc finalista se'l juguen avui Anglaterra i Argentina. La segona semifinal del Mundial es juga avui a les 9 i arriba molt marcada per l'enorme rivalitat que hi ha entre les dues seleccions, Anglaterra i Argentina, una rivalitat que ha estat present en les prèvies i en les rodes de premsa dels dos equips. Atlanta, Sonia Gelmà.
4: Una rivalitat que té 5 capítols mundialistes fins ara, que serà el 6è Anglaterra-Argentina. El més recordat és, sens dubte, el del 86, perquè s'hi va afegir una connotació política. La revenja de les Malvines, un component que encara es present 40 anys després. De fet, avui no es permetrà l'entrada al camp de cap símbol o bandera que faci referència al conflicte. El partit s'ha declarat del risc, s'ha reforçat la seguretat amb 1.600 agents que vigilaran l'entorn de l'estadi i l'interior on s'hi barregen aficions, i en la prèvia del partit Scaloni ha tornat a recordar que només és un partit de futbol.
5: Fue una época nuestra, de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho, esa es la realidad. Y es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarnos sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que la gente, bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra, y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
4: Deia Arbusà que Luis de la Fuente vol l'Argentina a la final. Scaloni també va felicitar-lo per ser-hi, diu que s'ho mereix i que el trucarà si perden, per ajudar-lo en el que pugui. Si guanyen, no. Si guanyen ja es veuran a la final, diu que no parlaran. Scaloni, que fa dies que medita introduir algun canvi a l'11, tant en defensa com al mig del camp, també està pendent de l'11 Thomas Tuchel. El seleccionador anglès ha recuperat Declan Rice, que arrossegava problemes estomacals, però finalment podrà jugar d'inici, i compta amb dues armes ofensives com Kane o Bellingham. El seu mal de cap, però, juga el rival. Tuchel, més que, tot i que no sap si ho farà, se li ha passat pel cap fer un marcatge a l'home sobre Messi, un jugador que, com a tots, el té impressionat.
6: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries the team.
7: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules, i per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui, i també, esclar, per a l'Argentina.
6: And for sure in this Argentinian side.
4: Per cert, que sorprenentment cap periodista anglès ha preguntat a la roda de premsa prèvia de Tuchel pel desafiament públic de Bellingham després de l'últim partit discrepant del seu entrenador. Tot l'interès centrat en aquesta semifinal a partir de les 9.
0: Doncs, Sònia, des d'Atlanta, no marxis, que encara parlarem d'una altra qüestió del Mundial amb tu, però abans analitzem aquesta semifinal. I amb el Ricard Torquemada vam analitzar el França-Espanya i avui toca fer el mateix amb l'Anglaterra-Argentina. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Laia.
0: A veure, qui ho té millor per ser a la final, Anglaterra o Argentina?
8: Molt igualada, la semifinal. No m'atreveixo a dir que hi ha un clar candidat, així com l'altre, el favorit era qui va perdre. Aquí difícil trobar el favorit. Tot i això, la situació és que té més recursos d'Anglaterra, que té més grup, per tant, més profunditat de banqueta. Scaloni ha reduït una mica el grup, els joves no han aparegut, ni Nico Paz, ni Giuliano, no han tingut gaire minuts els futbolistes que han de ser els importants els pròxims anys, i això ha fet el grup una miqueta més petit, més fiable, més fidel, més consistent, amb més experiència, però més petit. Anglaterra té més recursos, però a Tuchel li toca encertar més que a l'Argentina. A pes, jo crec que una miqueta més a Anglaterra.
0: Perquè ara deia la Sònia que Scaloni s'estava plantejant introduir algun canvi en l'11. T'esperes que pugui introduir per un pont d'aquest canvi?
8: Crec que és necessari que Scaloni revisi el pla i intenti injectar benzina al dipòsit, perquè els dos últims partits de l'Argentina l'equip ha anat perdent la consistència que havia tingut i l'alegria que havia tingut a la primera part del Mundial, una alegria que resumia en el somriure de Messi. A mesura que ha anat avançant, s'ha anat castigant també físicament, Scaloni ho ha compensat equilibrant més l'equip defensivament, però restant-li profunditat, sobretot a la banda esquerra, i restant-li alegria, i per tant amb un Messi més forçat en atac. No hem d'oblidar que l'Argentina en atac és l'equip que més gols ha fet del Mundial, però compte, que ataca amb Messi, però defensa amb Messi, que això vol dir defensa amb un home menys, i quan l'exigència és alta, algú ha de fer el doble d'esforç. L'equip s'ha d'equilibrar i per això fa aquest pas endavant. Aviam què fa Scaloni avui, si introdueix un defensa més, si es tira la banda esquerra, però crec que una revisió del pla és necessari, que Scaloni ha tingut un bon recurs sempre a punt per ajudar la selecció.
0: Doncs això, ho veurem a partir de les 9, què passa en aquest Anglaterra-Argentina, i amb tu, Ricard, tornem a parlar aquí al Catalunya Migdia, ja amb la final del Mundial definida. I tornem a parlar amb la Sònia, perquè el preu de les entrades és un dels grans temes d'aquest Mundial. Vam parlar molt abans que comencés el Mundial, perquè eren caríssimes les entrades, però és que ara encara les quantitats s'enfilen més en aquest tram final i en aquests partits de semifinals del Mundial, Sònia.
4: Si parlem, per exemple, d'aquest Anglaterra-Argentina, un partit de futbol de Scaloni, però un partit a preu d'or. Els preus oficials de la FIFA han estat dinàmics, van començar ja molt alts, fa mesos, sense saber qui jugaria aquesta semifinal, ja podien costar, aquest partit podia costar ja uns 800 dòlars, i ara ja són altíssims, superen els 2.000 dòlars si algú en troba d'entrada. Tot i així, són molts aficionats que aspiren a fer-se amb un tiquet avui mateix i disposats a pagar milers de dòlars per aquest. Aquí en podeu sentir una mostra.
9: Hay gente que ha vendido su auto, ha dejado vacaciones de lado para estar acá y es una sola vez en la vida y bueno, hay que aprovecharlo.
10: Nosotros la semifinal la sacamos antes, ahora no sé cómo, cuánto saldrá la final, pero calculo que debe estar 4.000 dólares, 5.000 dólares, menos de eso no va a conseguir nadie.
11: Sí, está bastante cara. Bueno, yo pagué 5.000 cada entrada, pero porque vamos a ir a un hospitality.
12: Están esperando que bajen de 2.000 dólares. Todavía las más baratas están en 2.500, 2.600, las hemos visto por 2.300, pero hasta que cuando bajen de 2.000, ahí compraremos.
13: Nosotros vivimos acá y venimos de Carolina del Norte solo al FanFest. Como enfermos, locos, a alentar nada más, a comer choripán.
4: Doncs animar probablement sigui el més barat, animar des de fora. Molts dels que avui seran a l'estadi de l'Anta repetiran operació diumenge, ja siguin argentins o anglesos. Aquells que passin se n'aniran cap a Nova York, una final que encara tindrà preus més alts. Avui mateix a la web de la FIFA es podien trobar entrades a partir de 6.000 euros i ja si mirem la revenda legal als Estats Units, te'n pots trobar des de 7.300 euros la més barata fins a 88.000 euros per ser diumenge a Nova York a la gran final, on de moment ja hi és la selecció espanyola.
0: Doncs una bogeria de preus el que ens està dient la Sònia Gelmà. Deixem el Mundial aquí al Catalunya Migdia, el Tot Costa les 7 més Mundial amb la prèvia d'aquesta semifinal, amb el postpartit també ahir d'Espanya, i a les 11 de la nit, com cada nit, el club de la mitjanit, després de saber doncs, si serà Anglaterra o serà l'Argentina, Leo Messi, qui serà la final de diumenge. I el Barça pendents i molt de Frenkie de Jong. El migcampista va tornar lesionat del Mundial i estarà uns quants mesos de baixa, Ramon Salmurri.
14: I avui mateix el Barça li farà proves per acabar de determinar l'abast exacte de la lesió. Ja ho explicaves ahir, al Tot Costa del Futbol Club Barcelona. Són plenament conscients que la lesió de Frenkie de Jong va per llarg, que les primeres exploracions apunten a una lesió d'entre 4 i 6 mesos de baixa, i Frenkie de Jong és un futbolista capdalt per Hansi Flick, però el Barça vol assegurar-se de saber l'abast exacte de la lesió i a partir d'aquí, a partir dels resultats de les proves que li facin avui, en tindrem l'aigua clara.
0: I alguns altres temes pendents per resoldre, l'arribada de Adeyemi i la sortida de Ter Stegen.
14: Mira, l'arribada de Adeyemi està prevista per avui mateix, aquesta mateixa tarda. Adeyemi serà a Barcelona, demà al matí revisió mèdica, podries tenir demà mateix l'oficialitat de la contractació del futbolista, i divendres al matí, si tot va bé i es compleixen aquests terminis, ja estaria sota les ordres de Hansi Flick.
0: Espera, que ens quedava encara un altre tema pendent, Salmurri, Ter Stegen.
14: El de Marc-André Ter Stegen. L'acord entre Barça i Ajax és total. El que falta és polir alguns petits arrells per acabar de desencallar aquesta operació. Són una qüestió, sobretot, que afecta a la fiscalitat del futbolista, que canviant la seva residència, i això és el que ha d'acabar de desencallar. L'operació no corre perill i, amb tota probabilitat, Ter Stegen serà futbolista de l'Ajax aquesta propera temporada.
0: Molt bé, doncs això al Barça, i mentrestant l'Espanyol, que comença aquesta tarda un estatge a Navata, l'Alt Empordà, on jugarà també els dos primers amistosos de la pretemporada del Serra.
15: Els blanquiblaus tornen a les instal·lacions de Torremirona per tercer any consecutiu, on continuaran fent el treball de pretemporada durant els pròxims 8 dies. Durant aquesta setmana disputaran també els dos primers amistosos que tenen programats per aquesta temporada. Dissabte que ve al camp de l'Olot i el dimarts, dia 21, a Peralada, davant el Pau de la segona divisió francesa. D'altra banda, a segona divisió, el Sabadell va anunciar ahir a la tarda el sisè reforç de cara a la temporada que ve. El defensa mallorquí de 21 anys, José Luis Català, que arriba procedent de l'Espanyol B, equip del qual ha estat el capità aquesta última temporada. Els vallesans també marxen demà cap a Salou, on faran un estatge els pròxims 10 dies. El primer amistós dels arlequinats serà amb el Castelló dissabte que ve. Mentrestant, el Girona continua treballant aquests dies a les instal·lacions que té a Vilablareix, i dilluns se n'anirà cap a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, on hi farà també un estatge durant 5 dies. El primer amistós programat pels gironins és el dia 22, amb l'Olot.
0: Menys de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i seguim.
16: Catalunya migdia. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
18: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
21: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
22: Quique Nazaret.
23: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
21: L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
27: 3 minuts i les 3 de la tarda, avui al Tour, una etapa per a velocistes i en Pogacar encara més líder.
25: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
28: Energia per recórrer carreteres infinites.
27: En marxa l'onzena etapa, com va la cursa, Isaac Vilalta?
29: Ara mateix més de 100 quilòmetres encara per al final, una fuga de 4 homes, Lever, Oliveira, Charmig i Alaphilippe, amb un minut llarg respecte del gran grup, però vaja, segurament avui s'acabarà resolent a l'esprint.
27: I avui tenim una nova entrega a la Ràdio Volta, amb protagonista destacada d'aquelles que potser no són tan mediàtiques, però que en canvi són persones importantíssimes.
29: Sí, en efecte, Ràdio Volta, com és habitual, amb l'anàlisi del que ha passat fins ara al Tour i del que pot passar aquests propers dies amb el Joan Antoni Fletxa, però també amb una entrevista llarga a Laia Montoliu, directora de l'Agència Andorrana Antidopatge. Andorra és el país amb la concentració més alta de ciclistes professionals residint-hi, amb un 160, i això genera tensió en algunes qüestions. Amb ella descobrim com funciona l'agència i abordem mites recurrents. És més flexible la lluita contra el dopatge a Andorra? Es poden encobrir casos positius? Hi ha carta blanca a les farmàcies?
30: Va haver-hi un moment que hi havia tot el què, de que a les farmàcies d'aquí a Andorra es podia adquirir EPO amb una facilitat. Això és un mite encara més gran. És a dir, si ja està, estaria en el seu moment, però penseu que la EPO és una substància que únicament es pot adquirir a les farmàcies de l'hospital perquè la fan servir per malalties com diàlisis i coses així.
29: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
31: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
27: I acabem amb el mercat mogut de fitxatges al Barça de bàsquet, Artés Macià.
32: Sí, el Barça ha fet oficial la incorporació d'un ala pivot, Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, on ha guanyat el triplet. El Hapoel de Jerusalem, l'equip amb pressupost més alt de l'Euroliga, ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoransky, fins ara base del Barça. El Kids Anas Manresa ha tancat l'ala pivot búlgar Jordan Minchev, que ve de la Bundesliga, i també s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina amb l'Uni Girona i el Cadí la Seu. Les catalanes començaran com a visitants el Cadí a la pista de l'Avenida i l'Espar Girona a la de l'Estudiantes.
27: Doncs amb això tanquem la informació esportiva del dia, el repàs de la informació esportiva del dia, a les 7 al Tot Costa, més esports, a les 11, com cada nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial amb el post de l'Anglaterra Argentina. I ara seguim el Catalunya Migdia amb el Joan Bota.
29: Són les 3.
25: Catalunya Migdia.
4: Ja ens has trobat. Això és
29: Catalunya Migdia. Us hem explicat que 118 municipis...
4: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24. Telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona,
1: la ràdio que t'escolta.
2: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
3: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits.
3: Sóc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de canviar.
1: La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
5: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'Estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Beleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol, gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanca i blava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlant una mica dels inicis. Com van ser els de la Pachicha al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic, o sigui que parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer perquè, clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus i allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi vaig agradar i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que fèiem pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, què és el primer que se't passa pel cap?
2: No va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra naltros aquí a Reus. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar. Vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol. I vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona. Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona... vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dir al redador. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a nosaltres s'acostava molt això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve, i si la fillem? I va ser així. Vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes vau obrir camí i vau fer que ara les noves generacions doncs, puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és impepinable que si no arribem a ser naltros, aquí no hi ha futbol femení. Naltros van ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a naltros ja es podien donar gràcies que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, eh? Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Pachicha?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era impepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol a davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar, ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que fèiem per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O fèiem sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecàvem.
1: Ho deies fa una estona, que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap lloc que surti a Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení, o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui de futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, a Tarragona tenim equips,

0: I pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
0: A veure, jo personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res el d'abans amb el d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
0: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, a nivell nacional. Aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional, sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No, no en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'hi he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc. M'entén?
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
0: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu. Primer que tot, és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
0: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
0: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
1: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui un ocell.
2: Viu la ràdio.
0: Ràdio Argentona t'acompanya.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamo solo essere felici, comer ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona, 104.6. Viu la ràdio. Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensar en les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G. Per què serveix exactament i com funciona?
2: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001, també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant en la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cables molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
1: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola Jordi, així que... Què dius? On ets? On pares?
3: Un segon.
1: On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
3: M'he tret el gorro. M'he tret el gorro de paper de plata. Perquè és que
1: treu, perquè...
3: Estava perdent la cobertura.
1: Va, que no ens espia ningú, home. Va, hòstia. Per favor. No, sí,
3: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
1: Sí.
3: Tu quan eres jove,
1: bueno, ja no tan lluny, gaire, tan lluny, vols dir que fa tant?
3: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia l'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
1: Home,
3: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
1: Quantes factures havien pagat d'SMS?
3: Sí, sí, anàvem pessetes, encara, aquella època.
1: Hòstia.
3: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
1: Vale, vols dir el 4G? Pensava que era abans.
3: Amb el 3G. Bueno, el 3G
1: jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric, eh?
3: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Vale, aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
1: Els mòbils
3: que tenim ara.
1: Una mica això, la sensació de que hi ha, de que potser ja tens molt, no? Ja, que més no serveix per res, no? Potser.
3: Ah, exactament. Ja tenim
1: la percepció de que ja tens... Què més vols fer, no?
3: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G? Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Bueno. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix, temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba al destinatari, poden passar mil·lisegons, fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
1: No ho apreciem. Clar, ho sí que és veritat que ara, perdona, que et tallis, sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming, és a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar i segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
3: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no el subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació. Que ell vol, que ell busqui, i això és el 5G.
1: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
3: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. Gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fa.

0: sembla que hagi de tenir més roí, no sempre és així, eh? Doncs això,
1: No, no. Però
0: amb aquest...
1: sí que és veritat que recordo vagament això, no? Que esclata amb la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar, el 5G, no?
0: Exacte.
1: I com que va coincidir en el temps, va semblar com que, bueno, sí,
0: Que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això,
1: sí.
0: s'ha arribat a dir això. Sí,
1: Sí,
0: sí.
1: sí, sí, sí, sí.
0: Que no sé com, després et parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap
1: Bueno.
0: sentit. Eh? No, no, doncs mira, el 2019, això, el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
1: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que Déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no, no ho sé.
0: No sé, ha
1: Com
0: sigut bastant
1: no ho
0: ràpid.
1: recordo.
0: Ha
1: Sí,
0: estat
1: sí.
0: bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una... i
1: Clar.
0: posi l'aparell emissor de 5G.
1: I que no deu
0: Perquè
1: ser
0: si no,
1: barat,
0: no,
1: això,
0: no el tens.
1: tampoc.
0: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, ai, una freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
1: Clar.
0: El
1: Clar,
0: desplegament, per tant, és gran.
1: i aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta, perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, ai, ai, que me l'han posat aquí al costat, no?
0: És clar,
1: Que
0: sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
1: sí,
0: I
1: és
0: després hi
1: veritat. Però què hi ha
0: ha
1: de
0: i
1: veritat en
0: sembla.
1: això? Clar, és que...
0: És clar, fixa't aquí, és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han
1: Clar,
0: arribat
1: perquè
0: a la
1: sí.
0: conclusió que no hi ha una relació. Perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
1: Clar. Per
0: I
1: tant, no
0: donen,
1: és
0: doncs, que
1: concloent.
0: no és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
1: Clar, la
0: Vale?
1: ràdio,
0: Ens,
1: exacte,
0: si
1: sí.
0: ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava,
1: Sí, home, i
0: que
1: tant. I Radio
0: medien...
1: Liberty eren mítiques,
0: Sí.
1: sí, aquelles de vermelles tan altes, no?
0: Clar,
1: També,
0: clar, clar.
1: que tenien... Sí,
0: Clar,
1: sí,
0: clar.
1: sí.
0: Molt grans. Per què eren
1: Clar.
0: tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament
1: Ah,
0: és
1: clar.
0: això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
1: Però
0: Per
1: també
0: tant,
1: més lluny arriba, pot ser?
0: també més lluny arriba, i tant, perquè la ona AM pot transmetre des d'Estats Units, en aquest cas emetia, Radio Liberty.
1: Ah,
0: O
1: sí.
0: sigui, arribava, la feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Vale?
1: Clar, no la veus.
0: La podràs llegir, eh? Els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una
1: Sí.
0: ràdio normal té AM, la veu.
1: Sí, sí.
0: Vale?
1: Sí,
0: Però
1: sí, sí.
0: tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
1: Sí, senyor, és veritat. Això es
0: Eh?
1: va perdre, eh? Sí.
0: Això es
1: Tenia
0: va perdre.

0: Tenia un punt romàntic, sí. Fins i tot, l'antena de l'StarTag aquell. Sí, sí, és veritat.
1: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys. I el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres escalat, freqüències. Diguem. Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí... I a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no s'atenuarà. Perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. Clar, no és prou gran.
0: Passa de llarg,
1: no és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
0: Sí, sí.
1: Poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
0: vale.
1: Que són
0: sí.
1: Dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
0: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
1: Passa de llarg, no la veu.
0: Clar.
1: No la veu.
0: Clar, clar.
1: No és capaç d'interactuar.
0: Clar.
1: Amb la,
0: per tant,
1: amb les cèl·lules del nostre
0: per tant, cos. Tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que
1: exacte.
0: No hauria de ser així, en tot cas, no?
1: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
0: És que deixa'm que,
1: sí.
0: que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
2: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
0: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com ho has com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
2: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que... a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això voldria dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa, però al final un virus no deixa de ser una cosa que té que té una massa, per petita
0: entitat
2: que sigui.
0: Física, no? Clar, clar, sí, sí.
2: Sí, sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
0: Sí, clar, sí, això ho he sentit a dir, això ho he sentit a dir.
2: Feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si tu vols, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui, com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final és una cosa que va amunt i avall, amb una freqüència fixa.
1: Això és la transmutació de la matèria, eh?
2: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
1: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
0: Més quàntics, diria, no?
1: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé d'on, realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
0: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta clar. És una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
1: Sí, i tant.
0: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
2: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc... I us asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells, i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
0: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir, és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
2: Sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin.
0: És un tema per on la Terra no és plana, això,
1: Sí.
0: El tema abelles.
1: Sí, també hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
2: Sí.
0: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
1: No. Però... Bueno, espera't.
0: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
1: Sí.
0: Què més, Albert? Altre...
2: Després, hi ha tota una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, sí, sí, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors, hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
1: No,
0: això és boníssim, fregeix. Això és boníssim. O sigui,
1: amb una prova fregida com oli o air fryer?
0: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí,
2: clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones, que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
1: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, sí, el 5G, clar, les ones de ràdio no són ionitzants.
0: Bueno, perdona, ionitzant o... en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
1: però no
0: se m'escalfa el
1: cervell.
2: Imagina't.
0: No.
1: Soroll de crispetes, el imagina... soroll no n'has sentit.
0: No m'ha passat
2: no,
0: mai, això. No.
2: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
0: Per exemple,
2: davant
0: dels macarrons.
2: Pues allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent bueno, servir el 5G hauria de ser bastant potent.
0: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer, sí, parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no?
2: Bueno,
0: tot plegat.
2: Doncs. Ah, sí, que, sí, sí.
1: I tant.
2: Hi ha una segona línia. Perdó, hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ou del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
1: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
0: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
1: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
0: Ja planava.
1: Sí.
0: Però és curiós perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
1: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
0: També és veritat, segurament. Sí. Ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
1: Ah, aquí està.
0: Sí. Albert, digues.
2: Bé, en tot cas... sempre per tranquil·litzar la gent, és molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
0: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima.
1: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? A allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo, per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
0: És màgia. Vés
1: a saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
0: Sí, és així.
2: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... El 5G és una eina de control del govern.
0: Està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
2: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
0: Una mica és això, eh? Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
1: Sí,
0: no?
1: Però fixa't una cosa, eh? Saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
0: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
1: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, eh? El mòbil pot enviar i rebre trucades.
0: Llavors poc deu protegir res, perquè, esclar...
1: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla
0: ja
1: que potser
0: sí,
1: no acaba de funcionar del tot.
0: Sí, hi ha bretxes, hi ha bretxes aquí. Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
1: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... que són el gorro de paper d'alumini.
0: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
1: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas
0: endebades
1: que es parla i que es fa. Sinó que, fixa't una cosa.
0: Explica.
1: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
0: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
1: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
0: Si pots posar el mode avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
1: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. Això no, la gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
0: A veure...
1: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
0: Val, no fa pinta
1: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. I l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
0: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
1: Sí, bueno, pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
0: Sí, clar.
1: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que seria la d'embolicar entrepans.
0: L'altre, segurament, en fi, acaba pesant el cap i tot.
1: Sí, sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
0: Sorprèn-nos.
1: El 4G.
0: Ah, o sigui, que no serveix per res.
1: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
2: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
1: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4 pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
0: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs, donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de Bon Peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
3: Hola, què tal? Com anem?
0: Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí. Bé.
0: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
3: Sí, bueno, bé.
0: Sí. Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
3: No cal, per què?
0: No cal, no, també tens raó.
1: Amb el vent potser se'n va, eh? Es desvia.
0: Potser se'n va. Clar. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
3: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
0: Ja no feia falta abans.
3: No, ja era d'abans.
0: Ja venia d'abans.
3: Sí.
0: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
3: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, eh? Ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari. D'un barret, un senyor es va invitar un barret, però per pillar coses. És més, per pillar la ràdio.
0: Una antena? Un barret d'antena?
3: No, un barret ràdio.
0: Ah, ostres, no sé.
3: Sí?
1: Carai, eh? A veure.
3: O sigui, és normal, ara em sembla...
0: Un barret ràdio són uns cascos, no?
3: Bueno, clar, però estem parlant als anys 40, eh?
0: Ah,
3: clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
0: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que es vam quedar tots els fosques, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
3: Bueno, jo vaig anar al cotxe.
0: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que són ràdios
1: digital,
0: i també
1: digital.
0: Problemes, eh?
3: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que sí que els porten, no ho porten així.
0: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
3: Sí.
0: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
3: Doncs bé, anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no? Clar, la idea era...
1: Sí.
3: Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radio Hat.
1: Sí. Ostres, això sona un grup de música.
3: Radiohead, el grup de música, sí, molt o menys.
0: Radiohead, era els Radiohead cara bé.
3: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava barret.
2: S'ha perdut això, és una pena.
3: Sí.
0: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
2: Sí.
3: Portava barret.
2: Bueno, les dues coses.
3: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Tots aquells barrets rodons, doncs allò.
1: Com un salakoff, és el salakoff, se'n diu?
3: No ho sé, però bueno, el típic barret d'això, de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea.
0: Ja.
3: Sí? Tot això és real, eh? Jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
1: No, local.
3: Bueno, emetia amb AM, i bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
2: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot.
0: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
1: Sí,
3: sí, sí, justet, perquè...
0: O sigui, bueno, sigui m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Que és, jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
1: Calla, que no, com... calla que no ho porti, eh?
0: Potser ho porta.
1: Ojo, eh?
0: Hem de preguntar.
1: Sí, sí.
0: 32 quilòmetres.
3: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? El hombre de... Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
0: Home, que ja doncs... es deia així, eh? El nom, el tanto.
3: Sí,
0: ja.
3: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor... que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models, normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això ja com a excentricitat va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar, doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Hornfleisch, que era un inventor i també, sobretot, era empresari conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té una empresa de crear, doncs, coses per festes.
0: Què et porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
3: doncs,
0: eh?
3: Té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50, del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
0: amb vàlvules. Aquells de galena, no? Aquells,
3: sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars, i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula, a veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres. Per tant, podem dir...
1: S'escalfen, que no vegi.
3: Exacte, bueno, això és una altra, que per s'escalfen...
0: Aquest, sí,
3: bueno,
0: aquest sí que et fregia el cervell, aquest. Sí.
3: A l'hivern bé, a l'estiu malament, però bueno...
0: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
3: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Digue, estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principis dels 50... època dels Estats Units, sobretot l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Hornfleisch sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
0: Sí,
3: eren mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars, per una ràdio, que a més te la podies posar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no, no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant, semblaven dues antenes. Per fer una idea, bé. Era com... Sí?
0: Un armatoste guapo, eh?
3: Maco, un marciano. Maco. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 km, que havien dit. I a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
1: Com anava?
3: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
0: molt millor.
1: Aquelles de pila de petaca, eh?
0: Molt més que una Genghier, eh?
3: Pilote. Sí.
2: I tant, i tant, i tant.
3: Bueno, i molt més que un iPhone.
0: També, efectivament. Sí, sí, sí. Veus aquest senyor?
3: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. O sigui, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni, però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora et sortia aquell soroll, saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt, molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest, sí, com molt molest.
0: Es fregia el cervell també, literalment.
3: Sí, també s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable a una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest, que saps, de fregit, que no era gaire agradable.
1: És a dir, tu havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
3: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, pues...
1: Quan et giraves ja perdies, ostres.
3: Sí, sí, sí.
0: I tot i així dius que va tenir èxit, eh?
3: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar un... Bueno, va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica, que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret del... la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, la... això, un invent que bona idea era poc pràctica, i no va triomfar, sobretot no va triomfar, bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i bueno, i això, la curiositat
1: d'avui. Sí, sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
0: Ah, ja. I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
2: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, què? Prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
3: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
0: I animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, del, com era, Radio Hat, no?
3: Radio Hat, sí,
0: però com,
3: Radio Hat.
0: Però com era, has dit Martian Man, o com ho has fet anar, això?
3: El nom comercial.
0: L'home marcià...
3: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
0: El barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava així. Maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
3: Men from Mars, Radiohead. Radiohack.
0: Mars Attacks, una mica, sí. El tema? Bueno, doncs res, escolteu. Bé, gràcies per aquesta edició de la Terra, no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei! Escuchadme! Me había secuestrado, pero he conseguido escapar. El hijo de puta.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: passat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights sending alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
4: Ràdio Argentona.
5: Allò que et sona bé.
4: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present.
1: Un espai on la música no és només cançó, sinó context, actitud i memòria emocional.
0: Avui parlem d'un disc o d'uns intèrprets que no va voler encaixar en el món musical, en l'engranatge musical de la indústria. Un disc que no demana permís.
1: I aquest disc el posarem en context amb un diàleg amb un artista contemporani que encara entén el rock com un espai de risc, d'intuïció i de llibertat.

0: Imagino que ja sabeu de qui estem parlant, almenys en el que està sonant de fons. El disc que escoltarem avui
1: és Are You Experienced, de Jimi Hendrix, i després escoltarem Freedom's Goblin, de Ty Segall.
0: Més de 50 anys de distància és el que separa entre un artista i l'altre, però una mateixa pregunta de fons. Què passa quan la música deixa de voler agradar i decidir i decideix per si mateixa dir la veritat?

0: Som a l'any 1967. És un any clau per entendre la música popular. La contracultura està en plena expansió, la guerra del Vietnam a Estats Units sacseja consciències i la joventut busca noves formes d'expressió.
1: En definitiva, la música deixa de ser només entreteniment i es converteix en experiència, psicodèlia, expansió mental, trencament de límits estètics i morals.
0: I enmig de tot aquest context apareix Jimi Hendrix, un músic afroamericà en un món de rock majoritàriament blanc. Un cos estrany dins aquesta indústria i alhora una revelació absoluta.
1: Hendrix arriba a Londres després d'anys tocant com a músic de suport als Estats Units. Allà troba una escena oberta, curiosa, disposada a escoltar alguna cosa nova, més vanguardista.
0: Sí, i ell ho té tot. Té tècnica, té imaginació i té una relació totalment física amb la guitarra. No la toca, la força, la sedueix i la porta al límit.

0: Això és el que ens porta Jimi Hendrix. Distorsió, feedback, pedals, l'estudi com a espai creatiu, tot allò que abans era un error i que es converté, i ara, després ell ho va convertir en un tot un llenguatge.
1: Sí, i amb aquest disc la guitarra deixa de ser només melodia i passa a ser atmosfera, tensió i paisatge.

0: Avui, David, tenim un programa superpotent, eh?
1: Sí, Jimi Hendrix i Ty Segall, això és per ments molt guitarrístiques, eh? Que els agrada molt la guitarra, eh?
0: Què comentaves de les regles ara?
1: Sí, Jimi Hendrix no va arribar simplement, va irrompre directament, és a dir, va trencar totes les regles, va portar els amplificadors al límit, la distorsió la va convertir en poesia, va barrejar el blues, el rock, el soul, la psicodèlia,
0: I va trencar moltes guitarres, també.
1: Moltes.
0: I moltes. Cremar, també.
1: Bé, jo sóc d'aquells que no m'agrada tocar instruments, perquè, bueno...
0: És que en David té una col·lecció de guitarres, no ho sabeu, però, clar, si les hem de cremar totes, l'arruïnem.
1: Directament. La gent no ho deu saber, jo sóc guitarrista i bé, el que passa amb els guitarristes és que sovint col·leccionem guitarres, no? Però bé, a marge d'això, que és una anècdota personal que tampoc va més enllà d'això, simplement dir que Jimi Hendrix és una de les majors influències de la música rock actual i de la música fins i tot contemporània actual, no només de l'estil rock, sinó del soul, del blues, i en fi, ha influenciat gairebé a tothom. De fet, és un dels grans

0: Jimi Hendrix aquí amb la guitarra no acompanya la seva veu, la desafia, la persegueix, la domina. La lletra parla de desig, però sobretot de presència escènica. És una actitud, sóc aquí, són així i no demano permís a ningú. Manic Depression, sí. El teu anglès és millor que el meu.
1: S'intenta, però bé.
0: Una de les cançons més avançades d'aquest disc que us presentem, no només pel compàs poc habitual, sinó pel que explica. Hendrix parla obertament dels baixos, dels i baixos emocionals quan encara no es parlava de salut mental en el món del rock.

La lletra d'aquesta cançó és gairebé una confessió, Manic Depression. Parla de la confusió, del cansament i de la necessitat de continuar encara que costi. Això és el que ens transmet aquesta cançó. És una cançó que connecta directament amb discursos potser més contemporanis. I bé, simplement és Jimi Hendrix.

0: Això en alguns cercles, en algunes reunions familiars així, si poséssim això, dirien, què és aquesta fressa, no?
1: Sí, què és aquest soroll. Sí, sí, sí, ha canviat molt, la música des d'aquella època. De fet, Purple Haze, que és la cançó que hem sentit, no s'ha d'entendre. Simplement s'ha de sentir i ja està, és com un estat mental, no? Important, important una cosa que voldria destacar d'aquest disc, és que en Jimi Hendrix també toca el piano. En aquest disc. Potser hi ha gent que no ho sabia, això. I dos qüestions interessants també de dir, que déu-n'hi-do el baix i la bateria. En Noel Redding, que tocava el baix i feia les veus, els background vocals, i en Mitch Mitchell, que tocava la bateria.
0: Evidentment, en aquesta cançó hi podem trobar confusió, desorientació, desig, tot conjuntat. La guitarra sona com si es desfés, com si el so s'estigués expandint. A partir d'aquí, la guitarra elèctrica ja no serà mai més el que era, no?
1: No.
0: No serà només un instrument. Serà un paisatge sonor, com algú l'ha definit literàriament, no?
1: Sí, de fet, la guitarra elèctrica en aquestes mans és de Jimi Hendrix, la que per molta gent és considerat el millor guitarrista de la història, no? I continuem amb Hey Joe, un altre clàssic de Jimi Hendrix, amb una història de violència explicada amb una calma absolutament inquietant. I Hendrix no jutja el personatge, no crida i no dramatitza. Simplement, Hey Joe.

0: I és precisament aquesta serenor que fa que aquesta cançó sigui tan, tan colpidora, que ens arribi tan a dins. L'atenció no està en el volum, sinó en el que es diu i com es diu.
1: Exacte. De fet, hi ha una cosa que seria interessant també destacar, que són les influències de Jimi Hendrix, perquè Jimi Hendrix ha influenciat a molta gent, però no es parla massa de qui va influenciar Jimi Hendrix. I el que és més interessant és que un d'ells va ser Muddy Waters, però també...
0: I Chuck Berry. Bueno, no sé.
1: Robert Johnson, sí. Segons ell mateix, i Elmore James, que Elmore James, sí. Per qui no ho sàpiga, que potser tenim algú que està escoltant aquest espai nostre i no sap qui és, Elmore James va entrar al Hall of Fame el 1992 i està considerat el rei de l'slide, de la guitarra slide de blues, eh? En fi...
0: Sí, però de totes maneres també tindrem en aquests episodis de Blanc i Negre tindrem en Chuck Berry, perquè l'estem obviant una miqueta en aquests comentaris, però jo crec que en Chuck Berry té un fet capdalt en la història de la música, que és el que va electrificar, el que primer que va electrificar la guitarra.
1: Sí, sí, està considerat com a tal, correcte, sí, correcte, correcte.
0: La guitarra elèctrica no existia. Sí. Llavors, si no existia la guitarra elèctrica, pot existir Jimi Hendrix.
1: Sí, de fet, jo penso que va ser el primer guitarrista elèctric que va tenir una projecció fora de lo normal, fora del comú. De fet, a molts llocs, no sé com dir-ho, però és com un guitarrista que no se'l té... se'l deixa com de costat, no? I és curiós perquè és un gran guitarrista i té cançons on, evidentment, no només toca bé la guitarra, sinó que canta molt bé. Per tant...
0: El gran dilema, diguem-ne, intel·lectual, està en que qui, on està l'origen del rock and roll? Si en Chuck Berry o l'Elvis Presley, no? Una miqueta... aquí aquest dilema, no? Suposo que hi ha, sí. Aquí a la vessant és els blancs i els negres, no? Per uns.
1: Sí, o fins i tot Muddy Waters, eh?
0: Bueno, sí, Muddy Waters, evidentment, la influència de Muddy Waters és brutal en el món de la música, però qui realment va posar en escena possiblement amb tot el que comporta el rock and roll, no? Tant l'escenografia com les poses, com el d'allòs, Muddy Waters possiblement seria l'essència, l'ànima, el sentiment, i en Chuck Berry i en l'Elvis Presley van posar l'escenari, no?
1: I l'energia.
0: I l'energia.
1: I també et diré una cosa, eh? Jimi Hendrix, crec, no he buscat informació al respecte, perquè a vegades sí que busques informació una miqueta per informar-te del que ha de ser el contingut del programa, però a vegades, evidentment, nosaltres també quan tenim coneixements del que estem projectant aquí en aquest espai, no? Però a mi em dona la impressió, i crec que... no sé, espero no desorientar-me massa, que l'Elvis Presley va ser una gran influència en Jimi Hendrix.
0: Sí, crec, eh? Sí, és que tot jo crec que estava tot relacionat, perquè no haguéssim pogut viure un sense l'altre. Això, fent el símil amb els artistes, possiblement l'època en la que a París es trobaven en Picasso, tots els pintors allà, tots s'influenciaven uns als altres, no? I tots van ser importants en la seva disciplina.
1: Però bé, anem a veure el Hendrix més íntim, The Wine Cries Mary, una cançó que neix, curiosament, després d'una discussió de parella.

0: En aquesta cançó no hi ha ràbia, hi ha tristesa. Parla d'incomunicació, de silencis que pesen. És la prova que Hendrix no era només explosió, sinó també una fragilitat, i això es notava.
1: Sí, de fet, uns quants anys més tard, un gran guitarrista va morir precisament a Màlaga, i fem referència a Gary Moore. I per què fem referència a Gary Moore? Perquè, i connectant-ho amb el tema de la fragilitat, no? En aquest cas que va morir fatídicament, ho fem perquè Gary Moore va fer un gran homenatge a Jimi Hendrix, un disc en directe que es deia Blues for Jimi, gravat el 2007 a Londres, i és molt interessant que veieu el nivell guitarrístic que tenia Gary Moore. Un altre, ja que fèiem menció a Chuck Berry, que potser era com un guitarrista com deixat de costat, no? Doncs Gary Moore també se'l coneix molt pel estil cut de blues, etc, etc. Se l'associa al blues, fins i tot al hard rock de finals dels 70, principis dels 80, però ningú possiblement l'havia associat a Jimi Hendrix, tot i que la influència era evident, eh? Però escolteu aquest disc, i si no el podeu escoltar, intenteu buscar el vídeo, perquè és absolutament espectacular el que fa Gary Moore amb la guitarra.
0: En aquí et vares adonar que Gary Moore era un gran guitarrista, no?
1: Bueno, jo ja el tenia en consideració, el que passa és que l'havia erròniament encasillat en el
0: blues comercial.
1: Sí, i l'estil Cat de Blues va ser una cançó que va arribar a ser pesada. Molt repetitiva, bueno, i ostres, Gary Moore, sí, estic gat de blues, no?
0: Però quantes parelles agraeixen que existís aquesta cançó?
1: Moltes, moltíssimes.
0: A l'època que es ballava lents a les discoteques i
1: moltíssimes. Però és cert que quan veus la aquesta cara més salvatge d'en Gary Moore, simplement al·lucines, eh? I per a la gent que li agradi les guitarres, Compte. Escolteu Blues for Jimi i us n'adonareu del nivell exageradíssim de guitarra que té en Gary Moore.
0: Però, en definitiva, aquest disc que hem analitzat i hem escoltat és un disc que va canviar una mica les regles del joc. Va trencar esquemes, va trencar motlles i va posar una pedra angular en el món del rock, no?
1: Sí, de fet, la revista Rolling Stone, la va enquadrar com el 15è disc més important de la història del rock. I no és un disc no només pels guitarristes, sinó que va arribar a la música popular. Hendrix va obrir un camí, el rock com un camí i una exploració constant i, sobretot, com un espai de llibertat.
0: Però tornem als nostres esquemes, blanc en negre, transició. Jimi Hendrix és el blanc i ara volem passar al negre, però què ens queda d'avui d'en Jimi Hendrix? Què creus, David, que ens ha deixat en Jimi Hendrix?
1: Home, sobretot ens ha quedat l'actitud.
0: Ho dic perquè tu ets guitarra.
1: Sí, sí.
0: I per la part que et toca, alguna cosa a dir tindràs.
1: Mira, ens ha quedat actitud, ens ha quedat que el rock no ha de ser còmode, ens ha quedat que per què hem d'estar ara sense solos de guitarres a les cançons? És una reivindicació que Jimi Hendrix ja va començar d'una manera molt, molt potent. I, bueno, encara més coses, no, Àngel?
0: Sí. Aquesta, la idea aquesta conceptual, jo crec que encara respira avui.

0: Però entrem una mica en matèria, anem al context actual, i aquí sí que hi ha, tu també tens alguna cosa a dir.
1: Sí, en la meva part de l'espai que fem amb l'Àngel, que és la part negra, del blanc en negre, us presentem a Ty Segall, Freedom's Goblin, un disc del 2018. Som en aquest any i la música és digital, és polida, és calculada, i en canvi...
0: I el Ty Segall aposta pel contrari. Urgència, soroll, intuïció. Un disc que no busca agradar, però busca ser honest, ser fidel al seu estil i a les seves influències.
1: De fet, Ty Segall és molt prolífic, és molt inquiet i és difícil d'etiquetar. Grava, produeix i experimenta, una mica com feia Hendrix.
0: Sí, busca, no busca la perfecció, busca senzillament una veritat sonora.

0: Bé, com podeu veure, el disc s'obre sense preàmbuls, amb una energia immediata i amb una energia que transmet un rock cru, visceral. És una declaració d'intencions. Així sonem i així comencem. Aquesta era una mica la filosofia que volia transmetre Teixigel amb aquest disc.
1: Correcte. Un disc on també hi ha un tema més íntim que s'anomena Rain, que dona un moment de respir en aquest disc i de pausa emocional i controlada.

0: Ai, Siegel, en aquí sona fins i tot experimental, no? Una cosa indie, alternativa...
1: Sí, és bastant experimental en moltes ocasions. Pensem que en Ty Segall és un artista que és multiinstrumentista, toca la bateria també, i és molt prolífic. Està entre el 2008 i el 2025, ha fet, si no recordo malament, 14-15 treballs discogràfics. És molt, molt prolífic. És a dir, en té el 2008-2009-10 i després em penso que el 12 en fa dos. Eh? I, bueno, i així fins actualment. El 2024 també va fer dos i el 2025 n'ha tret un. Per tant, estem parlant d'un artista molt, molt, molt prolífic. Un artista nascut el 1987. Per tant, jove, és de Califòrnia i, bé, és un artista multiinstrumentista que l'últim disc el va fer ara, el 2025, i que és absolutament meravellós, eh? Simplement ara, doncs, continuem,
0: aquest,
1: no?
0: Sí, en aquesta, però tot i així volia afegir que en aquesta cançó Ty Segall baixa el soroll, baixa una mica la intensitat i es mostra com vulnerable, no? És un pont directe. De fet, aquí m'ha recordat, sí, entenc que és un pont directe amb l'Hendrix, més delicat també, més íntim, no?
1: Sí, de fet és l'objectiu, no?, del podcast Blanc en Negre, intentar connectar els artistes, i penso que aquí aquesta cançó és un exemple.
0: Sí, aquí, bueno, pues hi ha una connexió, hi ha una connexió. No comparteixen l'època, però hi ha una connexió. Anem a la propera cançó.
1: Sí, la cançó és Every First o Every Once is a Winner. Això vol dir cada primer és un guanyador.

0: Avui, excepcionalment, també hem trobat interessant que de Ty Segall, més que dedicar-ho íntegrament a un sol disc davant a el prolífic que és el noi que treballa, sí, tant i que fa tanta, que té tanta creativitat i tant de desbordament, hem triat cançons d'altres discos perquè ens han semblat interessant també posar-los en l'episodi, en el programa.
1: Sí, sí, ha sigut així. De fet, First Taste, que és de 2019, és de la que ara posarem un parell de cançons, Ancient Dem i The Arms. I bé, quan l'Àngel va decidir que aquest programa en la seva versió blanc era Jimi Hendrix, va ser molt difícil poder trobar un artista que arribés actualment a ser identificat amb Jimi Hendrix, perquè podíem haver tingut moltes opcions, podíem haver utilitzat Jeff Beck, John Frusciante, etc, que són clars guitarristes influenciats per en Jimi Hendrix. Però volíem una persona jove i aquesta va ser l'opció, Ty Segall. Ancient Dem és el següent tema que escoltarem, que diem que està en un disc del 2019 i que es diu First Taste, i aquí apareix una clau de Segall molt interessant. Darrere d'una distorsió hi ha cançó.
0: Sí, i un incís. Nosaltres no és una norma, però vàrem decidir marcar-nos una mica, doncs, un criteri, una pauta de què seria blanc o què era susceptible a ser blanc i què era susceptible a ser negre, no? Vam dir que dins el llarg cronograma de la història de la música, que possiblement, doncs, el 2000 era una data que marcava uns anys abans i que ja tenim 26 anys després del 2000, no?
1: Exacte.
0: Vull dir que hi ha hagut temps per fer perquè surtin nous cantants, nova música i gent influenciada pels que van fer música abans del 2000. Llavors, el nostre criteri és aquest. Nosaltres, els clàssics i els blancs són del 2000 per avall, i els negres i els alternatius i
1: els nous,
0: els,
1: no?,
0: quatre punts són del 2000 per endavant. Anem, doncs, ara amb la cançó que us comentava en David.

0: com diria algú, però bé, no tothom possiblement hi estaria d'acord. En aquesta cançó la melodia hi és, el pop hi és, però cobert de soroll. La bellesa no sempre ha de ser polida. Això diu, però no sé si tothom estaria d'acord amb aquesta
1: cosa. Jo estic totalment d'acord, Estic totalment d'acord. Bé, continuem amb aquest disc, que és molt interessant, aquesta segona part de Ty Segall, centrada en el disc del 2019, i anem a escoltar The Arms, una peça que podem dir que és potser la peça més fosca del disc. Psicodèlia contemporània, tensa i, sobretot, molt, molt inquieta.

0: Ty Segall en aquesta cançó no busca agradar, busca provocar, busca connectar directament i d'alguna manera ho aconsegueix, connecta directament amb el Hendrix més essencial.
1: Sí, tot i que és evident que no comparteixen època, Tot i que, bueno, recordem que el darrer disc de Ty Segall és de 2025, es diu Possession, potser no és el millor disc de Ty Segall, però bé, no deixa de ser un disc interessant d'escoltar. I en fi, Hendrix però... i Segall, ho dèiem, no comparteixen època.
0: Sí, però comparteixen una mateixa idea, que aquesta és la clau, que és el rock com a espai de llibertat, és una exploració constant, un risc assumit i una identitat pròpia que els fa característics a tots dos i que aquí els tenim, no?
1: Exacte, protagonitzant aquesta nova edició de Blanc en Negre, on bé, hem trobat que l'esperit no canvia, tot
0: sí,
1: i que...
0: Sí, el resum seria aquest, no? El so canvia. Sí. El so són diferents perquè cada època té el seu lloc i la seva casella, no? Però tal com tu deies, molt ben dit, l'esperit no. L'esperit es manté.
1: Exacte.
0: Hem passat, d'alguna manera, del 67 al 2019. La guitarra continua sent una arma creativa.
1: Sí, i en fi, com dèiem, això és Blanc en Negre. Moltíssimes gràcies. Aquí estem, Àngel Ayats i David Izquierdo.
0: Ja sabeu, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un diàleg constant entre ahir i avui. La música segueix viva, canviant, eterna, entre la memòria i la descoberta. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Bona nit, malparits!

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, il·lusiona't.
2: La música que necessites.
3: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc l'Ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: Música, música, música.
3: Ràdio Argentona.
2: En bons moments musicals.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. També si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria planar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Carola, al Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, a Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres a banda dels veïns del poble. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del PSOE. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: La selecció de l'Argentina és a punt de classificar-se per disputar la final del Mundial de Futbol. Ha guanyat 1-2 a Anglaterra. Ara sí, Leo Messi s'enfrontarà a Espanya a la final del Mundial de diumenge després de superar 1-2 al combinat anglès, remuntada inclosa amb gols d'Enzo Fernández al minut 85 i de Lautaro al 92, que han capgirat el que havia marcat el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, al minut 55 de partit. Karim Adeyemi ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica amb el club blaugrana. Si l'extrem alemany del Borussia Dortmund la supera, firmarà pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el seu tercer fitxatge, el pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà i que ha firmat fins al 2029.
0: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. A la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recolaran una mica, però Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amidas.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no? Al pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? O sigui, el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
6: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
7: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil en declaracions a 3Cat Info.
9: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans Bonsanys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
10: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
11: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i joves i bessons i que et passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
12: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
10: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
13: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
10: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
0: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
14: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol. I un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. Els hem atès 22 persones totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al centre cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos, insisteix que Teheran vol negociar.
15: Han reduït

0: mitjans que, segons diu, no porten enlloc.
1: La fusió soledat...
2: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir l'Iran? Nosaltres defensarem cada pan del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
0: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogó molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives, a més encara amb pols sahariana i per tant acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre, si fa no fa, potser baixa una miqueta més i aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
5: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
5: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
0: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
6: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercer.

0: tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
1: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
2: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salellas ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
3: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i si no doncs també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs tirar endavant.
1: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
4: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, a augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
5: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar sense cap mena de rubor que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler del 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Knott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: amb David Ubach. L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, els últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que després d'una primera meitat molt discreta per part de tots els equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant el 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit, no ho ha aconseguit fins que al minut 85 1-1 arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots els gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
1: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
0: Scaloni que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mundial a banda, parlem encara de futbol en diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió en el dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'alta temporada farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol, i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
3: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu graet de sorra a l'equip.
0: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní, en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
4: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte amb el Badalona i amb moltíssimes ganes de començar.
0: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu, parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nicola Provito, la base argentí, torna al Joventut per les 3 properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
5: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el base txec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga d'Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club Manresa.
2: 3CAT Info.
0: La Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Guarnecksiöld de l'1X a l'11a etapa, després de 161 km de perfil pla entre Vichy i Navarra. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
6: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, en el Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
2: David Tubac, què destaquem?
3: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugarà aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amiras.
4: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
5: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
6: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic de al migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballaran bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
5: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta, és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força. I ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
5: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
2: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
5: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alcamp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia i a l'Alcamp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
8: 3Cat Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que se suma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, patrullers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
10: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès. Míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
12: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
11: El que pretén la conferència és donar suport no només polític sinó també econòmic per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
8: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
13: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Groom, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC4.
14: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
13: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida a la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal PIMEC. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. El president de PIMEC, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
15: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge, o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: El president de l'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
16: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
17: 3CAT Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expirir el 2028 al límit per equilibrar els comptes.
17: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adaptarse en medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogó molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives, a més encara amb pols sahariana i per tant acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre, si fa no fa, potser baixa una miqueta més i aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
18: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
20: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320 dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowski n'és el responsable.
21: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
20: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita, perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Becart.
20: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
22: I bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
20: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
22: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
20: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
3: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
18: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
4: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
6: Era com juntar amb les sabates que fallava. I què passa quan et treus les sabates? Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res?
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del GREC. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins, en Barcelona, Marta Vives.
23: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
24: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
23: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
25: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbuixaven i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
23: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres ens revé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes en dins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
1: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creïn les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
18: Esports.
0: Amb David Ubach. L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta, Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que al tram final aconseguim neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1 i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematar de cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que doncs ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola on ha lloat la convicció del seu conjunt.
2: La camiseta lo merita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
0: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
18: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més enllà del Mundial en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031, 5 temporades. També el Barça, Frenkie de Jong, s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada pretemporada nevat a l'Alta Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
18: L'actualitat esportiva a fons.
0: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça pel Joventut. Així doncs, el Barça argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
5: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
18: 3CAT Info.
0: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Warenskiold de l'equip 1X a l'11a etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 km per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
7: Today was all about staying safe.
8: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic.
7: With my wheel and I almost crashed. Yeah, I completely shit my pants there.
8: M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament he pogut continuar endavant. 3CAT Info.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Font, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugarà aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Cortea Miras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no? El pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, en la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta, és alerta als mòbils.
6: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop, es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força. I ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3CAT Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
7: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia i a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil en declaracions a 3CAT Info.
9: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i en general mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nàtia Dell.
10: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
11: Molt malament, perquè uns nens tan macos i joves i bessons i que et passis una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
12: Cada vegada hi ha més canelleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
10: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
13: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola potser algú et fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
10: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
0: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
14: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
15: Han reduït la seva capacitat de llançar missils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
0: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
15: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres, ja saben de què va, val més que es portin bé.
0: I el president iranià, Masoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que segons diu,

0: i Bahrain adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogó molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives, a més encara amb pols sahariana i per tant acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre, si fa no fa, potser baixa una miqueta més i aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
3: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
3: Yo le había derivado a Santos Cerdán. Y Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
0: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
4: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda

0: al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
1: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
2: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salellas ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
3: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs tirar endavant.
1: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
4: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
5: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler del 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: amb David Ubach. L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, els últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots els equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, al 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit, no ho ha aconseguit fins que al minut 85 1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de fora de l'àrea i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
1: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
0: Scaloni que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mundial a banda, parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'alta temporada hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol, i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys deixa doncs el Barça B i fitxa pel conjunt badaloní.
3: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixent igual que jo i estem en el mateix punt. I crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
0: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní, en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
4: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
0: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu, parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les 3 properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
5: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nascut a 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el basatxec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a la CB, el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga d'Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club Manresa.
2: 3CAT Info.
0: La Tour de França triomfa l'esprint per al Nurex Soren Guarnecciol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 km de perfil pla entre Vichy i Navarra. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
2: Són 2:15.

Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Descarrega't l'app de Trescat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a Trescat Info.

0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amiras.
1: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers s'aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
2: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
3: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta, és alerta als mòbils.
4: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop, es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força. I ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3CAT Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
5: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-ho en un altre municipi.
2: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
7: 3CAT Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que se suma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, patrullers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
8: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
9: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès. Míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
11: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
10: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari, França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable, en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
12: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
7: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Room, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC 4.
13: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
7: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. El president de Pimec, Antoni Canyete, aquesta situació afecta la competitivitat.
14: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge, o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: El president de l'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
15: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
16: 3CAT Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olondriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expirir el 2028 al límit per equilibrar els comptes.
17: Seria necessario que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 décimas de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
16: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre, si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfodiari.
0: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
19: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowski n'és el responsable.
20: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
19: S'ha escollit el Guaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita, perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Becar.
19: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
21: I la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
19: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
21: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
19: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
22: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
16: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
23: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
24: Era com caminar amb les sabates que fallava. I què passa quan et treus les sabates? Que l'oferida és pura?
1: Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res.
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la proclamació del Grec. És un text de Marc Monegal dirigit per Raimon Molins. En Barcelona, Marta Vives.
19: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
2: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
19: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
3: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, es burxaven i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
19: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en rebé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
4: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creïn les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
16: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta, Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspre per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que el tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1 i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematar de cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola on ha lloat la convicció del seu conjunt.
25: La camiseta lo merita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
5: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
16: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: Més enllà del Mundial en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel Club Blaugrana fins al 2031, 5 temporades. També el Barça, Frenkie de Jong, s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada pretemporada nevat a l'Alta Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al Club Blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
16: L'actualitat esportiva a fons.
5: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça pel Joventut. Així doncs, el basc argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
6: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
5: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
16: 3CAT Info.
5: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wallenskiold de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Aver. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
8: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament he pogut continuar endavant.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això fa encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Font, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys. Esports.
1: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nevo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i torrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amigas.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, al pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no?, o sigui, el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta, és alerta als mòbils.
6: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
7: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades per foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil en declaracions a 3Cat Info.
9: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupant el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i en general mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
10: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
11: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i joves i bessons i que et passis una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
12: Cada vegada hi ha més canelleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
10: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
13: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
10: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
0: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
14: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
15: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
0: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atacs sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
15: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres, ja saben de què va. Val més que es portin bé.
0: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
16: La fusió soledat.
17: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir l'Iran? Nosaltres defensarem cada pan del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
0: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrain, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.

0: ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre, si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
3: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
2: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
3: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
2: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
4: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
2: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
5: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
6: Col·laboració total per aturar aquesta

0: parades. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
2: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs tirar endavant.
1: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
3: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
4: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i sobretot augmentar els salaris.
3: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
5: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
3: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler del 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: amb David Obac. L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots els equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, al 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit, no ho ha aconseguit fins que al minut 85 1-1 arribat de les botes d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de fora de l'àrea i 7 minuts més tard ja dins de l'afegit Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant al 2 del temps extra en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots els gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
1: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
0: Scaloni que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mundial a banda, parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió en el dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alt Empordà farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol, i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
3: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
0: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
4: Súper contenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte amb el Badalona i amb moltíssimes ganes de començar.
0: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les 3 properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
5: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el base txec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a la CB, el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga d'Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club Manresa.
2: 3CAT Info.
0: La Tour de França triomfa l'esprint per al Nurex Soren Guarencciol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 km de perfil pla entre Vichy i Navarre. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
2: 3CAT Info. Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugarà aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordo.
0: I el temps aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amiras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic del al migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta, és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop, es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3CAT Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alcamp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia i l'Alcamp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
8: 3CAT Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que se suma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, patrullers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
10: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
12: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
11: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
8: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
13: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Room, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC 4.
14: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
13: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Canyete, aquesta situació afecta la competitivitat.
15: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge, o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: El president de l'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
16: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
17: 3CAT Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 al límit per equilibrar els comptes.
17: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 décimas de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives, a més encara amb pols sahariana i per tant acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre, si fa no fa, potser baixa una miqueta més i aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan difícils. Disparats.
18: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
20: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320 dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowski n'és el responsable.
21: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
20: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Becar.
20: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
22: I bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
20: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
22: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
20: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
2: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes de fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
18: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
3: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
5: Era com lluitar amb les sabates que fallava. I què passa quan et treus les sabates? Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap algun model. Era allò o res?
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la proclamació del Grec. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins, en Barcelona, Marta Vives.
23: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues, amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
24: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
23: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
25: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, es burxaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
23: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en revé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
1: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creïn les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
18: Esports.
0: Amb David Ubach. L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta, Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que al tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1 i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematada cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola on ha lloat la convicció del seu conjunt.
4: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
0: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més enllà del Mundial en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També el Barça, Frenk de Jong, s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada pretemporada nevat a l'alt temporada des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al Club Blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara el bloc poliesportiu.
18: L'actualitat esportiva a fons.
0: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça, pel Joventut. Així doncs, el Barça argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
6: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
18: 3CAT Info.
0: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wallenskjold de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 km per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
7: Today was all about staying safe.
8: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic.
7: With my wheel and I almost crashed. Yeah, yeah, I completely shit my pants there.
8: M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament he pogut continuar endavant. 3CAT Info.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les